0: en 3 anys l'escriptor Josep Vallverdú, referent de la literatura infantil i juvenil, pare de Rovelló, que ha acompanyat generacions de lectors catalans des de finals dels anys 60. Soc el Rovelló i sempre estic content. El Rovelló, que va tenir, com sentiu, la seva versió televisiva a Les Calatrava. Bon dia.
1: Bon dia, Sergi.
0: Quines són les dades principals que ens deixa la figura de Josep Vallverdú?
1: Vallverdú deixa una producció literària de més de 300 títols publicats entre novel·les, memòries, contes, traduccions i poesia. El seu últim llibre, publicat fa pocs mesos, és El retorn de Rovelló, en què recupera un dels personatges més estimats de la seva obra. Vallverdú va néixer a Lleida el 1923 i va estudiar Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. Un escriptor que ha treballat fins fa uns mesos i que ens deixa una visió de la vida sempre carregada d'ironia i humor.
2: Hi havia uns senyors que no tenien el català i manaven. Eren els que manaven. I va crear una mena de distorsió. No ho acabava d'entendre, això. Després sí, ho he entès.
1: Entre molts altres premis, durant la seva trajectòria va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit a la xarxa X que la mort del mestre Josep Vallverdú ens deixa un buit difícil d'omplir, però tenim la sort de comptar amb un llegat immens per a les lletres i la cultura catalanes. A cavall de la crònica política judicial, la notícia de les últimes hores és que Carles Puigdemont ha denunciat a Espanya davant la Comissió Europea per no complir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia.
1: La denúncia, que també firmen els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, considera que el Tribunal de Comptes espanyol, que no ha concedit el perdó de forma automàtica, està desobeint deliberadament la decisió de la justícia europea.
0: També de la crònica judicial, el Tribunal Europeu de Drets Humans admet a tràmit una demanda per maltractament a un home que estava al centre d'internament d'estrangers de Barcelona. És el primer cop que Estrasburg estudiarà un cas d'agressions a un interdoncier de l'estat espanyol, l'Oriol Soler.
3: La demanda suposa que Estrasburg examinarà el cas i que Espanya haurà de donar explicacions sobre les mancances en la investigació d'aquest episodi concret i també dels protocols de prevenció de maltractament al CIES. La demanda l'ha presentat Irídia, actuant en nom de la víctima, i assegura que el Ministeri de l'Interior no va investigar adequadament una denúncia de tortura feta per un intern del centre de la Zona Franca l'any 2020. Ton Mansilla és un dels advocats del cas en declaracions a Ser Catalunya.
4: Una denúncia d'uns fets que poden ser tortura s'ha d'investigar de forma exhaustiva i rigorosa abans d'arxivar el procediment, i en aquest cas es va decidir no enviar el cas a judici malgrat els indicis sòlids que hi havia de que aquests fets havien ocorregut.
3: Després de ser expulsat del país, el denunciant va tornar a Espanya i va declarar davant les autoritats, però els tribunals espanyols van rebutjar portar el cas a judici. Ara serà la justícia europea la que haurà de decidir si reobre el cas.
0: I coneixem més detalls sobre l'assassinat masclista de Kimberly, una dona de 32 anys que va morir al maig a mans de la seva parella al mig del carrer a Figueres i a plena llum del dia.
1: Ja sabíem que abans de matar-la l'home havia estat detingut per maltractar-la i amenaçar-la no una vegada sinó dues, però és que l'individu, segons l'atestat al que hem tingut accés, mentre estava detingut, va dir al policia que quan sortís de la presó la mataria. I malgrat això, la fiscal del cas no va veure motius per demanar mesures cautelars, ell va quedar en llibertat i la va matar.
0: La setmana passada, unes 650 persones van haver de ser ateses als centres d'atenció primària per culpa de la calor, sobretot per cops de calor i per deshidratacions.
1: De cada 100.000 habitants, 8 han hagut de visitar un centre de salut. És una mica menys que la setmana anterior, en què ho van fer algú més de 9 de cada 100.000. Segons les dades del Departament de Salut, els majors de 80 anys són els més afectats, seguits de les persones entre els 15 i els 44 anys. La majoria han estat ateses a un centre d'atenció primària per insolacions i cops de calor, unes 150 per deshidratacions, i d'entre totes les persones ateses, 200 han hagut d'anar d'urgències, la majoria també per cops de calor. Una vintena de pacients, fins i tot, han estat hospitalitzats.
0: Més coses, les estafes són la principal causa de reclamacions al Banc d'Espanya. Representen un terç de les queixes que rep l'organisme, i els clients que denuncien haver estat víctimes d'un engany per part de tercers han augmentat un 7,5% en un sol any. Pol Valero.
5: El 2025, el Banc d'Espanya va rebre gairebé 1.500 reclamacions de clients catalans relacionades amb enganys de tercers. Alberto Ríos, director general de Conducta Financera i Bitllets.
6: La matèria més reclamada ha vuelto a ser el fraude en instrumentos de pago, en tarjetas y transferencias principalmente. Es verdad que en términos absolutos no representa un problema de salud financiera, pero lógicamente el uso creciente de medios digitales hacen de este problema un problema cada vez mayor.
5: En total, l'any passat van registrar gairebé 5.000 reclamacions a Catalunya, que també inclouen disputes pel cobrament de comissió

0: o despeses hipotecàries. Ara bé, només un terç del total s'acaben admetent a tràmit i d'aquestes, només la meitat acaben amb una rectificació per part del banc.
1: Doncs ara mateix queden 3 minuts per arribar a les 7 del matí. Ja han arribat a Barcelona tots els internacionals catalans del Barça i el club blaugrana reactiva ja les seves operacions al mercat de fitxatges. Ens ho explica tot plegat el Nil Solà.
2: Doncs els internacionals catalans del Barça que ja són a Barcelona, també Ferran Torres, és el futbolista pel qui haurem d'estar pendent de què passa amb el seu futur. La setmana que ve serà clau, el Barça el vol renovar, té unes expectatives altes el futbolista que vol una millora contractual i de moment hi ha diferents clubs europeus interessats en que pugui acabar arribant allà, com per exemple el Paris Saint-Germain. En aquest sentit, Adeyemi havia de ser presentat amb el Barça, no ho serà presentat fins dijous, i el següent podria ser Jesse Bisibu, extrem del Bruges, perquè el Barça pagaria al voltant de 8,5 milions d'euros. El club belga es guardaria un 20% d'una futura venda per l'extrem, que en principi ha de venir a fer el paper de Rooney de la temporada passada, però a l'esquerra és un fitxatge que Flick ha donat al vistiplau. I aquesta setmana claus els noms de Adeyemi, el de Bisibu i també el de Marc-André Ter Stegen, que a les pròximes hores podria tancar definitivament la seva sessió a l'Ajax de Michel Sánchez per poder marxar cap a Amsterdam i disputar la prèvia de la Conference League.
1: Us expliquem ara que la generació d'energia renovable va caure un 3% a Catalunya l'any 2025 respecte a l'any anterior. Els objectius de cara a l'any 2030 estan a anys llum. Per complir-se, un 50% de l'electricitat que consumim hauria de procedir de mètodes sostenibles de captació d'energia i ara rondem el 15%. Per tant, el que podem dir és que Catalunya continua depenent en excés de l'energia nuclear. I avui, al Barça Barcelona, Maria Becerra.

0: Va ser una mica millor l'espectacle de la Maria Becerra que el que va donar l'Argentina després al Mundial, no?
1: Sí, veient el resultat, sí.
0: Veient el resultat i veient el partit amb duri molt clar de la selecció espanyola. Molt bé, doncs amb aquest comentari d'esport sobre la veu de Maria Becerra arribem a les 7 del matí. La informació continua. A l'Hoy por Hoy.
2: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller a l'Arsa molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a relarsa.com.
1: Pel que fa al transport públic, Adif no pot determinar quan podrà restablir el servei de trens a les línies R13 i R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida Pirineus. Recordem, un robatori de coure dilluns a la nit va provocar danys molt greus, segons la companyia, i asseguren que la recuperació del sistema serà molt complexa. I pel que fa al temps... La informació va a càrrec de la Núria Saró. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Comencem aquest dimecres amb temperatures altes. La xafogor és intensa, especialment a la costa. Les màximes seran una miqueta més baixes que les d'ahir. Tot i això, continuarem parlant de calor. Una jornada que comença amb pocs núvols i avui la nuvositat la trobarem sobretot a les comarques de Tarragona. I, de fet, a la tarda podem tindre algun ruixat, alguna tempesta forta, sobretot a les Terres de l'Ebre. També al Pirineu es pot escapar algun ruixat i seguim amb aquesta calitja. Les temperatures ara mateix van des dels 18 graus a Girona, 21 marquen a Lleida, 25 a Tarragona i 27 a Barcelona.
3: Hoy por hoy, Catalunya. Sergi López.
1: Coneixem nous detalls sobre l'assassinat masclista de la Kimberly a Figueres. La seva parella ja va avisar que la mataria quan sortís de la presó. És el que diu l'atestat al qual ha tingut accés Ser Catalunya. Ja sabíem que abans de matar-la, l'home havia estat detingut per maltractar-la i amenaçar-la no una vegada, sinó dues. Però és que l'individu, mentre estava detingut, va dir al policia que quan sortís de la presó la mataria. I malgrat això, la fiscal del cas no va veure motius per demanar mesures cautelars. Ell va quedar en llibertat i, efectivament, per desgràcia, la va matar. Carles Couso.
4: L'assassí tenia un historial molt extens de violència masclista. Des del 1998 havia estat detingut 26 vegades, la majoria per qüestions relacionades amb violència contra la dona. I el que és més revelador de l'atestat avançat per TV3, i al qual també hem tingut accés des de la SER, és que l'home va dir al policia que el custodiava que, quan el deixessin en llibertat, mataria la seva parella. I així ho va fer. Després de ser detingut dues vegades en 48 hores per agredir brutalment la dona, la fiscal va decidir no demanar la presó provisional i el jutge va deixar l'home en llibertat. Va sortir dels jutjats i va matar la seva parella al mig d'una plaça amb un ganivet. Un dels arguments per deixar-lo en llibertat va ser que la víctima no va comparèixer a declarar després de la segona detenció. La Fiscalia de Girona evita parlar d'error, però en paral·lel ha acordat esgotar totes les vies per localitzar una víctima quan no acudeixi a una declaració judicial. Els familiars de la Kimberly, que estava a pocs dies de complir 33 anys, demanen responsabilitats més enllà de la condemna a l'assassí.
1: I després de conèixer la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala l'amnistia, Carles Puigdemont denuncia ara a Espanya davant la Comissió Europea. Considera que el Tribunal de Comptes espanyol, que no ha concedit el perdó de manera automàtica, està desobeint deliberadament la decisió de la justícia europea, Àlex Calatrava.
5: L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boy, ha presentat un escrit a la Comissió Europea denunciant que dilluns el Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions sobre el cas del desviament de fons per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Això, a la pràctica, comporta una suspensió del termini per dictar l'amnistia que la defensa considera que s'hauria d'haver aplicat immediatament després de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: En la crònica política, el PSC i Esquerra Republicana volen que la llei per frenar la compra especulativa s'apliqui només als grans propietaris i les persones jurídiques. Així consta a les esmenes que tots dos grups han presentat al Parlament. Recordem que perquè tiri endavant cal que el text tingui també el suport dels comuns, que tenia un acord inicial als socialistes més ambiciosos. Oriol Soler.
6: Esquerra justifica aquesta decisió argumentant que el text pactat inicialment per govern i comú no és prou robust jurídicament i també considera que no es pot tractar igual un propietari que té 3 pisos que un que en té 25. Esther Capella.
7: Cal posar el tall en els grans tenidors per fer la norma que sigui robusta jurídicament i que pugui ser una norma aplicable.
6: Els comuns i la CUP han introduït les seves pròpies esmenes, en part les que els ha traslladat el sindicat de llogateres, que des del primer dia ha defensat que l'acord inicial entre PSC i comuns tenia llacunes que farien inaplicable la llei. I a banda d'aquestes negociacions, es preveu que Junts porti aquest text al Consell de Garanties Estatutàries i que no es pugui aprovar fins ben entrada la tardor en cas que hi hagi pacte definitiu.
1: Les estafes són la principal causa de reclamacions al Banc d'Espanya.
5: Representen un terç de les queixes que rep l'organisme i els clients que denuncien haver estat víctimes d'un engany per part de tercers han augmentat un 7%.

0: 1,5% en només un any.
1: Pol Valero.
2: El 2025, el Banc d'Espanya va rebre gairebé 1.500 reclamacions de clients catalans relacionades amb enganys de tercers. Alberto Ríos, director general de Conducta Financera i Billets.
3: La matèria més reclamada ha vuelto a ser el fraude en instrumentos de pago, en tarjetas y transferencias principalmente. Es verdad que en términos absolutos no representa un problema de salud financiera, pero lógicamente el uso creciente de medios digitales hacen de este problema un problema cada vez mayor.
2: En total, l'any passat van registrar gairebé 5.000 reclamacions a Catalunya, que també inclouen disputes pel cobrament de comissions o despeses hipotecàries. Ara bé, només un terç del total s'acaben admetent a tràmit i d'aquestes, només la meitat acaben amb una rectificació per part del banc.
1: Un minut i mig i seran les 8.
4: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
5: Hoy por hoy, Catalunya.
6: A l'estiu, amb les altes temperatures, es disparen les visites als centres de salut per cops de calor i deshidratacions. La setmana passada van ser ateses unes 650 persones.
0: De cada 100.000 habitants, 8 han hagut de visitar un centre de salut. És una mica menys que la setmana anterior, en què ho van fer alguna més de 9 de cada 100.000. Segons les dades del Departament de Salut, els majors de 80 anys són els més afectats, seguits a les persones entre 15 i 44.
6: És el moment de saludar la Laura Estrada. Què tal, Laura?
7: Bon dia. Hola, molt bon dia, com esteu?
6: Què teniu a l'Aquí Catalunya avui?
7: Doncs mira, avui parlarem d'aquest projecte de la nova llei antitabac. Ho farem amb l'ICO, amb l'Institut d'Oncologia, precisament per parlar de quins efectes i per què és important una llei així. També recordarem l'escriptor Josep Vallverdú. A més, avui que tenim la Yolanda Sey, al Racó de Pensar, que ens parla de, no sé si sou molt competitius vosaltres, però ella parla de això de competir, si ens agrada o no ens agrada i com ho sentim. També parlarem sobre com ens refrigerem amb aquesta calor que fa, aires condicionats, si es dispara la factura o no, i acabarem fent psicologia amb en Joan Soler Socarrats.
6: Jo amb el tema de la factura estic patint de mala manera, eh?
7: Doncs
6: esperem
7: crec
6: a veure què passa.
7: Escolta-ho perquè potser t'emporta sorpreses.
6: Ah, sí?
7: Doncs sí. Hi ha mecanismes més econòmics que d'altres.
6: Tant de bo i que siguin positives. Gràcies, Laura.
7: Fins ara.
6: Són les 8.
7: Les 8, bon dia.
5: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.

0: És dimecres 22 de juliol i avui l'actualitat passa per...
1: Tot aquest teixit d'anys i d'amors i dolors pesa amb la suau gravetat d'un núvol si fas una enèrgica ratlla sobre les negros.
0: Ha mort als 103 anys l'escriptor Joan Vallverdú, referent de la literatura infantil i juvenil i pare del Rovelló, que ha acompanyat generacions de lectors catalans des de finals dels anys 60.
2: Bueno, yo creo que es un criterio de interpretación obligatorio que es efectivo desde hoy mismo. El reloj para el Tribunal Supremo ya ha empezado a correr y el reloj para el Tribunal Constitucional viene corriendo hace casi 2 años, ¿no?
0: Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per no complir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. La denúncia, que també firmen els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, considera que el Tribunal de Comptes espanyol, que no ha aconseguit el perdó de forma automàtica, està desobeint deliberadament la decisió de la Justícia Europea.
3: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
0: El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de la nova llei antitabac, que és una reforma que endureix de manera significativa la normativa actual. Ara ha d'anar al Congrés, després al Senat, i un cop més dependrà del PP i de Junts que tiri endavant. Del que implica la llei, de seguida la saludem a la cap de la Unitat de Control de Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. I en aquesta redacció hem accedit també a l'atestat policial del crim masclista de la Kimberly, la dona assassinada per la seva parella a mitjans de maig, al mig del carrer a Figueres. L'atestat corrobora que tant la fiscalia com el jutge de guàrdia que va deixar en llibertat l'agressor tenien prou informació del cas i més mecanismes per protegir la víctima, que estava a punt de fer 33 anys. De seguida en parlem amb l'advocat de la família. Avui que el racó de pensar parlarem de la competitivitat. No sé si us agrada a vosaltres competir, si gaudiu veient l'altre perdre, fer el ridícul. No sé què us genera quan guanyeu vosaltres. De tot això en volta parlar la Yolanda Sell. Ella és actriu, és cantant i reconeix que ha estat sempre una gran seguidora del Gran Prix. Avui que també parlarem d'aires condicionats, sobre si realment dispara el preu de la factura i sobre si, sent llogaters, per exemple, us heu d'instal·lar vosaltres o el propietari aquest aire. També acabarem fent psicologia amb en Joan Soler Socarrats. Abans, però, hem de saber quin temps ens espera. Núria Saró, bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Aquest dimecres comença amb xafogor intens a la costa i amb temperatures que aniran pujant amb el pas de les hores, però no seran tan altes com les d'ahir. Esperem unes màximes al voltant dels 32 graus a la costa i a l'interior entre els 35-38. Avui, en general, tindrem pocs núvols. La nuvositat, sobretot, la trobarem a les comarques de Tarragona. I aquesta tarda es podria escapar alguna gotellada al Pirineu i també alguna tempesta puntualment forta, especialment a les Terres de l'Ebre. Avui la temperatura de l'aigua del mar a la Costa Brava estarà al voltant dels 25 graus, 29 tant a la Costa Central com a la Costa Daurada.
0: Gràcies, Núria. I a les carreteres... Fem un cop d'ull al trànsit des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant un accident a la AP7 a l'altura de Sant Julià de Ramis, que en direcció Girona talla un carril de circulació i provoca 1 quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també comptem amb un vehicle avariat a la C58, que a hores d'ara es troba al voral entre Ripollet i Barberà del Vallès, en direcció Sabadell, en sentit nord. Per últim, també destaquem la congestió intensa que hi ha a hores d'ara, sobretot al vessant Besòs i que de retruc, des del nus de la Trinitat, doncs complica la circulació als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès destaquem les retencions de la AP7 també en direcció Tarragona, al punt de Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I la banda sonora d'aquest dimecres ens la posa Chayanne. El cantant està de gira amb Bailemos Otra Vez Tour 2026 i avui actua al Palau Sant Jordi de Barcelona. El Bailemos Otra Vez és el seu 15è àlbum d'estudi que ha tret. Amb Tomàs Sánchez al control, Amparo Pérez de la producció, Jordi Porta a les xarxes, escolteu La Qui Catalunya.

0: Són les 8 i 5 minuts del matí. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el projecte de la nova llei antitabac, que és una reforma que endureix de manera significativa la normativa actual. Judit Casellas, Miquel Giol, Laia Massaguer, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El text amplia els espais on quedarà prohibit fumar.
2: Incorpora les terrasses de bars i restaurants, les platges, les piscines d'ús col·lectiu, els campus universitaris, les instal·lacions esportives, els espectacles i concerts a l'aire lliure, els parcs nacionals i també els vehicles d'ús laboral.
0: A més, estableix un perímetre de 15 metres sense fum al voltant d'alguns equipaments.
2: Com centres sanitaris, educatius, socials, culturals i esportius, així com de parcs infantils.
0: I per primera vegada també es prohibeix explícitament que els menors d'edat consumeixin tabac o productes amb nicotina.
2: Una conducta que podrà ser sancionada amb multes a partir de 200 euros o, alternativament, amb treballs en benefici de la comunitat.
0: I això és rellevant. La norma equipara les restriccions de les cigarretes electròniques, els vapejadors i altres productes amb nicotina a les del tabac convencional.
2: Prohibeix la venda de vapejadors d'un sol ús i veta pràcticament tota la publicitat, promoció i patrocini d'aquests productes.
0: Exacte, perquè els mitjans no podran difondre programes, vídeos o imatges en què presentadors, col·laboradors o convidats consumeixin o mostrin productes del tabac.
2: Tampoc es poden ensenyar dispositius per al seu consum o altres productes relacionats, així com marques, noms comercials o logos.
0: La norma també recupera l'Observatori per la Prevenció del Tabaquisme, suprimit el 2014.
2: Un organisme que ha de proposar iniciatives, programes i activitats per complir els objectius de la llei.
0: El que ha quedat fora del projecte de llei és l'etiquetatge genèric per totes les marques de tabac perquè els paquets siguin indistingibles. Una altra de les mesures que, de fet, s'havia plantejat en els últims mesos.
2: Els responsables de Sanitat de Sumar volen introduir aquest canvi durant la tramitació de la llei al Congrés dels Diputats, tot i que de moment la mesura no compta amb el suport del PSOE, fet que ha provocat que no s'hagi incorporat el text aprovat aquest dimarts.
0: Ahir, pels micròfons d'Hora 25, on Pablo Tallón passava la ministra Mònica García explicant en què consistiria aquesta norma. L'objectiu, sosté, és evitar que els ciutadans hagin de respirar fum d'altres.
3: Hi ha un consenso muy ampliado, no solamente de los no fumadores, sino también de los fumadores que nos han pedido también que haya espacios libres de humo. Es básicamente fuma donde no molestes.
0: I deia que descarta de moment seguir les passes del Regne Unit i prohibir la compra de tabac a les noves generacions. Defensa que la llei només pretén consciència. I ara què queda perquè acabi sent una realitat als nostres carrers? Us podeu estar preguntant, perquè de crítiques Judit ja n'ha rebut.
2: Doncs sí, la llei queda ara pendent dels suports que aconsegueixi durant la tramitació parlamentària. La primera reacció del PP ha estat demanar temps per veure què diu el text definitiu.
4: Permítame que espere a conocer el texto antes de hacer una valoración completa del mismo. Lo que sí puedo adelantar es que se hizo sin consenso y sin haber establecido consensos con las comunidades autónomas, como es habitual, por cierto, en ese ministerio.
2: Els populars sí que s'han mostrat molt crítics amb el procés de tramitació de la norma perquè consideren que s'ha fet d'esquena a les comunitats autònomes, 11 de les quals, recordem, estan governades pel partit d'Alberto Núñez Feijóo. Aquesta norma ara ha de passar pel Congrés, després pel Senat veurem què fa el PP i també què fa Junts.
0: I els qui tampoc els agrada la norma és la patronal de l'hostaleria.
2: Diuen obertament que no té sentit aquesta norma perquè només es plaçarà els fumadors a altres espais que no estaran tan preparats com les terrasses.
0: Cristina Martínez, cap de la Unitat de Control de Tabac de l'ICO, l'Institut Català d'Oncologia. Què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
0: Què els sembla aquesta mesura?
5: Doncs donem ple recolzament a aquestes mesures que són molt esperades. Ja fa molts anys que demanem una nova llei. Doncs l'última va ser fa gairebé 16 anys, llavors s'ha necessitat aquesta nova llei, o es necessita aquesta nova llei per frenar i reduir el consum de tabac i la prevalença que al nostre país encara és molt alta, del 21% a Catalunya i a prop del 22% a l'Espanya.
0: Per primer cop s'equipara, ho dèiem, el vàper amb el tabac de tota la vida. Ja era hora, això, que passés?
5: Sí. Com comentava anteriorment, la llei anterior és de fa 16 anys i d'ençà l'última llei han sortit al mercat nous productes de tabac, com per exemple les cigarretes electròniques o les bossetes de nicotina. Això fa que la normativa actual que tenim vigent estigui desfasada completament en els productes que tenim al mercat. Uns productes que realment són el focus d'atenció de la indústria cap als adolescents i la gent jove per mantenir el seu negoci de l'addicció a la nicotina. Per tant, evidentment, per reduir la prevalença hem de reduir la iniciació i això passa perquè els joves no s'inicien amb aquests productes que són altament addictius i també molt atractius perquè es dissenyen per tal de captar la seva atenció.
0: Per tant, ara mateix, què us preocupa més, el tabac convencional o els vapejadors entre els adolescents?
5: Estem preocupats per tots dos productes. Tots dos productes són addictius, contenen nicotina, són el mateix tipus d'addicció, però en diferent format. I el que necessitem és, per una banda, reduir la prevalença, i això passa per lleis com la que, bueno, esperem que s'aprovi, incrementant els espais en els quals es redueix l'exposició al fumament del tabac. I això no només afavoreix a una lleugera reducció del que és el consum poblacional, sinó també desnormalitza molt el que és el consum a nivell de tota la societat. Això fa que la gent en general vegi fumar com quelcom que no és normal, i en les poblacions joves doncs, no normalitzen aquesta conducta, aquesta addicció, com quelcom que han de copiar de les generacions passades. No? Llavors, ens preocupa tots dos tipus de productes, perquè en aquests moments en tenim dos que són bastant importants, les cigarretes electròniques i les cigarretes convencionals, però també tenim altres productes que es consumeixen menys, però que estan realment sent un problema, com per exemple les bossetes de nicotina,
0: sí,
5: que no estan regulades i que realment en aquests moments doncs, també són porta d'entrada de l'addicció de nicotina en els joves, perquè tenen saboritzants, són altament atractius, i es pensa que com no tenen combustió, doncs no són dolentes, però en realitat aquesta nicotina, aquests productes que tenen de metalls pesats i també carcinògens que tenen aquestes bossetes, poden fer tan mal a les genives, a la boca, com al tabac també convencional. Per tant, aquestes mesures són molt, a veure, són molt esperades. Fa molts anys que la comunitat científica i les societats científiques del control del tabac i de la salut pública estaven assessorant el govern per incloure aquestes mesures, i altres que també s'han caigut, com per exemple l'etiquetat genèric, però no tenim una llei completament o una proposta de llei completament com ens hagués agradat, però ja és hora que l'actualitzem. Fa molts anys que l'esperàvem.
0: Ara ho dèiem, una de les controvèrsies, podríem dir, és el fumar a les terrasses. Ja hem sentit que la patronal de l'hostaleria, doncs, d'entrada no ho veu del tot bé. I volia preguntar-te què diu l'evidència científica sobre com ens afecta el fum, si som, per exemple, a la terrassa d'un bar, menjant, i tenim una persona al costat fumant. Com això ens impacta a nosaltres?
5: Bé, un dels elements més importants, doncs persones que estiguin embarassades o persones que tinguin patologies respiratòries, incrementa el seu risc, per exemple, de tenir un brot d'asma o patologia respiratòria en persones que estan malaltes. A més, el que sí que hem vist a nivell poblacional i en altres països és com a nivell general es milloren els resultats cardiovasculars, les persones tenen menys risc de tenir patologies cardíaques, i sobretot en aquells col·lectius que treballen 8 hores en el sector de l'hostaleria. No és el mateix estar 20 minuts prenent quelcom a la terrassa, en el qual una persona, doncs, amb símptomes respiratoris pot tenir doncs, un petit brot, que una persona que estigui 8 hores treballant en una terrassa mig tancada, com tenim moltes vegades a l'hivern, en el qual doncs, està exposada contínuament a un agent que és tòxic i que produeix càncer, malalties cardiovasculars i respiratòries. Mm-hmm. Per tant, a nivell de salut, l'exposició al fum mental, doncs, la reducció i l'anul·lació del mateix és un efecte important a nivell poblacional de la reducció de patologies, però a nivell també de poblacional, les persones que són fumadores doncs, intenten deixar de fumar quan veuen que realment hi ha menys possibilitat, i això, clar, afavoreix que a nivell general també tenim una situació important de que els fumadors s'incentiven per intentar de fer un abandonament, no?
0: Clar.
5: I per l'altra, el que comentava, si la gent jove veu com una cosa no normal, no? Fumar, és a dir, fumar no és la normalitat, doncs veuen que viure sense tabac és una opció saludable i la que hem d'aprendre, no sí, de consumir productes de tabac.
0: I amb aquesta llei creus que encara estem lluny per això de països més avançats en aquesta lluita, o anem pel bon camí? Veure, és veritat que és un avenç, suposo que és el que deies, vull dir, ho celebreu, però encara estem lluny dels països que potser amb això van més
5: estem
0: fort?
5: Molt lluny. És que fa gairebé 16 anys que no tenim una nova llei, per això la reclamaven. Jo crec que ha d'arribar, espero que arribi aviat, perquè clar, hi ha tots els tràmits parlamentaris en aquests moments. No és el que volien complerta, perquè hi ha elements que encara no s'han introduït, com l'empaquetat genèric, però si aprovem aquesta llei donarem una pas important a la reducció de l'exposició i, sobretot, fomentarem la reducció de la prevalença. Mm-hmm. No és completa, però és que és necessària, si no anirem molt lluny del que realment altres països estan fent. Per exemple, Irlanda té una prevalença entre el 15 i el 16%. Nosaltres tenim uns quants punts per sobre de la prevalença a nivell poblacional. Si ho han pogut fer altres veïns nostres europeus, per què no ho podem fer nosaltres, no? És com... És a dir, és un repte important i, a més, tot això es normalitza fàcilment. Què va passar fa 16 anys quan es va prohibir fumar en els interiors de bars i restaurants? Doncs ara entrem en un lloc que està ple de fum i la veritat és que... Notem la diferència, és clar, molt més agradable estar en un lloc que no està ple de fum i, a més, és que és un agent que produeix malaltia.
0: Sí, sí, els canvis sempre costen al principi, ja ho diuen.
5: No, però ens acostumem ràpidament.
0: Sí, sí, total. Sí, sí, és veritat. Cristina Martínez, cap de la Unitat de Control de Tabac de l'ICO, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí aquí a Catalunya.
5: A vosaltres, gràcies a tothom.
0: Que vagi bé.
1: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
6: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
7: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Un quart de nou del matí, setmana negra pel que fa a la violència masclista a Espanya. 3 crims en 2 dies.
8: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
0: Han estat 3 les dones que han mort assassinades a mans de les seves parelles o exparelles en les últimes 48 hores. El govern ha convocat un comitè de crisi pel proper dimarts 28 de juliol per analitzar aquesta situació.
9: Dues de les víctimes han estat a Màlaga i una a Toledo. Dues de les 3 víctimes havien passat pel sistema Biogen, però els seus casos ja no estaven actius. En total són 31 les dones assassinades per violència masclista des del començament d'any i 20 el nombre de menors d'edat que han perdut les mares. El Ministeri analitzarà la setmana que ve què ha fallat en tot el procés. Hi ha experts que apunten a un nou factor. A més de les vacances d'estiu, el Mundial de Futbol també ha augmentat el risc. Hi ha estudis a altres països on es constaten més agressions masclistes coincidint amb grans esdeveniments esportius.
0: Avui que coneixem més detalls sobre l'assassinat masclista de la Kimberly, una dona de 32 anys que va morir al maig a mans de la seva parella al mig del carrer a Figueres, a plena llum del dia. Ja sabíem que abans de matar-la l'home havia estat detingut per precisament maltractar-la i amenaçar-la, i no una vegada, no, sinó dues. Però és que l'individu, mentre estava detingut, va dir al policia que, el que custodiava, que quan sortís de la presó la mataria. I malgrat això, la fiscal del cas no va veure motius per demanar mesures cautelars. Ell va quedar en llibertat i després la va matar. Carles Couso.
10: L'assassí tenia un historial molt extens de violència masclista. Des del 1998 havia estat detingut 26 vegades, la majoria per qüestions relacionades amb violència contra la dona. I el que és més revelador de l'atestat avançat per TV3 i al qual també hem tingut accés des de la SER és que l'home va dir al policia que el custodiava que quan el deixessin en llibertat mataria la seva parella, i així ho va fer. Després de ser detingut dues vegades en 48 hores per agredir brutalment la dona, la fiscal va decidir no demanar la presó provisional i el jutge va deixar l'home en llibertat. Va sortir dels jutjats i va matar la seva parella al mig d'una plaça amb un ganivet. Un dels arguments per deixar-lo en llibertat va ser que la víctima no va comparèixer a declarar després de la segona detenció. La Fiscalia de Girona evita parlar d'error, però en paral·lel ha acordat esgotar totes les vies per localitzar una víctima quan no acudeixi a una declaració judicial. Els familiars de la Kimberly, que estava a pocs dies de complir 33 anys, demanen responsabilitats més enllà de la condemna a l'assassí.
0: Irving Navarro, advocat de la família de la Kimberly. Què tal? Bon dia. Buenos días.
11: Hola, buenos días.
0: Què ha fallat en aquest cas per arribar on sou? Perquè, clar, ella va seguir tots els passos.
11: Claro, es que aquí determinar de qué ha fallado, quiero ser prudente, decir la palabra quién ha fallado, ¿no? Varios medios han hecho una investigación totalmente profunda y no podemos afirmar cuál habría sido la decisión judicial si la fiscalía hubiera solicitado la prisión, ¿no? Lo que sí podemos afirmar es que la posibilidad debía haberse planteado seriamente. Hablar de fallo del sistema judicial, yo creo que fallo no. ¿Por qué? Te voy a explicar el por qué no hay fallo, porque dentro de las medidas cautelares hay bastantes para que el juez pueda otorgar, como la prisión provisional, una serie de bases donde sí es verdad que si no hay una acusación no es evidente de que el juez no puede dar la prisión, ¿no? Pero hablar de fallo es muy prematuro, uh-huh, sin tener todo el expediente completo.
0: ¿Qué demana la familia?
11: Bueno, la familia lo que nos ha dicho siempre es que no quiere venganza, simplemente quiere que se reconstruyan los hechos para ver qué ha fallado y tener una esclarecer los hechos de por qué Kimberly utilizó el sistema judicial y no la protegió.
0: Clar. Quines opcions per això sobren ara? És a dir, què pot passar?
11: Bueno, aquí lo único que te puedo decir es que está avanzando, ¿vale? Y que nosotros solo nos debemos a un atestado que tenemos y todos los indicios claros que están son contundentes, y lo que podría pasar ahora es seguir el paso de lo que nos da el sistema judicial.
0: ¿La familia cómo está, por cierto, después de saber todo eso?
11: Wow, la familia está destrozada, la verdad. La familia no tiene un consuelo, dado de que todo esto se vuelve a reiterar en el tiempo y en el pasado. Del tema jurídico está convencido de que va a salir todo adelante, pero hasta que no le expliquemos cómo fueron los hechos o qué ha fallado, no estarà tranquil·la.
0: Clar. I com us agradaria que acabés tot això?
11: Bueno, nosotros me agradaría que acabe como jurídicamente lo que por ley corresponda.
0: Pues estarem pendents, Irving, de com evoluciona, i qualsevol doncs, novetat o el que pugui passar, doncs, seguirem en contacte. Irving Navarro, advocat de la família de la Kimberly, moltíssimes gràcies.
11: Gràcies, gràcies a vosotros. Adéu. Un abrazo.
12: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
13: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
0: Són les 8 i 22 minuts. Ha mort als 103 anys l'escriptor Josep Vallverdú, referent de la literatura infantil i juvenil i pare del Rovelló, que ha acompanyat generacions de lectors catalans des de finals dels anys 60.

0: amb tu aniré.
1: El Rovelló, que va tenir, com sentiu, la seva versió televisiva, però en Josep Vallverdú deixa una producció literària de més de 300 títols publicats.
2: Noveles, memòries, contes, traduccions i poesia. El seu últim llibre, publicat fa pocs mesos, és El retorn de Rovelló, en què recupera un dels personatges més estimats de tota la seva obra. Vallverdú va néixer a Lleida el 1923 i va estudiar filosofia i lletres a la Universitat de Barcelona. És un escriptor que ha treballat fins fa uns mesos i que ens deixa una visió de la vida sempre carregada d'ironia i d'humor.
3: Hi havia uns senyors que no tenien el català i m'anaven. Eren els que m'anaven. I va crear una mena de distorsió. No ho acabava d'entendre, això. Després sí, ho he entès.
2: Entre molts altres premis durant la seva trajectòria va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
1: I el món de la política i de la cultura plora la mort d'en Joan Vallverdú.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que la seva mort deixa un buit difícil d'omplir i un llegat immens per a la cultura catalana, mentre que el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, també li dona les gràcies pel seu llegat.
1: Doncs per aquesta via obrim carpeta política, avui molt lligada als tribunals. Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per no aplicar l'amnistia de forma immediata. La denúncia també la firmen els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
4: Han presentat un escrit on denuncien que el Tribunal de Comptes hagi donat 10 dies a les parts per presentar al·legacions, fet que consideren que allarga el procés judicial sense motiu. La Fiscalia, per la seva banda, també veu improcedent que es dilati l'aplicació de l'oblit penal a Puigdemont, Mas i 33 acusats més per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. Per això ho ha demanat el Tribunal de Comptes.
1: Per cert, ja que parlem de Junts, la número 2 a les últimes eleccions catalanes, Ana Navarro, deixa el seu escó al Parlament. La substituirà Mònica Gallardo, de Junts per Sitges.
4: Navarro va ser el gran fitxatge de Carles Puigdemont per a les eleccions, amb un perfil d'empresària que tornava a Catalunya després d'haver fet carrera als Estats Units. A l'hora de la veritat, però, ha estat sempre segona fila. La sortida de Navarro l'ha feta pública Junts via comunicat. Asseguren des del partit que deixa l'escó per motius personals, tot i que afegeixen que seguirà mantenint l'espai actual dins de la direcció de la formació.
1: I encara els tribunals, el Tribunal Europeu de Drets Humans admet a tràmit una demanda per maltractaments a un home que estava al centre d'internament d'estrangers de Barcelona. És el primer cop que Estrasburg estudiarà un cas d'agressions a un intern d'un CIE de l'estat espanyol, Oriol Soler.
5: La demanda suposa que Estrasburg examinarà el cas i que Espanya haurà de donar explicacions sobre les mancances en la investigació d'aquest episodi concret i també dels protocols de prevenció de maltractament al CIE. És la demanda, l'ha presentat Irídia, actuant en nom de la víctima, i assegura que el Ministeri de l'Interior no va investigar adequadament una denúncia de tortures feta per un intern del centre de la Zona Franca l'any 2020. Ton Mansilla és un dels advocats del cas en declaracions a Ser Catalunya.
6: Una denúncia d'uns fets que poden ser tortura s'ha d'investigar de forma exhaustiva i rigorosa abans d'arxivar el procediment, i en aquest cas es va decidir no enviar el cas a judici malgrat els indicis sòlids que hi havia de que aquests fets havien ocorregut.
5: Després de ser expulsat del país, el denunciant va tornar a Espanya i va declarar davant les autoritats, però els tribunals espanyols van rebutjar portar el cas a judici. Ara serà la justícia europea la que haurà de decidir si reobre el cas.
1: En clau estatal, ja us ho vam dir dilluns, aquesta és una setmana judicial intensa. Ahir va declarar l'Audiència Nacional Julio Martínez, estret amic de Zapatero i conegut amb l'àlies Julito. I atenció, va reafirmar davant del jutge el que havia dit en l'escrit presentat dilluns, que Zapatero era qui movia els fils de tota la presumpta trama.
7: Tot això deixa en una posició molt complicada Zapatero, perquè qui era una de les seves persones de màxima confiança diu que l'expresident era qui marcava els passos a seguir en la mediació del rescat de Plus Ultra i l'implica en el cobrament de comissions. Això sí, no concreta com s'haurien repartit els 53.000 euros obtinguts pel rescat.
1: Les reaccions polítiques no s'han fet esperar. La Moncloa, de moment, continua defensant Zapatero. Els ministres de Sumar demanen més explicacions als socialistes, mentre que, des del Partit Popular, asseguren que a tots els fa molt mala espina.
7: La portaveu del govern, Elma Saiz, evita valorar les declaracions de Julio Martínez i prefereix ser prudent.
8: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
7: Els principals socis del govern eviten la confrontació directa amb els socialistes, però sí que insisteixen que calen més explicacions. Yolanda Díaz.
9: El president Zapatero tiene que dar explicaciones, y lo creemos firmemente, porque es verdad que hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país.
7: I Miguel Tellado, del PP, diu que no hi ha cap ombra de dubte.
10: Zapatero y sus discípulos morales, más bien discípulos inmorales, llevaban días temblando con lo que podría salir de la declaración de este señor, de Julito Martínez. Y ahí lo tienen. Julito ha confirmado todo lo que sabe.
7: Ja ho escoltem, Tellado creu que el PSOE no ha jugat net.
1: És una setmana judicial intensa pel PSOE, però també pel Partit Popular. El judici del cas Kitchen arriba al seu final. Avui estava previst que les defenses presentin els informes finals.
7: Cada cop està més a prop de conèixer quina serà la sentència del cas Kitchen, la trama parapolicial dirigida presumptament per la cúpula del Ministeri de l'Interior durant el govern de Mariano Rajoy i destinada a espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, també a sostreure-li informació comprometedora sobre la caixa B del partit.
1: Ara són les 8:20. Moment de mirar què més passa al món. Comencem parlant del govern de Donald Trump, que avança que ja imposarà nous aranzels aviat.
4: El president nord-americà es prepara per reprendre la guerra comercial contra el món. Prepara una nova ronda d'aranzels per a desenes de països, ara que decaurà l'impost del 10% global que va imposar poc després de recuperar la butaca del despatx oval de la Casa Blanca. Això després d'anunciar un aranzel del 50% a productes importats del Canadà.
1: A tot això, el Pentàgon amaga la xifra de soldats ferits en els atacs iranians.
4: El que han més de moment és que des del 7 de juliol almenys 100 soldats han quedat ferits. És l'últim exemple de la tensió entre el que el Pentàgon justifica com una necessitat de seguretat operativa i l'obligació del govern d'informar la ciutadania sobre el curs de la guerra.
1: La guerra al Pròxim Orient ara també passa pel Iemen, país que fins ara s'havia mantingut al marge del conflicte entre els Estats Units i l'Iran, però aquesta setmana ha entrat a l'escalada.
4: La milícia Houthi, aliada amb Teheran, ha anunciat un bloqueig marítim contra l'Aràbia Saudita al Mar Roig, a la zona de l'estret del Bab el Mandeb, una de les rutes d'exportació més importants. Trump, per la seva banda, ja ha amenaçat els és que un bloqueig així tindrà conseqüències i els atacaran.
1: França aprova limitar l'ús de les xarxes socials per menors de 15 anys.
4: Ho va aprovar ahir a la nit de manera definitiva després de mesos de tramitació. És el primer estat de la Unió Europea que introdueix una normativa de restricció general d'aquest tipus seguint l'estela d'Austràlia. Les xarxes estaran prohibides als menors de 15 anys a partir del proper curs escolar.
1: Aldarulls a Bolonya per la mort d'un immigrant a mans de policia.
4: Unes imatges que recorden a George Floyd, l'afroamericà mort asfixiat per un policia mentre el detenien als Estats Units. Ara és un home de 43 anys d'origen marroquí que es deia Abderrahim i que ha mort mentre era immobilitzat per dos agents. Ell crida desesperat, prou, ajuda, i 5 minuts va durar tot plegat.
1: Encara a Itàlia, la dreta converteix en un heroi un joier que va matar dos atracadors.
4: Té una condemna definitiva de 14 anys de presó i 9 mesos per matar trets l'any 2021, dos assaltants i ferir-ne un tercer. L'home és joier, té 72 anys, es diu Mario i s'ha convertit en un màrtir de la dreta que reclama per ell un índul. El Tribunal de Cassació, el nostre equivalent al Suprem, ha confirmat que no hi va haver legítima defensa. Pocs juristes, de fet, qüestionen la resolució. A més, tot va quedar gravat en vídeo.
1: I Zelensky destitueix el cap de l'exèrcit ucraïnès després d'una setmana de protestes.
4: L'acomiadament del ministre de Defensa fa una setmana ha provocat una onada de manifestacions i una crisi política.
1: A Nicaragua, el seu president, Daniel Ortega, anuncia que mai més hi haurà eleccions.
4: Diu que és per evitar que els seus opositors atrapin el govern. D'aquesta manera enterra definitivament la democràcia i confirma els seus plans de perpetrar-se en el poder. Ara impulsarà reformes legals per fer realitat l'anunci.
1: L'Àfrica supera l'Àsia per primer cop com a continent amb més fam al món.
4: Ho diu un nou informe publicat ahir. En el conjunt del món, el nombre de persones infraalimentades ha caigut per tercer any consecutiu. Són entre el 7,4% i el 8,5% de la població mundial. Ara bé, la dada conviu amb una altra que no és gens optimista. Més de 500 milions de persones viuran sense aliments suficients al 2030.
1: I ja són 10 les persones mortes pel temporal de Xile. Berta Reventós.
0: Bon dia. Xile segueix colpejat per un temporal que té 10 de les 16 regions del país en alerta. Les pluges són les més fortes registrades en les últimes dècades, potenciades pel fenomen climàtic cíclic del Niño. Segons Cristóbal Mena, expert en emergències i desastres naturals, els danys es podrien haver reduït amb les mesures preventives adequades.
11: Esto es culpa de una falla de planificació, d'una voluntat al final política.
0: El govern de José Antonio Kast manté l'alerta per zona catastròfica a Coquimbo i Atacama, on unes 100.000 persones continuen aïllades, en la que ja es considera com una de les pitjors emergències climàtiques al país.
1: Ara passen 2 minuts de 8:45 del matí, uns anuncis i tornem a casa per parlar d'habitatge.
12: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Ser Catalunya Barcelona.
13: El 27 de juliol a les 9 del vespre, viu el directe de Joan Tena al Casino Costa Brava. El cantant i músic oferirà en acústic un repertori de versions inoblidables dels 80 i 90. Gaudeix de sopar amb amenització per 49,95 €, pàrquing inclòs. Més informació i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
14: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
15: ¡Qué calor!
14: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
16: ¿Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
17: Necessites comprar un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
18: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
19: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: els que vindran.
1: Aquí, Catalunya.
2: PSC i Esquerra Republicana volen que la llei per frenar la compra especulativa s'apliqui només als grans propietaris i les persones jurídiques. Així consta les esmenes que tots dos grups han presentat al Parlament. Recordem que perquè tiri endavant cal que el text també tingui el suport dels comuns, que tenien un acord inicial amb els socialistes més ambiciós.
3: Esquerra justifica aquesta decisió argumentant que el text pactat inicialment per govern i comuns no és prou robust jurídicament parlant i també considera que no es pot tractar igual un propietari que té 3 pisos que un propietari que en té 25. Esther Capella, d'Esquerra.
4: Cal posar el tall en els grans tenidors per fer la norma que sigui robusta jurídicament i que pugui ser una norma aplicable.
3: Els comuns han presentat esmenes al text d'acord amb els canvis que els hi han demanat des del sindicat de llogateres. A banda d'aquestes negociacions, es preveu que Junts porti aquesta llei al Consell de Garanties Estatutàries i que no es pugui aprovar fins ben entrada la tardor.
2: Mentrestant, el govern ha aprovat un paquet d'ajudes per indemnitzar els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 a tocar del Putxet. Parlem de particulars i de comerciants que s'han vist afectats i que rebran atenció a través d'una oficina que determinarà les quantitats que toquen a cada veí.
3: Els diners sortiran de 2 llocs diferents. Els comerços podran acollir-se a una línia d'emergències de l'Institut Català de Finances i les ajudes dels veïns sortiran del fons de contingència com a mínim de moment, mentre no resolguin les futures indemnitzacions. La majoria de veïns, recordem que continuen sense poder tornar a casa, asseguren des del govern que això és perquè cal garantir la seva seguretat. S'està analitzant finca a finca i des de l'executiu es mostren optimistes, tot i que mantenen la prudència i de moment no es volen mullar sobre quan podran tornar aquests veïns a casa seva.
2: 8:36. A tot això, a Catalunya, la generació d'energia renovable va caure un 3% el 2025 respecte a l'any anterior. Els objectius de cara a l'any 2030 estan a anys llum. Per complir-se, un 50% de l'electricitat de consum que consumim hauria de procedir de mètodes sostenibles de captació d'energia. I ara rondem el 15%. Catalunya continua depenent de l'energia nuclear.
5: Aquesta reculada s'explica per la pujada de la demanda elèctrica, la caiguda de la generació eòlica i un baix increment de la nova capacitat renovable. La generació nuclear continua sent la primera font de producció elèctrica, ja que els 3 reactors que hi ha a Catalunya cobreixen el 50% de la demanda elèctrica. El sector adverteix que estem molt lluny de la sobirania energètica.
6: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs, és un missatge preocupant perquè implica més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat.
5: És Víctor Cusí, portaveu de l'Observatori de les Energies Renovables a Catalunya.
2: El govern assegura que ja hi ha un pla ambiciós per desplegar les renovables, però que encara no es veu reflectit a les dades. Alhora, admet que els objectius del 2030 queden molt lluny. És la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
7: Lamentablement, Catalunya va endarrerida respecte al seu entorn espanyol i europeu. Tot l'impuls que van fer a través del decret d'agilització de tràmits a Catalunya va precisament en la línia d'intentar revertir aquestes dades que no són bones.
2: I a tot això, Unió de Pagesos ha demanat anul·lar el pla estrella del govern per desplegar les energies renovables.
5: El sindicat agrari, que també representa ramaders, demana tornar a la casella de sortida perquè considera inadmissible que el sòl agrari es vegi compromès per fer-hi horts solars o posar-hi molins de vent.
8: Un model que potenciï l'ús d'energies alternatives si es basa en instal·lacions de petita dimensió, prioritza les zones edificades i artificialitzades i la generació distribuïda i amb planificació i consens del territori.
5: És Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
2: I mentrestant, l'incendi de la Mierla a Guadalajara ha cremat més de 30.000 hectàrees.
9: El mayor de Castilla-La Mancha y posiblemente uno de los mayores de la historia reciente de nuestro país.
2: La preocupació continua anant a màxims amb l'avenç de les flames que ja han cremat gairebé també una quarta part del Parc Natural de la Sierra Norte. Hi ha 1.300 desallotjats a 34 nuclis i en continuen confinats 14 més.
10: El vent ha estat molt desfavorable en les tasques d'extinció. Uns gairebé 400 efectius de diverses unitats treballen a la zona amb 70 dotacions i 30 avions i helicòpters. Els bombers gairebé han aconseguit aturar l'avenç del foc cap a la ciutat de Sòria i les autoritats asseguren que comencen a veure llum més enllà del fum, tot i que encara estan lluny de controlar l'incendi.
2: I amb tot això, Espanya ja és el país europeu amb més superfície cremada en tot el que portem d'any.
10: S'han cremat gairebé 120.000 hectàrees, unes 80.000 de les quals venen dels primers dies de juliol. En total, hi ha hagut 21 grans incendis al país.
2: Tornem cap aquí, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut una segona persona relacionada amb la mort a trets d'un adolescent de 15 anys a Barcelona a principis de mes, al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera. La consellera d'Interior s'hi ha referit com el presumpte sicari.
10: L'endemà de l'assassinat, la policia ja va detenir una persona suposadament relacionada amb el crim i en una intervenció al Parlament, la consellera Núria Parlon ha confirmat la detenció del que creuen que va ser l'autor material dels fets.
0: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
10: La investigació continua sota secret de sumari, però les primeres hipòtesis de la policia apuntaven a un atac dirigit en el marc d'un enfrontament entre bandes.
2: Detingut també un monitor de 23 anys del casal esportiu del Wind Tortosa després de la denúncia de dues famílies per presumptes abusos sexuals a menors.
10: Segons fonts properes al cas, els fets inclouen una agressió consumada i una altra en grau de temptativa. Davant d'aquestes denúncies, Tortosa Esport va activar immediatament el protocol d'agressió sexual i va apartar el monitor de les seves funcions per protegir els menors.
2: I tenim novetats pel que fa al cas Endic. Una intèrpret britànica, que col·laborava a vegades amb la família del fundador de Mango, ha assegurat que va ser ella qui va buscar la ruta a la muntanya per anar a caminar. Ho hauria fet a petició de la terapeuta i acompanyant a Jonathan Endic, investigat pel presumpte assassinat del seu pare.
10: Ho ha explicat voluntàriament als Mossos d'Esquadra. La sortida l'haurien fet just una setmana abans de la caiguda al buit d'Isaac Endic. La intèrpret ha declarat que Jonathan havia rebut ordre de la terapeuta de buscar una experiència límit amb el seu pare. Una experiència que permetés al fill alliberar-se dels lligams emocionals que l'impedien continuar endavant i per això van acabar escollint el camí de les feixades.
2: I si sou usuaris de Rodalies, això us interessa. Adif no pot determinar quan podrà restablir el servei de trens de les línies R13 i R14 entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus. Un robatori de coure, dilluns a la nit, ha provocat danys molt greus, segons la companyia, i asseguren que la recuperació del sistema serà molt complexa.
11: Ha afectat els equipaments i sistemes de regulació del trànsit i Rodalies ha establert un pla alternatiu amb autobús per suplir la demanda. Quan s'hagi fet una valoració dels danys, Adif presentarà una denúncia als Mossos d'Esquadra.
2: Cert, els gossos de fins a 40 quilos ja poden viatjar als trens de llarga distància asseguts en un seient i al costat dels propietaris.
11: És una mesura que va avançar la setmana passada el ministre Òscar Puente i que va entrar en vigor ahir coincidint amb el Dia Mundial del Gos. Fins ara, les mascotes podien viatjar en trens de Rodalies sense gairebé restriccions i ni tan sols havien de pagar el bitllet. Ara s'amplia la possibilitat en trajectes més llargs i facilita els desplaçaments a persones que fins ara havien d'optar pel transport privat.
2: Més coses, les estafes són la principal causa de reclamacions al Banc d'Espanya. Representen un terç de les queixes que rep l'organisme i els clients que denuncien haver estat víctimes d'un engany per part de tercers han augmentat un 7,5% en només un any. Pol Valero.
12: El 2025, el Banc d'Espanya va rebre gairebé 1.500 reclamacions de clients catalans relacionades amb enganys de tercers. Alberto Ríos, director general de Conducta Financera i Bitllets.
13: La matèria més reclamada ha vuelto a ser el fraude en instrumentos de pago, en tarjetas y transferencias principales. Es verdad que en términos absolutos no representa un problema de salud financiera, pero lógicamente el uso creciente de medios digitales hacen de este problema un problema cada vez mayor.
12: En total, l'any passat van registrar gairebé 5.000 reclamacions a Catalunya que també inclouen disputes pel cobrament de comissions o despeses hipotecàries. Ara bé, només un terç del total s'acaben admetent a tràmit i d'aquestes, només la meitat acaben amb una rectificació per part del banc.
2: Avui que també volem parlar d'intel·ligència artificial perquè la Fundació Escola Cristiana de Catalunya ha decidit posar a ordre a l'ús d'aquesta eina a les aules, presentant un marc pioner pels centres educatius. Informa la Júlia Domènech.
14: La patronal de l'Escola Cristiana presenta l'escala Iris, una guia pràctica que estableix 5 nivells d'ús de la intel·ligència artificial segons la seva intensitat. El grup d'experts que ha elaborat el document insisteix que no és una escala per decidir quin ús és millor, sinó conèixer quin grau d'intervenció de la IA és l'adequat. Així ho ha dit el coordinador del projecte, Miquel Àngel Prats.
15: El millor nivell és el 0, educativament parlant, no? Però el nivell 5, per exemple, fa alguns aspectes molt extraordinaris. Per tant, cal situar exactament quin és l'ús que hem fet. De fet, és un marc que ajuda sobretot a ser transparents, responsables i molt honestos.
14: La guia es desplegarà el curs vinent a les escoles adherides, tot i que segons l'actual secretària general de la FEC, Meritxell Ruiz, el projecte podrà servir de referència per a la resta del sistema educatiu.
2: I ja sabeu que aquests dies heu d'anar amb compte amb la calor, evitar aquesta exposició, fer activitat a l'aire lliure o, si més no, fer-ho amb moderació, perquè sapigueu que la setmana passada unes 650 persones van haver de ser a passades pels centres d'atenció primària per culpa de la calor, sobretot per cops de calor i deshidratacions, informa l'Àlex Calatrava.
16: De cada 100.000 habitants, 8 han hagut de visitar un centre de salut. És una mica menys que la setmana anterior, en què ho van fer algú més de 9 de cada 100.000. Segons les dades del Departament de Salut, els majors de 80 anys són els més afectats, seguits de les persones entre els 15 i els 44 anys. La majoria han estat ateses a un centre d'atenció primària per insolacions i cops de calor, unes 150 per deshidratacions, i d'entre totes les persones ateses, 200 han hagut d'anar d'urgències, la majoria també per cops de calor. Una vintena de pacients, fins i tot, han estat hospitalitzats.
2: Arribarem a 3:15 de nou escoltant un anunci, però de seguida Esports i Cultura.
1: Aquí, Catalunya.
17: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
18: El Deformatiu és una secció nascuda als Premis Idea Ràdio 2026, organitzats per SER Catalunya. La continuïtat del projecte guanyador ha estat possible gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Aquí, Catalunya, amb Laura Estrada.
2: Moment pels esports. Ja han arribat a Barcelona tots els internacionals catalans del Barça i el club blaugrana reactiva ja les seves operacions al mercat de fitxatges. Ens ho explica Nil Solà.
19: Tots els internacionals catalans del Barça que ja són a Barcelona, també Ferran Torres, és el futbolista pel qui haurem d'estar pendent de què passa amb el seu futur. La setmana que ve serà clau, el Barça el vol renovar, té unes expectatives altes el futbolista que vol una millora contractual i de moment hi ha diferents clubs europeus interessats en que pugui acabar arribant allà, com per exemple el Paris Saint-Germain. En aquest sentit, Adeyemi havia de ser presentat amb el Barça, no ho serà presentat fins dijous, i el següent podria ser Jesse Bisibu, extrem del Bruges, perquè el Barça pagaria al voltant de 8,5 milions d'euros. El club belga es guardaria un 20% d'una futura venda per l'extrem, que en principi ha de venir a fer el paper de Rooney de la temporada passada, però a l'esquerra. És un fitxatge que Flick ha donat al vistiplau, i aquesta setmana claus els noms d'Adeyemi, el de Bisibu i també el de Marc-André Ter Stegen, que a les pròximes hores podria tancar definitivament la seva sessió a la Ajax de Michel Sánchez per poder marxar cap a Amsterdam i disputar la prèvia de la Conference League.
2: A tot això, la selecció espanyola de futbol ja té com a objectiu el 2030. Oriol Llopart, bon dia.
20: Bon dia. Espanya ja mira el pròxim Mundial amb entusiasme. Fins a 13 campions i arribaran amb 30 anys o menys, com serà el cas de Cubarsí i Lamine Yamal, que només tindran 23 anys. A més, les seleccions sub-21 i sub-19 asseguren el futur de la Roja. D'altra banda, la Real Federació Espanyola de Futbol vol ampliar el contracte de Luis de la Fuente.
2: Leo Messi no dona, per cert, cap senyal de voler deixar la selecció.
20: El Biceleste continua convençuda que Messi encara té futbol per estona. Ara bé, els 39 anys de l'argentí fan pensar que el final de la seva etapa amb la selecció cada cop és més a prop. La pròxima gran cita és la Copa Amèrica del 2028, el mateix any que acaba contracte amb l'Inter de Miami, i molts aficionats confien que encara hi arribi per defensar una vegada més la samarreta de l'Argentina.
2: Bueno, escolta, veurem a veure si ho fa o no. Però no tot és futbol, perquè hem de parlar d'un fitxatge, en aquest cas per això a la televisió, en aquest cas per Mediaset.
20: Josep Pedrerol fitxa per Mediaset. Després de més d'una dècada amb A3 Media, el periodista català continuarà amb el seu programa i els seus col·laboradors habituals, tot i que encara no se sap en quin canal s'emetrà.
2: En clau de Tour de França, Remco Evenepoel destrossa la contrarrellotge.
20: Fantàstica actuació del ciclista belga, que s'ha imposat amb autoritat davant d'un Pogacar que, tot i acabar segon a l'etapa, també ha signat una gran contrarrellotge. En canvi, Ayuso no ha estat al nivell esperat, mentre que Del Toro i Seixas han deixat bones sensacions. La nota negativa l'ha protagonitzat Leibowitz, que ha patit una caiguda i s'ha vist obligat a abandonar el Tour.
2: El Tour viu una de les jornades, de fet, més mogudes pel que fa als controls antidopatge.
20: Una segona onada d'inspeccions reobre el debat entre l'eficàcia de la lluita contra el dopatge i el dret a descansar dels ciclistes.
2: I acabem parlant dels canvis importants a MotoGP, on de reforça el seu projecte amb l'arribada de Fabio Quartararo i David Alonso.
20: Després de 8 temporades a Yamaha, el francès fitxa per l'equip oficial amb un contracte de 2 anys. Pel que fa a David Alonso, encara no hi ha decisió presa. Està per veure si pujarà la moto oficial o a la satèl·lit.
2: I en cultura, Andreu Buenafuente torna a escena després de la seva parada per burnout.
5: Ho farà en la segona temporada de la sèrie de Berto Romero, El otro lado, rebatejada en aquesta segona entrega com El otro mundo. Buenafuente es tornarà a posar en la pell del fantasma del doctor Estrada, periodista dels fenòmens paranormals. El rodatge va acabar divendres a Barcelona i s'estrenarà en 2027.
2: I continuem parlant de rodatges, perquè us ho explicàvem ahir, El barri vell de Girona s'ha convertit en el plató d'Enredados, que és l'adaptació de Rapunzel, però no és la primera vegada. Festivals, rodatges, tot això s'apropien sovint d'aquests carrers tan emblemàtics de Girona. De fet, alguns veïns es queixen d'aquesta ocupació del barri.
5: Els veïns han protestat amb pancartes als balcons perquè consideren unes molèsties continuades que no els deixen viure amb normalitat.
4: És molt difícil i quan no és una veïna és una altra.
21: És el carrer tallat, que no pots passar restriccions, ja sigui per les flors, per un rodatge...
5: Segons ha pogut saber Ser Catalunya, tenen previst presentar una moció al ple on demanen, sobretot, que les productores que ocupen la via pública al barri tornen a pagar la taxa municipal.
2: A Barcelona, el Palau de la Música obrirà un espai a la Via Laietana.
5: Serà un local de 350 metres quadrats on s'hi habilitarà un centre d'atenció al públic, una botiga, un espai expositiu i un altre amb so immersiu. La reforma ha costat 1,5 milions d'euros i el lloguer és per a 20 anys.
2: I avui també us expliquem la polèmica amb Robbie Williams. Potser us ha arribat, En una entrevista prèvia a la seva actuació al Mundial li va caure una mena de pedreta blanca sobre el seu micròfon. Doncs bé, a les xarxes, molts usuaris van dir que era cocaïna.
5: Doncs bé, el cantant britànic ha publicat un vídeo en to de broma.
22: Just like to apologize for the object that fell onto the microphone yesterday.
5: Explicant la situació i mostrant la mateixa substància de nou, que era ni més ni menys que un caramel mentolat. Vaja. I ha dit, la gent es va preocupar per mi, però no passa res perquè en tinc més.
2: Molt bé, Robbie Williams. I acabem amb música. Música.

0: Música de Chayanne, per què?
1: Perquè avui actua ell, Chayanne, al Palau Sant Jordi amb la seva gira Bailemos Otra Vez, avui a partir de les 9 del vespre.
0: Doncs mira, amb en Chayanne posarem un anunci. Dir-vos també, per cert, que hi ha retards en l'alta velocitat entre Barcelona i Girona per un robatori de cable a la Sagrera. De seguida, l'anàlisi amb la Milagros Pérez Oliva.
2: Aquí, Catalunya.
3: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
0: Nou minutets i arribarem a les 9 del matí. Puc saludar ara la Milagros Pérez Oliva, del País. Què tal? Bon dia, com estàs?
4: Què tal? Molt bon dia. Bé, bé.
0: Començo preguntant-te per aquest projecte de la nova llei antitabac, una reforma que endureix, ho hem explicat de manera significativa, aquesta normativa actual. Tu creus que ja tocava això? Creus que arribarà per això a bon port? Perquè, clar, d'una banda tenim el PP que diu deixa que ens ho llegim abans, perquè creuen que no ho han consensuat prou amb les comunitats autònomes on ells, de fet, manen. I de l'altra també tenim Junts, que d'entrada crec que no estan en la línia d'aprovar massa iniciatives del govern.
4: Sí, això és veritat, però tocar sí que tocava. Sí. Perquè, a veure, des de la... Aquesta és la proposta de reforma de la llei antitabac més important que es fa des de la llei del 2005 que va prohibir fumar als restaurants i als llocs públics, diríem, no? Llavors, és molt necessari perquè, malgrat que des de que es van començar a aplicar restriccions, el tabaquisme ha baixat del 34% a l'actual 20%, encara segueix sent, juntament amb l'alcohol, la causa de mortalitat evitable més important.

0: tinguin totes les substàncies nocives com quitrà i altres porqueries que porten els cigarrets, no deixa de ser un cigarret de nicotina que el que fa és mantenir o introduir a la gent en l'addicció a la nicotina. I després molta de la gent pot passar al cigarret perquè s'ha comprovat que s'ha convertit en la via d'accés al tabaquisme dels adolescents i és una via promoguda per les pròpies companyies tabaqueres que promouen aquest procediment com si fos innocu o com si fos saludable, quan en realitat no ho és, perquè també és tòxic i a més en realitat el que fa és introduir l'addicció a la nicotina, i quan no tinguin un vapejador, molta de la gent que els utilitza es passarà al cigarret.
1: Clar. Sí.
0: Per tant, sí que és important aquesta llei. El que passa és que, efectivament, perquè sigui aprovada, necessita que Junts i el PP votin, o el PP, vaja, votin a favor. Uh-huh. I bueno, no estan massa per la labor de donar-li un triomf al govern, diríem, no?
1: Sí,
0: En aquest cas, s'imposarien criteris que no són de salut per rebutjar una llei que el que pretén és promoure la salut i protegir sobretot els menors.
1: Abans hem parlat amb la Cristina Martínez, ella és de l'Institut Català d'Oncologia, i recordàvem també que, més enllà de la part política, que sobretot aquests canvis, no només tenim els restauradors que ho critiquen, també la gent, vull dir que també hi ha persones, segurament en coneixem tots al nostre entorn, que tampoc ho acaben de veure, que ho troben potser excessiu, no?, totes aquestes mesures. I em recordava, Mila, a quan també es va prohibir fumar en interiors. Això també va generar moltíssima polèmica i tothom va posar el dit al cel. I fixa't després.
0: Recordaràs que quan es va prohibir fumar als llocs de treball va haver-hi reaccions catastrofistes dient que la gent embogiria, que la gent no podria suportar o que no es podria organitzar, i avui els llocs de treball són espais nets. I si algú avui proposés que es tornés a deixar fumar als llocs de treball, tothom diria que no. Uh-huh. I si es digués que als restaurants es pogués tornar a fumar, tothom diria que no, perquè tothom ha vist les avantatges d'aquesta prohibició.
1: I tant.
0: Aquí, l'altra mesura important és que els menors prohibeix, perquè fins ara està prohibit vendre tabac als menors, però aquesta llei el que fa és prohibir fumar als menors, amb la qual quan es trobi algun menor que està fumant es podrà multar amb 200 euros que hauran de pagar els seus pares. Uh-huh. Per no protegir suficient la salut dels seus fills.
1: Sí, sí. Un altre tema que voldria comentar amb tu, Mila. En aquesta ràdio hem pogut accedir a l'atestat policial del crim masclista de la Kimberly, que és aquella dona assassinada per la seva parella a mitjans de maig al mig del carrer Figueres. Un atestat que corrobora que tant la fiscalia com el jutge de guàrdia, que va deixar en llibertat l'agressor, tenien prou informació del cas, perquè penseu que ell ja tenia antecedents, ja havia amenaçat a la dona i, de fet, fins i tot va arribar a dir al policia que la mataria. I tot i així, el van deixar en llibertat i després, efectivament, va acabar matant a la Kimberly. Això per una banda, però és que a més hem explicat també que a Espanya portem 3 crims en 2 dies, 2 a Màlaga i un a Toledo. I de fet ja convocat pel dia 28 aquest gabinet de crisi d'igualtat per abordar-ho. I clar, davant d'això, Mila, penses, ostres, continua fallant alguna cosa? Perquè clar, com és que arribem sempre amb els mateixos casos de dir, ostres, ja hi havia alertes i tot i així ha passat?
0: Efectivament. En el cas de Figueres és absolutament clamorós, perquè són les institucions públiques encarregades de protegir a les víctimes les que no van ser capaços de detectar la perillositat d'un individu que tenia tots els números i tota la informació en el sistema com perquè poguessin haver saltat totes i totes les alarmes. I va acabar en un crim que és evidentíssim que s'hagués pogut evitar. L'altra qüestió és que en els 3 últims casos que hem tingut, 2 d'ells havien estat en el sistema de Biogen, encara que ara ja no hi eren. I aquests 3 casos en 24 hores confirmen una tendència que ja s'havia manifestat en anys anteriors, que és que per alguna raó, l'inici de l'estiu, el mes de juliol, és un moment molt dolent per la violència masclista. I moltes dones que estan en perill en aquest mes s'accentua, sigui per la calor, per la irritabilitat, alguns inclús ho han vinculat a fenòmens com doncs, els excessos de, per exemple, el Mundial, sí, que porten a que la gent begui, a que la gent s'exciti en excés, i això acaben pagant-ho les dones. Però és realment molt preocupant i, efectivament, hi ha motius per convocar el gabinet de crisi. Cada

0: vegada que es convoca el gabinet de crisi es millora alguna part del sistema de protecció, però és evident que la proporció i la progressió dels casos de violència masclista que acaben en assassinat segueix sent esfereïdorament alta.
1: I l'últim tema que m'agradaria treure amb tu aquí a taula, Tenim Carles Puigdemont, que ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per no complir amb aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia, una denúncia que també firmen els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, que considera que el Tribunal de Comptes espanyol, que no ha aconseguit el perdó de forma automàtica, està desobeint deliberadament. Jo et volia preguntar si tu creus que això és més pressió afegida i si pot tenir això realment algun efecte.
0: La denúncia.
1: Sí.
0: Jo crec que la denúncia intenta tenir més efecte, però està clar que el Tribunal de Comptes i els altres tribunals, el Suprem en particular, que resisteixen a aplicar la llei, el que estan fent és tàctiques dilatòries per evitar complir el que és un mandat del legislatiu i ara, a més, un mandat del legislatiu avalat pel Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Sí. És un escàndol majúscul de la justícia espanyola que en aquest cas està demostrant que es regeix per criteris que no són jurídics, sinó més aviat polítics.
1: Més clar impossible. 1.000 euros, Pérez Oliva. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, bon dia.
1: Que vagi molt bé. Ara són les 9 del matí, posem uns anuncis i de seguida obrim el racó de pensar amb la Iolanda Seix.
2: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona.
3: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital. A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Delfó.
4: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
3: Cada tarda, a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena SER i SER Catalunya.
5: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
6: Tots els nostres continguts.
5: Som a tot arreu. Som al teu costat.
6: Descarrega't l'app de la cadena SER.
5: Tot això passa aquí.
3: Anar de festival. Llegir un llibre amb tota la calma. Recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
7: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
3: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
6: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Passen 2 minutets de les 9 del matí. Obrim el racó de pensar avui amb l'actriu i cantant Iolanda Seix. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
8: Hola, bon dia, molt bé.
1: Estem aquí. És molt íntim ara, això, eh? Així escoltat, així sense cap música de fons ni res, agafa un to una mica més baix.
8: Anem a agafar-nos algo íntim.
1: Un to molt més íntim. Iolanda, com estàs?
8: Bé, molt bé. Estic molt bé. Gràcies.
1: Escolta, el racó de pensar, ja ho saps que comencem sempre amb la mateixa pregunta. Què t'ha fet pensar?
8: Doncs mira, Laura, jo la setmana passada vaig estar dinant a casa dels meus pares, que sí, és una cosa que faig de tant en tant, i jo no tinc televisió.
1: Vale.
8: Així que és el moment també de veure què està passant, què hi ha a la tele, quina és la programació. És com dia de pati, a veure què passa.
1: Sí?
8: I va sortir un anunci del Grand Prix. Tu recordes aquest programa?
1: Sí.
8: Sí, per mi va ser un programa dels anys dels 90, de l'estiu. Era el programa que jo veia a casa meva, que era com... Gran evento, anem a mirar el Grand Prix.
1: Anem a mirar el Grand Prix.

0: El programa de l'abuela del niño.
1: És que era així, era un programa que ens unia a totes, que era com anem a... I de cop t'he d'explicar una anècdota molt forta.
0: Sisplau.
1: Perquè a Grand Prix era competició entre dues poblacions d'Espanya. El meu poble, Hostalets de Balanyà, va participar-hi.
0: Oh!
1: Va participar-hi l'any 2001. Jo tenia 10 anys.
0: Oh, uau! Llavors hauria de ser, clar, l'esdeveniment del segle.
1: L'esdeveniment del segle. Estàvem tot el poble a la pista...
0: Ostres, que boixo!
1: ...mirant el programa. Què va passar? Que vam ser... L'equip que va quedar últim aquella temporada. Va ser així. Amb honor, però vam quedar últims.
0: No passa res.
1: No passa res. Però jo recordo aquesta sensació de germanor.
0: Uh-huh.
1: I vaig pensar, què és el que ens agrada d'aquests programes? Què és el que ens atrau? Què hi ha aquí? Hi ha alguna cosa? I pensava en... Hi ha dues coses que ens passa. Primer, que jo crec que ens agrada veure com l'altra persona fa el ridícul.
0: Desenvolupa això, m'agrada. M'agrada com penses.
1: A veure, a Grand Prix és un programa, rotllo gincames, rotllo o humor amarillo, que el que fas és, competeixes o en grup o amb parella, i fent proves...
0: Físiques que has de fer, sí.
1: Que la majoria són ridícules. O sigui, una imatge de veure una persona que està intentant travessar tot de troncs que van...
0: Donant voltes sobre si
1: mateixa. Corre per sobre i a sota hi ha una piscina plena d'aigua. Clar, la premissa ja és una mica difícil d'aconseguir, perquè has de travessar tots aquests troncs per anar cap a l'altre costat.
0: Sí.
1: A sota hi ha una piscina d'aigua. I tu, què estàs pensant?
0: Cauré.
1: I la persona que ho està mirant és que caigui.
0: Clar.
1: No, que caigui, perquè vull riure.
0: O sigui, és veritat.
1: No, hi ha aquesta cosa de que ens agrada veure l'altra persona. Volem que ho aconsegui. Hi ha una part de nosaltres que vol pensar que ho pot aconseguir.
0: Sí.
1: Però hi ha una altra part que pensa que no ho aconsegueixi perquè volem que caigui a l'aigua i riure. I, clar, jo pensava, com és que ens desperta plaer veure l'altra persona com fa el ridícul?
0: Mhm.
1: Descontextualitzo i ho trec d'aquest programa. A mi m'ha passat molts cops que jo estic pel carrer i veig una persona davant meu que s'entrebanca.
0: Val.
1: Aquesta persona s'entrebanca, mira al voltant, esperant que ningú l'hagi vist.
0: Ah, sí.
1: Però tu l'has vist.
0: Sí.
1: I això què et provoca?
0: Riure.
1: No? Una mica de riure.
0: Una mica de somriure.
1: Una mica de somriure.
0: Sí.
1: Penso, per què? Per què ens agrada o per què ens provoca plaer veure una persona que... Aquesta ridiculesa tan simple.
0: Aquesta vulnerabilitat, no? Que de cop i volta tothom pot caure de morro, sigui qui sigui. Pot
1: ser
0: el president d'on sigui, pot ser tu, pot ser qualsevol persona que és petita, i cau i ens farà gràcia.
1: I això ens uneix d'alguna manera.
0: Això és veritat.
1: No? Això ens uneix, això ens fa sentir que som persones ridícules i no passa res, i que a tu et pot passar i a mi també.
0: Exacte.
1: I no passa res. És com alguna cosa que ens uneix. I això... Jo crec que ens costa dir-ho en veu alta, però ens agrada fer el ridícul i ens agrada veure l'altra persona fer el ridícul. I no passa res.
0: És bonic, això, estic d'acord.
1: Sí, perquè no ho farem tot bé.
0: Exacte.
1: I això ens ha de tranquil·litzar una mica.
0: Però una altra cosa que crec que també ens uneix molt és competir. És a dir, en el fons també... O sigui, et compro 100% això de que hi ha un punt que el ridícul ens atrau. Fer-lo nosaltres una mica... Hi ha qui més, qui menys, hi ha qui té el sentit potser més desenvolupat i qui li fa molta vergonya, però ens uneix veure-ho, però especial la competitivitat. Que jo crec que aquí també estem obrint un meló molt interessant.
1: No, aquí és l'altra cosa que vaig pensar. Ens entra unes ganes... O sigui, a mi em va passar, recordo jo, la Ioli de fa 10 anys, de quan tenia 10 anys, mirant el Grand Prix del meu poble, i clar, era el meu poble i jo volia que guanyés, hi havia una cosa de pertànyer
0: a l'equip.
1: Sí. Però quan no és ningú que tu coneixes, també et surt aquesta cosa de jo vaig amb aquest equip.
0: És
1: aquest
0: veritat.
1: Equip és meu. No coneixes de res. No coneixes de res, però has empatitzat amb aquesta persona o amb aquest equip, i això és meu. I jo vull que aquest equip guanyi. La competició pot ser molt, molt dolenta. O sigui, ens pot treure com una part molt agressiva.
0: És veritat.
1: Perquè jo em vull posar per sobre d'aquesta persona.
0: Sí.
1: Vull que aquesta persona... O sigui, jo vull ser aquesta persona que guanyi tot. I això... aquests dies ho hem vist.
0: Mm.
1: Ho hem vist molt fort amb el Mundial, com ens pot sortir aquesta agressivitat contra l'altre, perquè va molt més enllà de que jo guanyi. Vull que aquesta persona perdi.
0: És veritat.
1: Vull que aquesta persona estigui per sota meu. I això és una cosa que ens passa des de petites. No sé si a tu t'ha passat o tu has jugat amb jocs de competició o, jo què sé, has jugat a bàsquet o a futbol, algun esport
0: d'aquest i tant. Sí. Vols guanyar. Sí.
1: Jo jugava a bàsquet de petita. I jo volia guanyar, però jo volia guanyar perquè hi ha una satisfacció de quedar per sobre.
0: Clar.
1: I a més, que tothom al teu voltant et felicita per guanyar.
0: Evidentment.
1: I això com ho fem?
0: O sigui, com ho gestionem?
1: Com ho gestionem?
0: No,
1: perquè
0: guanyar és addictiu.
1: És addictiu.
0: Clar.
1: I a part, estem intentant que les nostres infàncies creguin aquesta cosa de lo important és participar.
0: Uh-huh.
1: Però en el fons...
0: En el fons el que volem és guanyar. Tothom, ja està,
1: guanyar. Tothom vol guanyar i es premia qui guanya. I clar, estem veient aquests dies, per exemple, al Mundial, aquestes reaccions que han tingut, jo què sé, l'últim partit, no sé si el veu veure.
0: Però... Sí, bueno, sí, l'hem hagut de veure, perquè per força, perquè, mare de Déu, està el partit aquest per totes bandes.
1: Clar, clar.
0: Doncs la tele hi és, el partit, encara.
1: Exacte.
0: però
1: aquestes imatges dels jugadors d'Argentina, per exemple.
0: Sí, al final ja...
1: Al final, ja has perdut.
0: Ja està, supera-ho.
1: Ja està, supera-ho.
0: Perquè, escolta una cosa, mira, és que em diuen que tenim el tall del Gran Prix de quan el teu poble...
1: No m'ho crec.
0: Espera, tenim un fragment que podem escoltar.
2: Pues sube el marcador. Ahí lo tienen, son 19 puntos Valenya, que va poquito a poquito, pero fíjense, se está distanciando con 30 arriba Val de Fuentes.
1: Poquito a poquito i poquito a poquito vam quedar
0: al poble, final. Per això s'ho va prendre igual de malament que l'Argentina?
1: No, perquè hi ha alguna cosa de que ja ens sentíem guanyadors d'haver estat allà.
0: Ah, vale.
1: I això no és una cosa que no tothom té, aquest sentiment de mira, ho hem fet, hem arribat fins aquí i que bé que ens ho hem passat, no? Perquè al final aquesta cosa de sí, l'important també és participar i la germanor que ens ha portat aquest moment de felicitat de... Jo què sé, ens hem unit persones que durant el poble, durant el dia a dia, potser no parlem, potser no ens dediquem a fer alguna cosa conjunta, però aquell dia estàvem...
0: Aquell dia vau ser un poble.
1: Un
0: tots
1: poble.
0: Units.
1: Tots units.
0: Tots pel mateix, anàveu allà a lluitar pel mateix.
1: Sí.
0: Això
1: va ser bueno. Molt bonic. Clar, després veus les imatges d'aquests dies, per exemple... Mm. Clar, va sortir a Espanya, no? Aquesta cosa de ja surt la germanor de tots som Espanya, però també surt aquesta cosa de què és Espanya, què no és Espanya, com en una competició dintre de la mateixa unitat de sentit de país.
0: Sí.
1: I clar, la competició també et porta a competir entre els teus iguals dintre
0: ai,
1: del mateix
0: sí.
1: equip.
0: Certament.
1: No?
0: Certament.
1: És com, hem guanyat, però jo he fet això, que ha fet que jo... O sigui, jo he fet aquest gol o aquesta cosa que ha fet que guanyem. O sigui, jo estic una mica més per sobre de tu.
0: Mm-hmm.
1: Quan al final és com...
0: Som un equip,
1: som
0: en teoria,
1: un
0: no?
1: Equip,
0: sí,
1: en
0: sí,
1: teoria.
0: Sí, sí, sí.
1: En teoria som un equip i hauríem de celebrar-nos les unes a les altres, no?
0: Però creus perquè això també és aplicable en el dia a dia a les feines que fem? És a dir, aquesta competitivitat, ara pensàvem, quan dèiem, quan som més petites, per exemple, quan vols jugar, de fet, encara ara, vull dir, quan ets adult i també jugues esports, també segueix sentir aquesta competitivitat, aquesta rivalitat al camp, que és 100% necessària. Però tot això també es porta en el camp personal, és a dir,
1: sí.
0: també la feina a vegades penso que
1: sí.
0: competim. I en el vostre cas, en el cas d'actors i actrius, clar, és que ets tu o les 700.000 actrius que hi ha a Catalunya
1: sí.
0: i a Espanya. És a dir, llavors hi ha un punt de dir, bueno, som un equip, totes fem la mateixa feina, totes ens estimem, perquè és veritat que tothom ens estimem molt, també els periodistes, però tu mires pel teu bé, perquè tu has de menjar a finals de mes.
1: Clar, és que al final, si ho desgranem una mica, hi ha molts espais de la nostra vida en la que ens trobem competint directament i a la nostra feina competim directament. I a mi em passa que jo tinc una germana bessona que ens dediquem al mateix i
0: sí,
1: competim
0: senyora.
1: Directament.
0: Sí.
1: Hem hagut de fer molts esforços.
0: molta teràpia.
1: Molta teràpia per entendre que no va de mi, que va d'una cosa molt més grossa, que és, hi ha algú que està decidint una cosa molt concreta i jo igual no puc complir aquest espai, però no m'ho portaré a lo personal de no estar en contra meva. No? Mm. I això crec que és el més difícil com a societat o com a persones que estem intentant fer alguna cosa igual, és com no va de tu, no ets pitjor que aquesta persona, és que aquesta persona té una cosa que li agrada més
0: sí.
1: i ja està.
0: O que per aquest projecte encaixa més això que té aquesta
1: exacte,
0: persona. Ja està.
1: Exacte, però clar, això crea molta tensió.
0: No, clar.
1: A mi em crea molta tensió entre la família directament, però entre les meves amistats que ens dediquem al mateix, no?
0: Mm-hmm.
1: Com gestionem la quan a tu et diuen que sí i tu estàs amb la teva amiga, que també ha fet el mateix càsting, i li has de dir que m'han agafat a mi i a tu no, en aquell moment.
0: Ja.
1: És molt difícil no enfadar-t'hi. o que no et surti aquesta enveja, aquesta ràbia, aquesta cosa de... Perquè al mateix moment que tu et sents que bé que t'hagin agafat,
0: sí,
1: que li has de dir felicitats, alhora penses, merda, no m'han agafat a mi.
0: Yeah.
1: I aquesta ràbia, aquell moment, l'has de poder gestionar i et surt aquesta competició de si ho hagués fet millor, si no hagués dit aquella frase, si hagués no sé què, és com no, no va de mi. Intentar pensar que no va de mi és el més difícil,
0: mm-hmm,
1: i acompanyar igualment a la teva amiga a dir felicitats.
0: Ja està.
1: Felicitats.
0: Sí, però també és veritat que dues coses que vull dir, eh? Una és que en el fons la competitivitat va lligada sempre en aquesta frustració, la gestió de la frustració, perquè sí, és inevitable que o guanyes o perds, no hi ha una altra opció. Si sí, perds, hauràs de gestionar el que ve, que és la frustració. I l'altre tema és alegrar-te'n pels altres, que això també crec que... a veure... No sé, vull dir, vosaltres oients també a casa vostra, cadascú aquí sap quan és sincer i quan no ha sigut sincer, quan a vegades ha felicitat, per exemple, una persona per aconseguir una plaça, m'invento, que volia també, qui ho està dient, no? Aquí hi ha un treball. També crec que quan són amistats, tu t'has d'alegrar per la persona.
1: Sí, sí,
0: sí. T'has d'animar i d'alegrar, i si no és el cas, aquí jo crec que hi ha alguna coseta estranya que s'ha de treballar.
1: Jo crec que està molt bé dir això, ens hem d'alegrar, però crec que tampoc passa res si et surt, si sents, yeah, si sents una mica de ràbia, perquè crec que és normal.
0: És normal, sí.
1: Absolutament.
0: És normal.
1: Evidentment, el que hem de treballar és que aquesta ràbia no et faci no poder alegrar-te de la teva amistat, de la teva parella o amiga o germana o el que sigui, no? Vull dir, que no guanyi aquesta ràbia.
0: Que no t'encegui, no?
1: Que no t'encegui, sí, perquè al final són les dues coses alhora. És treballar el sentiment de ràbia que t'està provocant i d'alegria, perquè al final és algo positiu. És algo positiu i alegrar-te de les coses boniques que li passen a l'altra persona va d'això.
0: I et fa sentir millor. O sigui, també hi ha un punt que suposo que us ho heu trobat tots, però quan tens ràbia i frustració, et sents d'una manera que és horrorosa, una merda, però en canvi quan t'animes per una altra, quan t'alegres i estàs contenta, home, la satisfacció que et provoca això és impagable. Vull dir que...
1: Sí, i al final et fa una mica més estar en contacte amb una cosa com més important de la meva individualitat, que és el col·lectiu, no? Que
0: sí,
1: si a tu et va bé, si a totes ens va bé en general, no? És com no buscar només que a mi em vagi bé, els meus únics objectius, a la meva felicitat, no? Que jo tingui èxit, no? Crec que si aconseguim que totes ens vagi bé, si sí, aconseguim que col·lectivament totes aconseguim estar felices amb el que fem, que ens vagin bé les coses, doncs és un sentiment que crec que és com molt més bonic que aconseguir la pròpia individualitat, la pròpia, el plaer individual, no? Crec que l'objectiu final seria que totes estiguem una mica més felices amb el que fem.
0: I tant.
1: No? I que no estiguem competint perquè tu et vagi millor que a mi. No, no. Si ens va bé a totes, doncs ens va bé a totes. I això és molt millor, crec.
0: Doncs Déu-n'hi-do, el Gran Pix. Sí que t'ha fet
1: el
0: pensar,
1: Gran Pix,
0: mare
1: ostres
0: de Déu. El Gran Pix, quina font de, una font de reflexió.
1: Gran reflexió.
0: Escolta, tens pressa?
1: No.
0: Vale, queda't aquí.
1: Vale, vinga.
0: Perquè volem canviar, volem explicar-vos també que, ja ho sabeu, estem en aquesta tercera pujada de temperatures, amb aquesta calorada que està fent aquests dies. Temperatures que superen els 40 graus, nits infernals, no sé si t'has trobat ja amb nits d'aquestes que costa dormir.
1: Mm, molt, molt.
0: Molt, perfecte. Ens vas perfecte, perquè el tema que parlem ara crec que et sentiràs molt interpel·lada. De fet, segur que oients, tots vosaltres us sentiu interpel·lats per això. No podem escoltar, crec, els...
3: Yo en casa no tengo aire, sino que tengo un ventilador, lo peor por la noche, lo cual intento acercarlo a la cama lo máximo posible, pero aún así se vuelve difícil.
4: Realment fem ús constant del ventilador que tenim, sobretot per la nit, perquè si no és impossible dormir, i pel matí, si corre una mica l'aire, obrir les finestres, però també sempre està el ventilador en marxa.
5: Aquest any ja ha sigut algo impossible. 32 graus a l'habitació, perquè és un dúplex, amb el qual l'escalfor se'n va tot a cap a dalt. Tot el que hem decidit definitivament de posar aire condicionat.
6: Que si me multa la comunitat, que me multe, però que voy a poner el aire acondicionado aunque caiga agua a la calle.
0: Ja ho escolteu, hi ha gent que aquest any ha dit ja no puc més i s'ha decidit posar aire a casa. No sé si d'aquí a taula també us hi heu trobat tots, totes, i...
1: Jo m'he sentit molt representada amb aquesta persona que ha dit visc en un dúplex, perquè jo visc en un dúplex, tinc una habitació dalt, i puja la calor molt, molt, molt forta. Tenim aire condicionat i aquest ha sigut l'estiu que he dit ja no aguanto més, l'encenc, perquè és aquesta cosa de, bueno, intentem no posar-lo molt perquè és molt car, perquè no sé, aquest any ja veurem les factures que passa, però és molt insuportable.
0: Sí. És insuportable.
7: Doncs mira, Laura, jo una mica feia 5 anys que vivia en el mateix pis de lloguer i durant els últims 5 anys hem anat tirant, doncs, això, amb ventiladors de sostre i amb ventiladors de peu, però aquest any hem dit, és que no podem més, o sigui, ens estem fregint literalment. I dilluns ens vam venir a fer un pressupost per posar aire condicionat i també et diré que vam quedar bastant gelats, per tant, no sé què farem, què farem, perquè em van dir que podia ser fins a 20.000 euros. O sigui, vaig quedar morta perquè va dir que sabia com d'obrir el sostre i no sé quina instal·lació s'havia de fer, que us prometo que la calor, o sigui, se'm va passar el moment, eh? Fa 3 dies que no sento calor. Que dic.
0: Doncs m'agrada perquè estàs introduint, crec, dos temes que avui, en aquest espai que haurem de dedicar ara aquests minutets a les 9:20 del matí aproximadament, perquè segur que si us hi heu trobat o us hi esteu trobant ara mateix, us agradarà tenir resposta al que volem plantejar. Tenim a nosaltres el consultor i assessor energètic, en Manel Rivero. Bon dia, Manel.
8: Molt bon dia.
0: A veure, la Judit justament deia, no? Ostres, la Judit o la Yolanda, una de les dues, deia la factura de la llum, no? Això què? O sigui, es nota, no es nota? L'aire condicionat, Manel, com encareix aquesta factura de la llum?
8: Vinga, anem a explicar una miqueta. El primer que hem d'entendre és que necessitarem aire condicionat sí o sí. O sigui, és la màquina, és la màquina, és la màquina. I hem d'entendre aixecant la vista. Serà una màquina que ens ha d'acompanyar. Les vivendes, evidentment, que les hem d'aïllar millor. Si s'ha d'invertir en que no entri la calor. Però estem en una zona que, a pesar de que no deixem que entri la calor, seguiran entrant calor. Menys que si estic aïllat, entrarà menys. I encara és molt el rebut elèctric, aquest és l'adulte, sempre ens ho pregunta a tothom. Molt bé. El primer, hem d'entendre que refredar a casa nostra és saludable. És molt saludable. Amb la qual cosa, aquest sobrecost val la pena fer-ho. I quin sobrecost? Què gasta més? Una bomba de calor aire condicionat? Perquè l'aire condicionat és una bomba de calor, eh? S'ha de parlar amb propietat. Una bomba de calor amb split, una bomba de calor aire-aire. Aire de fora, aire dins de casa. I l'única manera, i l'única màquina que tenim per refredar casa nostra és una bomba de calor que li diem aire condicionat. A partir d'aquí, què és millor, ventilador o aire condicionat? Doncs pues depèn de la temperatura. Per què hem pogut aguantar fins ara? Perquè a casa nostra no pujava d'una temperatura que els tècnics li diem la temperatura gatillo, que és 27 graus. De 27 graus cap a baix podem passar movent aire. De 27 graus cap amunt necessitem refredar.
0: És a dir, perdó, fins al 27 d'això un ventilador serviria, fins als 27 graus.
8: Exacte, sí, clar. I fins i tot 28 i 29 aguantant i suportant temperatures no saludables. Clar, què vol dir? La nostra salut també té un preu. Val la pena pagar, un exemple, una bomba de calor encesa 12 hores al dia, que seria la meitat del dia, no tot el dia seguit, però sí a hores, les hores de més calor que fa durant el dia, les hores de sol, no? I després, quan ens anem a dormir, tornar una altra estoneta, refredar una miqueta l'habitació, més o menys pot incrementar entre 1 i 2 euros al dia. Què passa? La màquina, la bomba de calor, no treballa lineal, no treballa, la poso en marxa, funciona 1.000 watts, tantes hores, no. És una màquina que fluctua i va consumir més o menys en funció de la temperatura ambient que jo vull aconseguir i la temperatura que jo agafo del carrer. Amb la qual cosa, més o menys encareix entre 1 i 2 euros al dia. Si al final del mes hem encarit 30 euros per refredar casa nostra, ha valgut la pena? I aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Aquests 30 euros, hi ha famílies que van apurades i aquests 30 euros els representa un cost, però és saludable. O sigui, no estem invertint, no estem tirant diners, estem invertint en salut. I això vol dir que reverteix en la nostra pròpia salut i en els serveis públics, que la gent que ho passa malament acaba al final en el CAP demanant ajuda perquè no pot suportar aquesta temperatura.
0: Déu-n'hi-do. I escolta una cosa, és recomanable tenir l'aire condicionat engegat tota la nit?
8: Vinga, jo el que recomano és refredar. Com? I tenim dues maneres de fer-ho. Les pròpies màquines, bombes de calor, aire condicionat, funcionen de dues maneres, o produïm fred o com un deshumidificador. Tots i totes que tingueu una màquina, mireu, canvieu el mode. És un botó que diu mode. I en el mode podem veure que podem fer calor a l'hivern, podem fer fred a l'estiu, però podem posar una gota d'aigua i posar-lo en mode humitat. El deshumidificador el que fa és treure humitat, que així la sensació tèrmica és molt millor, i alhora gasta 10 vegades menys. Jo recomano des de fa molts anys posar màquines en modo dry o modo deshumidificador. Proveu-lo, ja veureu què. I llavors la màquina treballa gastant 10 vegades menys i per poder treure la humitat el que fa és condensar i em treu i em va posant aire fresquet molt a poc, però suficient per baixar aquells 2 o 3 graus que tinc de més a l'habitació, mantenir una temperatura raonable, gastant molt poqueta energia. Hi ha vivendes que hauran d'estar tota la nit enceses la màquina, perquè han agafat més de 27 graus. Hem escoltat un senyor que deia, casa meva es posa 32, això no és saludable. Hem d'aconseguir tenir la temperatura i la humitat adequada.
0: No sé si em volies preguntar alguna cosa.
1: Sí, no, aquesta informació que m'acabes de donar me la guardo perquè fa dies que penso com ho puc fer a la nit per no sentir el brrr tota la nit. Doncs aquest mode me'l guardo. Has dit que només són 1-2 euros al dia.
7: Jo també m'he quedat molt sorpresa.
1: M'he quedat molt sorpresa.
7: 30 euros al mes, sí. Només? Jo em pensava que era molt més car, o sigui, totalment.
8: No. I us posaré un exemple molt fàcil. Si la màquina, aquesta bomba de calor aire condicionat, té 30 anys, és possible que gasti 3 o 4 euros al dia. Clar, són màquines molt poc eficients. Si la màquina és dels últims 10 o 12 anys, vol dir una màquina ja inverter, una màquina eficient. Penseu que les bombes de calor és la màquina més eficient de la vivenda, la més. Són supereficients per produir calor i per produir fred. Molt més que una caldera de gas, molt més que una, bueno, moltíssim més que una caldera de gasoil, amb la qual és la màquina. El nostre futur serà escalfar aigua calenta sanitària, la de les dutxes i banys i cuines, amb bomba de calor, produir calor i fred dintre de casa amb bombes de calor, i d'aquesta manera gastaré molt poca energia, serà elèctrica, que en un moment donat ens la podem produir a la teulada, amb plaques solars, i gastar molt poqueta. És una màquina super eficient, de veritat. Les mesuro molt, em dedico a fer formació i divulgació sobre aquests temes i ensenyo que de veritat que és la màquina més eficient que podem tenir i la més saludable. Ens dona allò que necessitem per tenir una confortabilitat dintre del nostre habitatge que no l'aconseguim si no posem una bomba de calor.
0: Clar. I després hi ha altres truquets, com dèiem, que poden també ajudar que el pis estigui mínimament més ben aïllat, com això, baixar persianes, jo a casa meva. El de dia sembla el de nit.
1: Durant el dia és una cova.
0: Baixat, és una cova. No sé si hi ha més trucs que ens puguis dir que potser puguin servir per refrescar-los. Crec que hi havia algú que deia que posava els llençols dins el congelador, però això em sembla una mica... No sé si després és bona idea, perquè estàs tot moll, no? Una mica porcot.
8: Mira, us donaré diversos truquets. El primer, hem de tenir... les solucions senzilles econòmiques per gent que no té diners o no vol gastar més diners, o per gent que viu en un habitatge de lloguer que diu, clar, és que no puc invertir en fer una rehabilitació integral. Jo el que recomano és fer rehabilitació. Què vol dir? Tapar la calor, que no entri la calor a casa. Si evitem que entri la calor a casa, la casa s'escalfarà menys. Persianes, però també hi ha altres truquets. Per exemple, sabeu aquestes màrfegues d'anar a dormir i fer un bivac, que són d'aquelles que tenen com mig centímetre de gruix, ¿vale? I que algunes són platejades, les que posem als cotxes perquè no entri el sol en el vidre frontal. Això es podria posar al vidre, si tinc un vidre malament aïllat. O sigui, l'hem vist a França aquests dies, l'hem vist a Alemanya aquests dies. La gent que posava les finestres com màrfegues platejades per evitar que el sol entri dintre de casa. O sigui, si tenim una persiana, les persianes d'abans, les mallorquines, aquelles que sortien i s'enganxaven al balcó, aquelles que recollien a dalt, ¿vale? Aquestes persianes també van molt bé. Tot el que sigui protegir que no entri el sol evitarà que m'entri la calor i puc passar a lo millor moltes nits amb un sol ventilador, perquè he impedit que entri la calor. Una altra cosa que existeix, films que són com aquells de forrar els llibres, aquells transparents, però especials per vidre, que són films limitadors de calor. Són tèrmics, es posa al vidre, alguns són de fora, del vidre per fora, i alguns són del vidre per dintre. Tenen una mica de tint, una mica de color, com aquells que es posen en els cotxes, a vegades per tintar els vidres laterals, però no cal tan fosc, que eviten la calor. I això el que fan és, en una finestra vella, amb una inversió relativament petita, i són inventillos econòmics, això no supleix una finestra ben aïllada, però puc pal·liar, o sigui, molts dies puc passar amb un limitador de calor. Clar. Quan menys calor m'entri a casa, millor.
0: Molt bé. Doncs escolta, tot queda apuntat. Manel Rivero, consultor i assessor energètic, moltíssimes gràcies per ser aquí a Catalunya amb nosaltres avui.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé. I el que volia dir-vos també és que, clar, tot això és fantàstic sempre i quan això tinguis els diners per permetre-t'ho, evidentment. I sempre que visquis en un pis o una casa de propietat, perquè, clar, quan vius en un pis de lloguer, Judit, tot es complica una mica més.
7: Sí, tot es complica més i bastant més. Nosaltres el que hem fet, Laura, ha estat parlar-ne amb en Jaime Palomera, ella és responsable d'habitatge d'Hidra, perquè uns amics ens ajudi una mica a resoldre què passa en tots aquests casos.
9: El propietari de l'habitatge és qui té l'última paraula i la decisió no depèn de res, és a dir, no ha d'estar justificada. Si no vol, no s'instal·la.
7: Doncs ara ho escoltem. Laura, em sap molt de greu dir-te que si estàs en un pis de lloguer, el propietari té l'última paraula, és a dir, ell pot decidir si es posa o no es posa aquest aire condicionat, encara que tu tinguis el pis a 35 graus, eh? Ell, si no vol que es posi un aire condicionat, et pot dir no, no vull, perquè s'han de fer modificacions a l'estructura i tot això, i per tant, l'aire condicionat no es posa.
0: I escolta, i qui l'ha de pagar, aquest aire condicionat?
7: En cas que ell s'hi posi bé i digui, mira, doncs sí, jo accepto que es posi un aire condicionat al pis, endavant, no sé què, et pot fer pagar-lo tot a tu.
0: Ostres,
7: sí, no, sí, pot dir, mira, saps què? L'assumeixes tu aquest cost, a mi em sembla molt bé,
1: doncs
7: que vulguis estar...
1: Doncs quan me'n vagi del pis, clar, m'emporto l'aire condicionat.
7: Clar, aquí
1: no?
7: Està una mica la cosa. Es veu clar. Que tu pots agafar i l'aparell te'l pots emportar, el que no pots fer en cap cas, evidentment, és no deixar la instal·lació, perquè la instal·lació ja està feta, i l'únic que tu pots fer és emportar-te aquest aparell. Ostres. El que sí que ens recomana Jaime Palomera és, ostres, abans d'assumir-ho tot completament, tot el preu, sí que pots intentar negociar una mica, no? O sigui, és allò de dir, ostres, a veure, intenta negociar amb la propietat, de dir, home, jo sí que vull aire condicionat, però això és un benefici per al pis, per als pròxims llogaters, per tant, intenta negociar a veure si s'ha a pagar una part. Però obligat, obligat, no n'hi està, eh?
0: I què passa si l'aire condicionat s'espatlla? Qui ha de pagar la reparació?
9: Per avaria, simplement, de l'aparell pels anys que té, aleshores, en aquest cas, sempre és el propietari qui se n'ha d'encarregar.
7: Aquí, en aquest cas, és el propietari. Mm-hmm. O sigui, el que explico una mica en Jaime Palomera és que, en general, ho ha de fer el propietari, però és cert que si és perquè tu n'has fet un mal ús, però clar, aquí ja entrem, què vol dir fer-me un mal ús? Perquè
0: exacte.
7: Hi ha propietaris que sempre pensen que tu...
1: Sempre et diran que és cosa teva.
7: Exacte.
1: Encara que sigui el primer cop que jo l'has engegat,
7: no,
1: això
7: no,
1: serà
7: també,
1: cosa meva.
7: És cosa teva o sí. També, bueno, ho fan amb moltes coses, no? També potser amb una maneta que es trenca o el que sigui, també n'has fet un mal ús. Per tant, és una mica aquell buit legal que teòricament ho hauria d'assumir el propietari, però que, clar, aquí també entren aquelles excuses i fins on tu pots negociar o no pots negociar.
0: Doncs per tots aquells que estigueu escoltant-nos i ara digueu, ah, doncs mira, escolta, crec que em posaré aire condicionat a casa, dir-vos que tenim males notícies una mica. Sapigueu que hi ha molta cua d'espera. Es veu que moltes botigues estan explicant que no donen a l'abast perquè aquest any hi ha moltíssima demanda. Per això mateix nosaltres el que hem fet és enviar en Miquel Giol a passejar. L'hem enviat concretament a la botiga Milar del carrer Francesc Cambó a Barcelona. Miquel Giol, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, què tal?
0: Amb qui estàs?
10: Mira, estic amb en Jordi Kral, que és un dels venedors d'aquesta botiga d'aquí, que ara, de fet, estàvem parlant d'aquesta crisi de venedors, no d'instal·ladors. Molts aires condicionats. Vosaltres ara mateix, com aneu d'aires condicionats, Jordi?
11: Hola, bon dia, en primer de tot. Home, el que és aires d'instal·lació convencionals, les màquines sí que en tenim. L'únic que no tenim són dates per fer les instal·lacions. Estem donant 15 dies, 3 setmanes de... carència, no? Que no hi ha forats. I el que són els aires portàtils, que això sí que no queda res, des de fa ja uns dies que ja res, ni un ni hi ha previsió de que entrin.
10: Què és el que us demanen els clients i què és el que els heu de dir en aquests casos? Perquè em comentaves que havíeu de donar dates, per exemple, fins a la segona quinzena d'agost, o dates que van tan enllà.
11: Sí, així és. Bueno, pues, els clients tenen dues opcions, o esperar o no, o sigui, però clar, depèn, si han de marxar fora molts cops, doncs no es fa, i si no han de marxar fora, doncs prefereixen esperar i ja tindrà el que és l'aire per aquest estiu, per el que quedi, més ja pels anys vinents o no, això ja cadascú és lliure de decidir què vol fer en el moment que estem.
10: Perquè un dels grans problemes amb tot plegat és precisament que hi ha una crisi, podríem dir així, d'instal·ladors, no? Que els aires condicionats arriben, però el que falta és gent per instal·lar-lo, no? Falten molts o com, quina és la situació, ben bé, la que us trobeu?
11: Bueno, no és que sí que falten instal·ladors, però la qüestió és que hi ha hagut un boom massa fort en un espai curt de temps. Llavors, els instal·ladors donen pel que donen. Durant l'any sí que no hi ha problema. És ara que durant l'estiu doncs la gent se'n recorda que fa calor. No és el millor moment per instal·lar els aires. El millor moment per instal·lar els aires és durant l'any, perquè és quan ja... Quan, si un instal·lador s'ha d'estar mitja hora més per mirar-se bé una instal·lació, ho fa, perquè no té pressa.
0: Doncs escolta, Miquel, moltíssimes gràcies, molt ben explicat. Dóna-li les gràcies també a en Jordi i Caral, perquè heu estat tots molt clars, així que gràcies.
11: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Nosaltres fem una petita pausa per la publicitat i seguim amb més Racó de Pensar.
12: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.

0: 9 i 35 minuts del matí. Ara és el moment del desinformatiu, aquest espai on les notícies i els testimonis agafen formes i dimensions ben diferents, amb uns personatges que no toquen, podríem dir, ni quarts ni hores. El que, això és, Iolanda, jo dic un titular i a partir d'aquí passen coses.
1: Exacte. Aquest és el Fènix, encantat de conèixer-te. Com estem?
0: Anem amb la notícia. El Suprem obre la porta a incloure el castellà en la retolació de les escoles públiques de Catalunya.
1: És que jo, quan he vist aquest titular, a mi aquestes coses m'emocionen, Laura.
0: Ah, sí, t'emocionen? No sabia que t'emocionessin coses com aquesta.
1: Sí, perquè em fan pensar en les vegades que he tingut molts problemes per solucionar la meva vida, no? I sempre acabo solucionant el menys important de tots. I aleshores m'estiro al llit i penso, tu, Fènix, ets burro? I la resposta és sí. Però després veig que un país com Espanya, amb una crisi de l'habitatge com no s'havia vist mai, una crisi climàtica que sembla treta de la pel·lícula Ice Age, el de Yale, que per cert, si no l'heu vist, és boníssima, jo sé, que fa molta gràcia, i una crisi econòmica que arrosseguem des del 2008, i veure que la justícia, el que més li preocupa és que no hi hagi un cartell que posi Escuela Marista, a mi és algo que em posa la pell de gallina.
0: Sapigueu que aquí en el desinformatiu sempre tenim línies obertes i em diuen que crec que tenim una trucada precisament per parlar d'aquest tema. Sí, bon dia, amb qui parlo?
2: Hola, buenos días. ¿Se me oye?
0: Sí.
2: Me llamo Borja.
0: Hola, Borja, sí. ¿Per què truca vostè?
2: Mira, estaba escuchando la COPE y, bueno, me he metido un porrazo con el mini que he sintonizado ser Cataluña de golpe, ¿eh? Y he escuchado esto de los rótulos y digo, ¿cómo? Digo, no puede ser. He llamado a Mari, mi mujer, y le he dicho, sintoniza ser Cataluña, cariño. Y me ha dicho, ¿y cómo lo hago? Y digo, no lo sé. Entra en el coche, estámpate contra un muro, que a mí me ha funcionado. Home. Y no sé si lo habrá conseguido.
0: Però escolti'm, potser la seva dona s'ha fet mal.
2: Nada,
0: dir,
2: nada,
0: no?
2: Nada. Solo llamaba para decirle que muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias.
0: ¿Gracias por qué?
2: Mire, usted no sabe el dolor que hemos sufrido en mi familia por no poder escolarizar nuestros niños en Cataluña.
0: Vaja.
2: Precisamente por esto, porque no lo encontrábamos.
0: ¿Com que no lo trobaban?
2: No, yo me acuerdo de ir con mi exmujer, que ahora es mi amante.
0: Vaja.
2: Bueno, esto, si se puede cortar mejor.
0: No,
2: que
0: no estamos en directo, pero...
2: De ir andando por Cataluña y decirle, oye, este edificio con este patio gigante, sus porterías de fútbol, sus canastas, ¿no será una escuela? Y yo me acuerdo que mi mujer me miró y me dijo, ¿pero qué dices, Borja? Y digo, yo creo que sí. Digo, bueno, vamos a ver ese rótulo. Y de acuerdo que mi mujer me dijo, ¿ves cómo no? ¿Ves que aquí pone E-Cola? Y digo, no sé si E-Cola o pegamento, pero es que yo aquí no entiendo nada, ¿sabes?
0: Però perdoni, La ignorància, ¿vostès d'on són?
2: De Badajoz.
0: Ja, i aleshores què més els dona si està retolat en català?
2: Ah, es que, ¿ves? Ese es el problema, la falta como de empatía con el pueblo llano, yeah. La cantidad de niños analfabetos que tenéis por ahí sueltos, todo por no querer ser empáticos. Es que es muy triste, la verdad, se me rompe el corazón, yeah. A usted no.
0: No, la veritat que és que a mi no se'm trenca el cor.
2: Me parece...
0: No, empatia en tinc, però és que crec que només està dient ximpleries. Miri, claro. Borja, el deixo, d'acord, que tenim més feina, més trucades, em sembla.
1: A mi no em miri
2: d'aquesta manera, Laura, perquè si dic el que penso sobre aquest tema, et quedes sense programa.
0: Bueno, Fènix, crec que no cal que digui res. Moltes gràcies, moltes gràcies. Tinc una altra notícia per explicar-vos, i és que Vinícius Júnior s'ha fet una operació a la cara, concretament al mentó, i les xarxes se n'han fet ressòs.
1: A veure, jo no estic per parlar de cara, però si els oients no han vist la foto, recomano que parin ara mateix el cotxe i busquin una foto, perquè el resultat ha quedat com... que sembla com el doble del famós, però que nota que no és l'autèntic, saps? O sigui, ell mateix ha quedat de tal manera que no sembla Vinícius Júnior. És molt difícil, això, eh?
0: També t'he de dir que crec que no és el primer cop, i sabreu tots i em donareu la raó, crec, que un famós supera la cara per veure's més jove, més atractiu, però acaben que no es veuen ni més joves ni més atractius. La cara els canvia completament, també.
1: Silvestre Stallone, el autor de la gran frase «No me siento las piernas». El que no et sento és la cara, Silvestre, el que tens la cara com si tinguessis paperes cròniques, col·lega. Com que jo sabia, sóc la Maria Lluïsa, per cert, com que sabia que avui parlaríem d'això, us he portat un top 3 d'operacions que m'han semblat, bueno, segons el meu criteri, no?, esperpèntiques.
0: A veure,
1: I porto imatges, eh?
0: Bueno, pots fer-ho... Pots explicar quins són aquests 3?
1: Mira, anem de cara a barraca. La primera, Mickey Rourke.
0: Ah, mira, tenim imatges,
1: Tenim imatges, recomano als oients que després ho veguin per YouTube. L'actor, exbuixador i guionista estatunidenc, per culpa de les hòsties que ha rebut i de les operacions, ha quedat així.
3: Bueno, a mi el que em sembla que sembla un Muppet una miqueta, no?
0: Sí.
1: Després, el segon que he portat és una model que es diu... no la trobo.
0: Vaja, no la tenim.
1: Es diu Donatella Versace, una dissenyadora de moda.
0: Home,
1: que de jove es veia així,
0: sí.
1: No sé si ho podem veure, rossa, molt bufona... però de gran per culpa de les operacions sembla una tertuliana de Sálvame.
0: Bueno, molt bé.
1: Una miqueta, oi que sí?
0: Tampoc té d'això. L'última.
1: I l'última.
4: hi ha gent que supera per semblar dibuixos animats.
0: Sí.
4: I el 2015 una persona que es deia, que es diu model, no, no es diu model, es diu Pixie Fox, i era model, es va gastar 115.000 euros en una quinzena d'operacions, entre elles l'extracció de 6 costelles per aconseguir assemblar-se a Jessica Rabbit. I aquest va ser el resultat.
0: Déu-n'hi-do.
3: Que pels que no ho estigueu veient, oient, és com si haguessin apretat molt fort de l'estómac aquesta noia i tota la grasa i els òrgans anessin anat als pits. És horrible, la imatge.
0: Bé, doncs moltíssimes gràcies per aquest repàs, però dir-vos ara també que ens ha cridat l'atenció una notícia, això és real, eh? Una vaca ha entrat dins d'un bar de Ribes de Freser i s'ha convertit en una clienta més. Això ha passat al bar Guzzi. L'animal va accedir a l'establiment per la porta principal i puc saludar ara mateix el propietari del bar. És en David. David Torrecillas, bon dia, què tal, com estàs?
5: Hola, bon dia, doncs pues molt bé.
0: Hem vist aquestes imatges, s'han fet molt virals. Què va passar exactament? Explica'ns-ho per qui no ho hagi vist.
5: Bueno, pues, hi ha una explotació agrària que és veïna de l'establiment i normalment pues, van passant els animals d'una banda del riu cap a l'altra perquè tenen diferents camps perquè mengin. I això ha passat tota la vida, vull dir que tota la vida han passat les vaques per allà davant i tal, però mai havíem tingut... mai havia entrat cap vaca ni cap toro a dintre de l'establiment.
0: I què hi va fer per això
5: dins? I aquest dilluns pues, va passar això, que el toro va quedar un pèl arrasegat de lo que era la manada, diguéssim, i es va anar desviant, i tots incrèduls, i es va ficar dintre. Va entrar per la porta principal.
0: Déu-n'hi-do. Però, va estar-hi uns 20 segons, crec, en total.
5: Sí,
0: vosaltres
5: sí.
0: Què fèieu? Tu on eres? Perquè, clar, entenc que també va
5: jo
0: ser com un temps, això.
5: Bé, estava ben bé davant de la porta del bar. Però, clar, jo vaig veure que l'animal es dirigia cap a nosaltres, però vaig pensar que, bueno, que mai vaig arribar a pensar que entraria dintre del local. Em vaig pensar que en un moment es giraria i tornaria a agafar el seu camí. Però no, va anar entrant, i al final es va fotre dintre. Sí.
0: Déu-n'hi-do. Bé, entenc que, vull dir, això va quedar més com una anècdota, no ha passat absolutament res, no li vol donar tampoc menjar ni res, eh?
5: No, res.
3: Bon dia, jo sóc el Fènix, que sóc un personatge d'aquí del programa. Escolta una cosa, hi ha un restaurant que quan demanes un entrecot o un xuletón abans de cuinar-lo, et porten la peça a la taula perquè la beguis. Bé, bueno, l'últim, no, que a mi et fot un discurs que a mi, que si la maduració, que si la infiltració, que si la vaca ha escoltat Mozart, i a mi què m'importa, no? De vegades li diria, jo el que vull és que me'l faci ja a la graella. La meva pregunta és, li agrada la idea que quan algú et demani la peça de carn, fent-te la vaca i fer-li la broma, així li va bé o està massa crua?
5: Home, doncs sí, està molt bé aquesta broma.
3: Gràcies.
5: Però potser massa crua, no?
3: Bueno, potser sí, és que ara em dedico a l'humor, saps? I vaig practicant els acudits.
0: David Torrecillas, moltíssimes gràcies del Bar Guzzi de Ribes de Freser. Una abraçada.
5: A vosaltres.
0: I tanqueu la porta, a veure si no tornen a entrar més vaques.
5: Sí. A l'hivern la tanquem, eh?
0: Molt bé. 2 minutets i arribem a 9:45 del matí. Ja sabeu que estem sortejant entrades per anar a PortAventura. És aquell moment que, si teniu el telèfon al costat, doncs millor que millor, apunteu-vos 93-344-1411, 93-344-1411, i si truqueu, us emporteu aquesta entrada doble per anar a PortAventura, al parc d'atraccions. Iolanda, tu ets molt fan dels parcs d'atraccions en general. Espera, que no et sentim ara digues.
6: PortAventura ho ha passat fatal. Jo sóc la típica que acompanya les meves amistats i aguanto les bosses i estic allà pensant per què he vingut si ja sé que no m'agrada.
0: Meravellós. Doncs 93-344-1411, si truqueu-vos l'emporteu. Iolanda, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Ens veiem la setmana que ve.
6: Fins la setmana que ve.

0: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
1: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
2: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
3: I arribarem a les 10 un dia més amb en Joan Soler Socarrats. Què tal? Bon dia, com estàs?
4: Bon dia, molt bé.
3: En Joan és psicòleg de formació, divulgador, ja el coneixeu aquí a Catalunya. Sempre ve les seves reflexions, amb els seus jocs, amb les seves maneres de fer-nos pensar i arribar més enllà. Coneixe'ns, la setmana passada ens vam conèixer nosaltres mateixos, una mica millor, amb uns exercicis que vas plantejar. Avui vens amb una cosa diferent.
4: Sí.
3: Va.
4: Cada setmana una cosa diferent.
3: Cada setmana una cosa diferent. Avui, per on comencem avui, a veure?
4: Vull començar amb una història que molta gent ja coneix, que és el conte de Nadal. No sé si et sona, l'Ebenezer Scrooge, que és com el personatge principal, com un vell carret, perquè viu una casa superadoctrinada i tal. Porta molt de temps sent un àvar, que recapta diners i no els gasta mai. No sé si et sona.
3: Em sona. I després hi ha uns fantasmes.
4: Ah, exacte.
3: Vale.
4: Es troba a la nit de Nadal, completament sol, menjant allò, escudella i carnolla, a casa, amb un pijama que està ben desgastat, no? I de cop i volta li apareix una petita flama, un fantasma, i que és el fantasma del seu passat. I l'agafa, se l'emporta, viatgen, i el porta a reviure moments de la seva infància. I ell veu allà pues, en quin moment pues, es va convertir en un garrepa, no? Perquè ell no sempre ha sigut així. De fet, va tenir un amor, no?, que va acabar abandonant pel tema del negoci. També és una persona que ho ha passat malament perquè els seus pares van morir. Bueno, i al final el porta a fer tot un recorregut pel seu passat i li mostra en plan tot això. Després torna un altre cop a casa seva i se li presenta el fantasma del Nadal present. I aquest fantasma el que fa és se l'emporta a fer un tour per les cases del poble on viu i li mostra com estan visquent el Nadal
3: a
4: altres famílies.
3: La mateixa nit, exacte.
4: La mateixa nit. Llavors se l'emporta, per exemple, a casa un dels seus treballadors, que és un dels seus treballadors, bueno, és pobre com una rata, però té tota la família allà a la taula i comparteixen i regalen coses i riuen. Amb el poc que tenen, doncs van fent. Però també se l'emporta a casa d'un dels seus familiars i veuen com parlen d'ell. No? I com hi ha un familiar que encara el defensa i li diu, home, potser el podríem convidar. I la resta, no, perquè és molt garrepa. I tot el dia està pensant en si qui ha pagat això i qui, saps, com fer el trick-out de vacances. I això, no el volem més. I per últim, ve el fantasma del futur. I...
3: El revelador.
4: I se l'emporta el dia de la seva mort i com l'enterren. I li mostra quanta gent ha vingut a veure el funeral. Spoiler. Zero persones.
3: Bueno, clar.
4: Llavors, després de tota aquesta experiència mística, l'endemà l'Scrooge pues, decideix fer les coses diferent i canvia molt la seva actitud d'avariciós i canvia. I comença pues, a fer regals als seus familiars, també comença a tractar molt millor el seu treballador i es veu com una persona molt més agraïda.
3: Home, és que ben vist el que veu, saps què vull dir? A veure, crec que tots ho faríem, no? Aquest exercici de dir ui, potser ens està escapant de les mans.
4: Exacte. De fet, ja has tret el tema i és per què creus que explico aquesta història o per què realment és després d'aquestes tres experiències que ell decideix canviar?
3: Bueno, perquè et veus a tu mateix, imagino, i clar, no t'agrada, o sigui, a ningú li agradaria, em poso la seva pell en aquest exemple concret, a ningú li agradaria arribar a l'últim dels seus dies sol i havent-te adonat, perquè sempre penso que crec que tothom és conscient, o almenys al final, l'últim dels seus dies, acabes sent conscient i fer una mica de recapitulació de la teva vida i crec que entens on ets, com has arribat, qui et falta i qui tens, no? Llavors crec que veient això, a qui li agradaria, a qui li pot agradar acabar així?
4: I creus que això és una cosa que ja no li havien fet notar al llarg de la seva vida? Sí, estic segur que al llarg de la seva vida els seus familiars li havien dit, tio, vigila, no? Això de... El
3: que passa és que no ho vols veure, no? O bueno, no ho vols veure, o t'és igual.
4: No sé.
3: Ja.
4: Perquè estic segur que moltes d'aquestes coses les podem transportar a la nostra vida, de coses que sabem, allò com tu, amb aquesta cara, crec que ja sé certes coses, però...
3: Tot i així tires endavant, no? Pot haver-hi errors o t'han fet notar coses, o digui, això no ens agrada, no? I tot i així, per què ho fas?
4: Uf,
3: però aquí, això...
4: O per què ha costat tant canviar, potser la pregunta seria.
3: També.
4: Perquè tot i saber-ho, no ho canvio, saps? Perquè tot i saber que fumar és dolent, no ho canvio.
3: Perquè és còmode, no? A vegades, penso.
4: La idea d'aquest exercici, i com l'he fet servir jo amb les persones amb qui he treballat, ha sigut que aquesta història, si et planteges ben bé quin és el motor de canvi, al final és aquesta por. De dir, veure el futur, veure el que m'he perdut, veure el que m'estic perdent.
3: Clar.
4: I ho veus en els tres eixos temporals, ho veus en el passat, en totes les coses que ja t'has perdut, ho veus en el present, en com t'està afectant, i també ho projectes cap al futur i dius, si aquesta situació es manté, què pot significar això a la meva vida? I quan veus el dolor com en aquests tres eixos, és quasi bé inevitable ignorar-lo. I ho dic perquè moltes vegades ho hem d'entendre, els humans tenim un biaix cap a les coses negatives. Vale? I jo no sóc gens fan d'utilitzar el dolor o el càstig com a motor de canvi a llarg termini. Perquè no té sentit. No té cap sentit. Perquè pateixes moltíssim.
3: Clar.
4: És molt millor buscar una energia que cremi de forma neta, com la, jo què sé, voler ajudar els altres. O... Perquè això pot ser una ambició, pot tirar de motor, però crema d'una forma molt més sostenible i sense tant de residus, saps? Sense ser tan tòxic. En canvi, la por pues, crema amb el ressentiment.
3: I que t'acaba explotant d'alguna manera, no? Al final...
4: Ho acabes pagant, sí.
3: Sí, jo crec que sí.
4: Però a vegades, quan estem en una situació en què estem prou malament com per queixar-nos, com per veure que falla alguna cosa, però prou còmodes com per no canviar-les, et mous en un limbo bastant desagradable en què...
3: Bueno, yeah.
4: O sigui, l'aigua la tinc al coll, no la tinc al nas. A la que pugi el nas, ja em preocuparé.
3: Ja em preocuparé.
4: Clar, però pots viure eternament amb l'aigua al coll.
3: Sí, és veritat.
4: Perquè mentre moguis els braços i les cames, pues, afogar-te no t'afogues.
3: Clar.
4: Però potser estaria millor tenir l'aigua als turmells. Mm-hmm. No amb tota la vida, no dic de... Va, construïm una vida en què no patim mai més. No és l'objectiu. Perquè sempre hi han de passar coses dolentes a la vida, perquè és part de la vida. Però sí que és veritat que mentre no entri l'aigua al nas, potser no em preocupo. Llavors aquest exercici a vegades serveix per posar-te psicològicament l'aigua al nas i dir, vale, què faria diferent en aquest cas?
3: També et diré una cosa, si tu et donessin l'oportunitat, això més d'una vegada, si tu que ho hi has jugat o jo, com ho he parlat amb amics, és a dir, si poguessis triar entre viatjar al futur o al passat, és a dir, no? Què preferiries? Poder veure com seràs, com arribes això, dia d'avui, si segueix la teva vida, on seràs? O tornar enrere per canviar coses que creus que et vas equivocar, saps? Què preferiries? Modificar o només observar què vindrà de tu? Jo no sé què triaria, també et diré, perquè m'agobia, o sigui, crec que penso, el futur. Jo d'entrada diria, el futur, és així, m'asseguro, a veure com estic, tal i qual. Però també em fa vertigen veure el futur, perquè...
4: Jo cap al passat aniria.
3: Tu cap al passat.
4: Perquè si tornaria a viure més.
3: També. Quin pal, també, tornar enrere amb algunes coses.
4: Ah, no, jo pagaria per tirar enrere 3 hores, de...
3: Ah, sí, bueno, 3 hores, vale.
4: No, vull dir, que encara que fossin 20 minuts de tornar a viure 20 minuts de la meva vida, doncs és fantàstic. Ah, sí, sempre tiraria enrere.
3: I canviaries coses, també.
4: Canviaria coses sabent que segurament potser acaba en un lloc pitjor o millor. És que és com... És independent. No crec que sigui la part important de la pregunta, saps?
3: Ja. Yeah.
4: Com de dir, bueno, hem vingut a aprendre, llavors tinc més temps per aprendre i aprendre més coses. Potser és més xulo per mi anar al passat que al futur. El futur és com més de... Vull guanyar la loteria.
3: Ja, yeah, sí. I a veure quin és el número. Ja està.
4: No, això seria el passat, però de dir... M'ha tocat, saps? En plan, que, com de resoldre l'ansiós que tinc a dins de dir... M'haurà anat bé o malament? En plan, com... Resolta aquest dubte.
3: Ja. Yeah.
4: Que també, si sigués anar malament, llavors com torno enrere, sapient que el futur serà dolent.
3: Bueno, total, que llavors això. És perquè canviem, perquè ens costa tant canviar i totes aquestes...
4: No, jo diria que aquí és... Ficar-te psicològicament en una situació que també hi podries arribar, en un tocar a fondo, saps?
3: Sí.
4: No sóc gens fan de que la gent toqui a fondo, perquè al final tocar a fondo està molt bé en alguna situació

0: i d'aquest estat de limbo, de benestar.
1: I com ho fas?
0: Jo aquí el que proposo és que cadascú agafi una d'aquestes coses que creu que està pagant, un preu massa elevat, com per exemple pot ser, jo què sé, crec que sóc massa mandroso, crec que sóc massa garrepa, crec que sóc massa algo que estan jutjant de si mateixos com a massa. I aquí, que ningú es fiqui en els masses dels altres, que cadascú decideixi el seu. Vale? Perquè el malestar serà psicològic i serà subjectiu de cada persona. Jo puc veure una persona que està treballant 20 hores al dia i dir, jo estic disposat a pagar això, sí o no? Doncs pues no, pues el meu, no és el seu. En el moment en què jo vulgui determinar quines són les hores concretes que s'han de treballar com una veritat absoluta, no ens posarem mai d'acord. Llavors, que cadascú escolli el seu. I que faci una mica l'exercici de dir-nos, si ara em transportessin al passat i em diguessin, quin ha sigut el cost de mantenir aquesta actitud en el passat? I fes una llista de les coses que t'has perdut, els plans que t'has perdut, els projectes que tenies ganes de tirar endavant i al final vas abandonar, pel tema aquest de la mandra, imagina't, eh? Ah, vale, vale, i tens una llista de coses. I ara, en el present, què t'està costant? O què estàs sacrificant que no t'agradaria sacrificar? I fas una llista, també. I dius, vale, i ara en el futur, si continuo, saps? Sostenint aquesta crisi, què em pot costar? Però no ho facis des de la por extrema de, oh, merda, sóc un desgraciat, que estic perdent. No, no, no, no. Des de la consciència, des de la tranquil·litat de dir, bueno, posem-ho sobre la taula. I després, quan ho miris, decideix si és un preu que estàs disposat a pagar o no.
1: Vale.
0: T'he sentit?
1: Sí, t'estava pensant, o sigui, fent mentalment l'exercici ja, eh? Jo penso, una cosa que em passa a mi, i ja, mira, m'ho obro aquí amb tots els oients, és, jo sóc, em preocupo molt, em preocupo excessivament, massa, per coses a vegades que, o sigui, anticipo massa escenaris que no passaran, perquè molts no apareixen mai, però la por a que puguin donar-se i que em pugui anar malament, pugui sortir malament alguna cosa, em fa ser excessivament...
0: preocupada, no?
1: Sí. Llavors, en aquest sentit, penso, clar, això, si tornés al passat, penso, d'on em ve? Doncs segurament del que he vist a casa, segurament del que potser jo he patit a l'escola perquè pensava dir, ostres, vull treure bones notes perquè vull tal, no sé què, per tant, he d'estudiar més, per tant, m'he sacrificat, que també està bé. Llavors, el que volia, la reflexió que volia fer és, no sé, més enllà de conèixer d'on em ve això, que crec que potser ara ja ho podria identificar una mica d'on em ve, clar, canviar-ho, penso, bueno, però també està bé, perquè per mi aquesta sobrepreocupació, és veritat que potser a vegades és massa, però aquesta sobrepreocupació també em fa ser potser més atenta o més... més, no ho sé, eh? Vull dir que més opcions sobre la taula per si passen coses, saps?
0: Aquí crec que hi ha com molts melons que es poden obrir per separat. Un és que entendre la causa del teu, de com ets ara no canvia, que de cop i volta siguis diferent. Jo puc entendre perfectament perquè tinc por als llocs foscos, perquè de petit vaig tenir un episodi traumàtic, però això no fa que no tingui por ara. Llavors, hi ha una part molt interessant en arribar a la conclusió de per què crec que sóc així, vale? Però no fa que canvis.
1: Clar.
0: I és una de les trampes de la psicologia moderna, jo crec que és sobreexplicar un tema que queda bastant clar, en plan, vale, això és un trauma, no passa, o sigui, no vull simplificar ni fer-ho més gran, simplement, vale, ho puc entendre. I ara estàs hiperreactiva o hipervigilant o no sé què.
1: Clar.
0: Però no significa que per entendre-ho més o millor, com més pàgines jo llegeixi de trauma, de cop i volta jo canvi. Perquè tu encara segueixes estant condicionada. Si jo mai enrampar quan era petit amb un fil elèctric 20 vegades, jo ara segueixo tenint por al fil elèctric.
1: Per molt que ara puguis llegir i que et puguin dir no pateixis, clar, no torna a passar,
0: sí,
1: no tindràs
0: mal... O que diguin
1: mal.
0: El fil elèctric ara està desconnectat i tu ja, sí, molt bé.
1: Clar.
0: Ja hi ficarà la mà una altra. I encara que l'agafis un cop i no t'enrampis, un sol cop, no l'has arreglat res, saps? Llavors és... Vale, però és un treball en el present. Encara que les causes siguin al passat, el treball estarà en present.
1: Clar.
0: Això per començar. I l'altre és entendre que sí, òbviament, t'estava protegint en aquell moment, però ara la funció aquesta has de decidir si et segueix valguent la pena o no. Perquè en aquell passat potser t'estava ajudant a complaure els meus pares perquè t'havia de treure bones notes, jo què sé, el que fos, no em castigaven tant o em jutjaven de forma positiva. Però ara en present, si ho segueixo arrossegant, jo he de decidir si em segueix funcionant com m'estava arreglant aquella situació, o estic pagant un preu massa alt. I aquí el més bonic és que cadascú ha de decidir. Perquè jo us podria dir, no, jo crec que en la meva opinió estàs pagant un preu massa alt. Piqui, vale, molt bé, fantàstic. De què em serveix a mi això?
1: Clar.
0: Llavors, l'única mètrica jo crec que és que cadascú decideixi si el que està patint és massa o massa poc. Perquè tu pots decidir anar a córrer una marató i patiràs.
1: Sí, sí.
0: Però estàs decidint patir d'aquella manera perquè ho estàs decidint tu. I ningú em diu, oh, és que no va valdre la pena.
1: No, clar, ho vas decidir activament, et venia de gust, ho vas decidir pels motius que fossin.
0: I pateixes que flipes.
1: Clar.
0: L'altre és, estic patint, m'agradaria no fer-ho.
1: Clar.
0: I aquí és on cadascú hauria de decidir, vale, fins a aquest punt.
1: Que suposo que aquí és quan apareixen doncs, els diferents senyals d'alarma. És a dir, si jo ara, per exemple, m'invento, l'excés de preocupació em fes perdre pes, perdre cabell, canviar, tenir, no dormir les hores que em toquen, que em sortissin ulleres.

0: aquests suposo que són ja els senyals més evidents, que potser no cal arribar aquí també, però serien com aquests senyals que diguis, ostres, doncs potser estic pagant el preu massa alt, no?
1: Clar. Però aquestes, sí, aquestes senyals són quasi ben universals en tothom.
0: Clar.
1: No seran específiques de tu. Veuràs en la teva vida, però no seran específiques. L'altre és dir, jo què sé, un esportista d'èlit, un de les Olimpiades, pues, és com, per mi és un boig. Perquè el que estan sacrificant per arribar a, potser, només potser, a 10 segons de glòria, per mi no val la pena. Per mi.
0: Clar, clar.
1: Però si jo intentés convèncer aquesta persona que està sacrificant massa, miraria amb cara de dit, què dius? Si tu em dius, vull ser la millor locutora de ràdio del món, sí, segurament perdràs cabell i segurament perdràs... És que és veritat.
0: Sí, no, clar, clar, perquè implica un desgast. Sí. Molt bé, doncs amb això, aquest és l'exercici que proposes també a casa que ens en portem, eh?
1: Sí. Mireu la pel·lícula també, que és preciosa, la d'animació, que val molt la pena.
0: Que bé. Joan Soler Socarrats, moltíssimes gràcies. I ara no desconnecteu de l'antena, perquè avui el Racó de Pensar en Miqui Puig, recuperem la taula de l'extrema dreta sobre els atacs als periodistes i arribarem a les 11 amb l'entrevista que li vam fer a la Pilar Aymerich amb motiu dels 50 anys del restabliment de la democràcia a Espanya. Nosaltres tornem demà a les 8 en directe. Que vagi bé.
2: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
3: Aquesta setmana estava veient una pel·lícula, que és la de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras altra, polèmica ahir amb un amic meu que em deia que no li agradava, quan tenim un viatge d'aquí a Sant Sebastià per discutir, vam quedar amb el Santi que discutiríem sobre aquesta pel·lícula, però va haver un moment que tres escenes concretes em van dir, això ja ho he vist. I vaig dir, com és que ja ho he vist? Clar, les xarxes comencen a tothom. L'escena aquesta, això és meravellós. I em va passar una mica com el sempre ho explico, el del Tagoll de Gom. Me l'imaginava més gran. Te'n recordes o no?
4: Sí, sí,
3: que aquella
4: tant,
3: que anava
4: sí,
3: sempre
4: sí,
3: a Europa
4: sí,
3: i tot li ho veia més gran.
4: A Europa.
3: Saps? De cop vaig dir, què passa? Això ja ho he vist. I vaig dir, oh my God, el factor sorpresa. Per què ens estem carregant el factor sorpresa? Per què cada cop tot s'ha de saber, no? Suposo que per no perdre el batre, per no perdre la comunicació, la gent explica més coses de les que caldrien i llavors ens perdem moltes coses. I aquest factor sorpresa jo el vull aplicar a la vida diària. Vull saber coses quan em passi, no abans. I això em sembla que és una qüestió d'aquesta bogeria mediàtica que sempre parlem, no? De que tot ha de ser ja, tot ha de ser immediat, i si no m'agrada ja no ho faré.
4: M'ho acabo portant sovint tot el que passa, la relació dels grups de pares i mares de l'escola, mm-hmm. Però m'ha portat allà perquè en l'actuació de Nadal, no? Sí. Dels nanos, en el cas de l'escola on va la meva filla, una escola pública, doncs l'espai és limitat i llavors fan dues convocatòries, mm-hmm. Per les dues línies, no? Pels A i pels B. Uns hi van un dia i l'altre hi van els altres. I hi ha unes guerres als grups de pares de, sisplau, absteniu-vos d'enviar vídeos i fotografies, perquè clar, els que hi van el segon dia
3: vull
4: perden
3: veure,
4: aquest,
3: vull veure.
4: Aquest
3: factor. Clar, aquí lliga, què hem de fer? Ens hem de desconnectar? Jo, per exemple, que sempre explico que tinc xarxes per la feina. He de publicar tot el que faig, he d'explicar, he de fer propaganda. De fet, jo als anys 2000 vaig ser dels primers de... Em vaig inventar una cosa que quan la gent em venia a veure punxar el mític càsting d'aquí davant de la catedral, vaig fer una llista i el meu correu es deia Servei de Propaganda. Sí, a part la paraula propaganda és una cosa que l'Ametlla s'ha dit molt. Al meu poble tothom diu propaganda, fer propaganda. Aquest fa propaganda. També és veritat que amb els temps que corren ens anem a Goebbels, que jo sempre dic que és el triomfador de la història, perquè és el que ha perpetuat tot el que va dir Goebbels, és el que ens està passant ara. I la propaganda jo crec que hi ha de ser-hi, però hi ha d'haver un misteri, no? On està el misteri?
4: Però tu ets de fer sorpresa. A tu t'agrada fer-ne o t'agrada que te'n facin?
3: Com sorpreses a la vida diària.
4: En general, ja no del deixar-te sorprendre, sinó de fer sorpreses, per exemple, perquè, torno a parlar de mi, però personalment sóc de les que tendeix a pensar, segur que m'estan preparant una sorpresa. I després no arriba,
3: sí,
4: saps?
3: No,
4: llavors
3: sí,
4: la desil·lusió acaba sent molt gran.
3: Jo als 40 vaig prohibir sorpresa. Vaig prohibir sorpresa. I als 50 em vaig tancar. I als 60 marxaré del país.
0: Per què?
3: Perquè sí, perquè no m'agrada la sorpresa. No hi ha res més ridícul. I ara, ojo el dato que em poso amb un fangar guapo, de gent de certa edat fent aquestes festes de sorpresa. Ja. Ho sento.
4: Ah, final... no, tu creus que arriba una edat que això ja s'acaba?
3: Ostres, jo tinc un sentit del ridícul molt bèstia, i de l'estètica, ja ho saps, Marina, que en vam parlar molt, no? Ostres, hi han coses que jo no em veig fent-les, depèn de quines edat. Cojo el dato, sempre sóc dels que crec que hem de ballar fins que ens morim, i que quan veig aquests vídeos, per exemple, em fa molta angúnia les iaies. Això que ara s'ha posat de moda de fer... I a mi hi ha iaies que fan coses extravagants.
4: Sí.
3: Em fa angúnia. Vull dir, l'IA, sí, no, em porta. A mi els avis, de fet, cada dia m'hi veig més cap enllà, crec que som el futur, no? Però fent les nostres coses i les nostres històries. I això que deies de les sorpreses, m'agradaria fer-ne més, Marina. M'agradaria més poder fer sorpreses. M'agradaria més poder agafar algú i dir-li anem a fer això. Però com que tornem amb el mateix...
4: I per què no ho fas?
3: Perquè ho tenim tot tan planificat que no ens dona temps. És que arriba un punt que... Mira, avui, per exemple, el factor sorpresa. Jo avui volia venir aquí amb tren. Volia emprar el tren perquè així ens puc llegir i puc canviar. Arribo a la ronda de Canovelles, tallat per la Guàrdia, la policia...
4: Sorpresa!
3: Municipal. Sorpresa. Això és un factor sorpresa. Sí. Tens dues opcions. El Miqui d'abans potser es ves emprenyat, drama, tal i que qual, i ara com que prenc una pastilleta que es digui citalopram, que em va molt bé per l'ansietat, m'he posat al cotxe i he dit, vinga, gas. M'he posat a escoltar un disco, i això és el factor sorpresa. Hi havia Brian Eno, el famós músic britànic, que deia que cada dia feia servir una ruta diferent per anar a treballar.
4: Ah, mira...
3: perquè no volia que la rutina li trenqués l'estar atent. La rutina et fa que no estiguis atent. La rutina fa... Saps? Això em va encantar.
0: Ara que deies la paraula planificar, és que em fas pensar que l'altre dia, per xarxes precisament, circulava un fragment del programa que fan a Catalunya Ràdio, l'Elisenda Carot, que es diu La Solució. Uh-huh. Crec que era en Malcom Otero, que feia la reflexió de dir, ostres, els nens... Que, clar, ara, o sigui, els adults estem inculcant als nens aquest hàbit de necessitat de saber... què vindrà? De planificar-ho tot, no? El nen vol saber què faràs aquest cap de setmana, on aniràs, amb qui estaràs, a qui veuràs, tot això per evitar aquests temps d'avorriment i perquè necessiten saber, bueno, eliminar potser aquest factor sorpresa, no? De dir, no vull anar cegues.
4: I afegeixo a les classes, quan els nanos, sobretot els més petits, arriben ara a les aules, el primer que fan és seure'ls enrotllant a terra i fer l'assemblea, i en aquesta assemblea el que els diuen és, avui farem això, això, això... Després de dinar hi haurà això i això, i després us vindran a recollir els pares o anireu a l'extraescolar. És a dir, els hi planifiquen el dia perquè puguin tenir el cervell més endreçat.
3: Doncs mira, el factor sorpresa és avui que estigaré, Martí. Avui que estigaré. Jo crec que tota aquesta planificació porta que també els pares estan a la voràgina aquesta. També suposo que cada lloc és una excepció. Si un nen viu al camp té una excepció. El factor sorpresa, per exemple, és la climatologia, no avui en dia. La climatologia és el que destempa tothom i és un factor sorpresa negatiu per a algunes persones.
4: Que deixem afegir a la conversa el David Bueno, neuropsicòleg habitual també d'aquí del programa. Què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Tu que saps... Perdó, no, digues.
5: No sóc neuropsicòleg, ja sóc neurocientífic.
4: Neurocientífic? Perdona, neurocientífic?
5: Sí. No. Només que res, perquè la psicologia em queda... Bueno, he llegit molt, però em queda lluny de la meva professió.
4: T'anava a dir que tu, en tot cas, sí que coneixes bé com funciona el cervell, diries que és una bona manera això d'anticipar les criatures que ha de venir? Per exemple, aquesta pràctica de seure'ls al matí quan arriben a l'escola i dir-los ara anirà això, això, això, això i això, i el dia ja, fins a les 5 de la tarda, anirà així.
5: Mira, depèn de l'edat. Si són infants d'educació infantil, el dia és molt llarg. La tarda és gairebé com l'infinit per ells, no? Podem parlar sobre què farem la propera estona, però potser la tarda doncs ja no. A primària, sí. Als primers cursos de primària. És bo perquè això el que fa és que permet que el seu cervell planifiqui tot allò que s'aniran trobant. I, per tant... l'estructura mental que genera i tot el que van aprenent durant aquell dia doncs els queda millor integrat. I després, més endavant, a primària, fins i tot durant la setmana. Podem seure dilluns i dir, bueno, aquesta setmana què és el que farem?
4: Clar, que ahir quan el Miqui ens va plantejar de què volia parlar avui a la secció, vam dir, ens va venir ràpidament al cap, truquem al David Bueno perquè hi digui la seva, però és que clar, vam dir, volem també aprofitar per parlar d'una altra qüestió, i resulta que ens van dir no, és que ell ha escrit sobre això. Volíem parlar, Laura, amb ell del Camamuta. No sé, Miqui, si tu saps de què va això del Camamuta.
3: No em feu riure, perquè, clar, són noms d'aquests que et porten directament, no? Camamuta et porta i no sé si és etimològicament ve d'allà mateix, no?
4: Ara ho descobrirem. Primer, expliquem de què va això del Camamuta.
0: La cosa és, poso uns exemples. David, si m'equivoco, poso, o tens exemples millors, posa'ls tu, però crec que fa referència. Per exemple, és una emoció. Llavors, us heu emocionat mai vosaltres amb el final d'una pel·lícula alegre? D'aquestes, això, que tenen un final feliç, de les que acaben bé, per exemple.
3: La meva dona diu que vaig plorar com princesa por sorpresa.
0: Mira.
3: No hi ha testimonis. No hi ha testimonis. Ella sempre ho diu.
0: Un altre exemple podria ser si heu plorat en casaments d'altres persones, de veure la felicitat de la gent que s'està casant, no?
4: Ai, sí. Mira, espera't un moment. Sí. Núria Casas, què tal? Bon dia.
6: Molt bé, bon dia.
4: Tu ets ploranera.
6: Jo no gaire. O sigui, no? Jo sóc ploranera amb sèries molt bàsiques, tipus Paradís de les Senyores, val? Però em poses en una boda, tothom plorant, i a mi no m'entra ni una llàgrima. Però jo també sóc de les que va al teatre i tothom riu i jo no ric. Vull dir que
0: però, per exemple,
6: em costa.
3: És un robot.
0: I de veure retrobaments a l'aeroport, o potser en els que tu pots ser protagonista, dir, m'he retrobat amb algú que fa molt de temps que no ho veig, però a vegades també en veus alguns que s'estan retrobant abraçats. Això
6: sí.
0: T'emociona?
4: M'és igual, digue'm. No passa res, pot ser tu mateix en aquest programa, Casas.
6: Marina, puc dir que és bonic, però no m'emociono. Però una cosa molt ràpida, amb això que esteu dient, jo crec que, per exemple, la nostra feina, el periodisme, també els metges, i jo crec que moltes feines en general, tenen un factor sorpresa que també crec que és bonic.
3: Sí.
6: I que planificar-ho tant no és bo. Hi ha un exemple, ara una mica allò d'old school, molt ràpid que posaré. Jo conec un productor d'un mitjà digital que quan va haver-hi l'apagada, que aquí ens vam quedar tots a les fosques, demanava que els periodistes de la seva reacció, majoritàriament joves, 20, 25 anys, baixessin al carrer, busquessin notícia, traiessin allò d'on fos la informació... No, és que no m'ho he preparat. Home, com tu has de preparar si s'acaba d'anar la llum a tot el país?
3: I no ets periodista?
6: Per tant, planificar-ho tot és contraproduent.
4: Que ens hem anat una mica, Laura,
6: sí,
4: estàvem
6: perdona.
4: Amb el Camamuta.
0: No pateixis, el Camamuta. Doncs aquest Camamuta fa referència a un concepte que descriu aquesta sensació sobtada de sentir-vos commoguts per una experiència d'amor, de connexió, de pertinença, on no cal que vosaltres sigueu els protagonistes. Bàsicament, aquesta connexió social.
4: Que és una sensació, David, que deu fer segles que existeix i que tu has estudiat bé.
5: Sí. Bueno, existeix des de que l'home és home i la dona és dona, no? Però s'ha descrit força recentment. Jo vaig tenir la primera notícia d'això fa uns 4 anys, més o menys, preparant un treball precisament sobre emocions.
4: I hi ha d'haver un vincle previ o no necessàriament? Perquè, clar, si estem parlant de què et passa amb pel·lícules o fins i tot a mi em passa amb els avis i àvies, que amb la gent de generacions
3: això,
4: més grans.
3: Anava a dir això. Jo tinc una escena un dia a Madrid que estava, jo sempre vaig amb la llibreta prenent notes, estava fent un cafè i va haver-hi uns avis berenant, compartint un lemon pie, que va ser com... Bueno, això és el que vull.
4: Sí,
3: aquí és on vull arribar. Vull arribar a aquesta tranquil·litat d'estar amb algú que t'estimes o no, que això ja no ho sé, però compartint un lemon pie.
4: Però això és perquè t'hi projectes.
3: Jo crec que sí.
4: No sé si aquesta part de projecció, a mi el que em surt és l'instint d'abraçar-lo. Jo estaria abraçant avis tot el dia.
6: No, però jo l'instint del Miqui també. Per exemple, el meu somni és acabar sent gran, 70 anys, i fotent-me un suís allò cada setmana amb les meves amigues.
4: Hi ha aquesta part de projecció. Sentim aquesta sensació del Camamuta perquè ens projectem en l'altre, en allò que ens agradaria que ens passés també, David?
5: Sí. Hi ha un component d'empatia molt, molt, molt gran. Si tu no pots empatitzar amb aquella persona o amb aquella situació, difícilment podràs sentir-te doncs, commogut d'aquesta manera. De fet, abans que comentava d'on ve aquesta paraula, que Camamuta és una paraula que ve del sànscrit i que vol dir exactament això, vol dir commogut per l'amor, emocionat sobtadament per un vincle que no cal que sigui propi, que l'estàs veient amb una altra persona o amb una situació determinada. I clar, és una emoció molt intensa, però molt breu, també.
0: I una pregunta, els animals poden provocar-nos l'efecte del Camamuta? És a dir, jo, si veig uns ossos panda que estan fent el ronso o un cangur amb la seva cria a la bossa i m'emociono, això és Camamuta?
5: Pot ser-ho, també. Sí, perquè les persones tenim aquesta capacitat de personificar animals, igual que també tenim l'aspecte contrari, que és el terrible, és el de cosificar persones, que és l'origen de moltes violències.
3: I en un món tan individualista com el nostre, que veig gent que se salta semàfors, que avança llocs on li toca, això ho heu estudiat perquè és tan raro que passi perquè s'ha tingut que tipificar? Perquè a mi em sembla que és una sensació, en un món individualista, que cadascú va a la seva, aquest moment ha de ser com una cosa anòmala, no?
5: Bueno, depèn de cada, depèn molt de cada persona, de les situacions que trobis. Jo estic segur que passem setmanes sense sentir aquesta emoció, i de vegades la podem sentir diversos cops en un mateix dia. També depèn molt del nostre estat emocional previ. Hi ha moments que ens notem com més freds, més distants, amb menys empatia. L'empatia és un element clau, si no, no et pots identificar amb aquella persona. I hi ha èpoques que ens sentim molt més proclius a les situacions aquestes.
3: I mascle i femella no importa? Perquè saps que sempre que diuen que ser emocional no va amb els homes. Jo m'ho he trobat moltes vegades.
4: I plores amb Princesa por Sorpresa,
3: exacte,
4: saps?
3: Bueno, això no hi eres tu tampoc, eh?
6: No, o per exemple, dins de la parella. Marina, qui plora més, la teva parella o tu?
4: Depèn.
6: Veus? Ja depèn. Dius depèn. Jo dic la meva parella, és un home.
4: Ah. També hi ha una part, no també hi ha una part que, i em lliga una mica amb el que deia el Miqui i deia el David, que i la Núria, que també pot servir com a catalitzador, no?, aquest efecte del que m'amuta. Per exemple, quan t'ha passat alguna desgràcia a prop i en el moment en què t'ha passat has tingut el bloqueig i no l'has sabut plorar, i potser arriba el moment en què estàs veient Frozen i amb el final de Frozen, escolta'm, allò somriu.
5: Però mira, no depèn de ser home o dona. Una altra cosa és que, o sigui, biològicament no depèn d'això. Ara, culturalment, se'ns ha educat als homes a que no podem manifestar les nostres emocions. Jo mateix ho noto, mira, ara semblarà una mica, no sé si divertit o no, però a mi em genera aquesta emoció al final de la pel·lícula Cars, que és infantil.
6: Que bo.
4: Mira.
6: És que és molt bonic al final, és veritat.
5: És molt bonic tant de la primera com de la tercera. La segona no gaire.
3: Tant
5: la primera com la tercera.
4: David, perquè no has vist Frozen 2.
5: No l'he vist.
6: Doncs mira-la. Has parlat del Rei León.
4: Mira-la i m'ho expliques.
6: De la mort del pare, no, també?
4: Sí, però allò sí que és un fet traumàtic, no?
6: Sí, però vull dir que veure un dibuix animat per un adult i com mor un lleó, a veure si plores, és que ets fàcil.
3: A mi pel meu gremi el que m'emociona més són les cançons. Jo amb les cançons tinc un gran problema, perquè realment les cançons són molt emocionals. És un acte molt individual també. Jo sempre abogo també perquè la música és individual, la reps d'una manera molt, molt concreta, i a mi en cançons em passa. Jo me'n recordo un dia estava a casa treballant d'aquella manera tal, i de cop, què està passant amb aquests violins? Ai, torna enrere i t'emociona aquest tipus de coses.
4: Existeix l'efecte que m'amuta també, David, amb la música?
5: Sí, de fet la música és, de totes les activitats humanes, la que actua més directament sobre el sistema emocional. T'ha de ser una música que realment t'emocioni molt i normalment que t'aboqui altres situacions perquè notis aquesta sensació tan intensa.
4: David Bueno, neurocientífic, moltíssimes gràcies per ser un dia més amb nosaltres.
5: A vosaltres, gràcies.
4: Adéu. I abans de deixar-te marxar, Miqui, volia preguntar-te per una de les notícies de les últimes hores que té a veure amb una icona de la música a Espanya, que té a veure amb el Julio Iglesias, i aquí ens ha tornat a brollar aquell debat, aquella pregunta eterna que ens anem fent i que probablement uns tenim una resposta, uns altres una altra, però que hi ha tota una zona de grisos, i és separar l'obra de l'artista.
3: És una merda, això. Absolutament. Jo crec que és la resposta més fàcil. És una merda. Aquest tipus és un depredador, es veurà quan hi hagi judici, bla, bla, bla. Jo he retirat molts discos a casa, però per gent que fa altres coses, eh? Per gent que és imbècil, per gent que és maleducada, per gent que de cop es torna d'un color que no m'agrada tal i que qual, i jo sóc dels que separo l'obra directament. La llenço, sí, la guardo. Sí, crec que el cas de Julio Iglesias per mi és una poca sorpresa, és una sorpresa zero. Crec que és d'aquells casos que es va tapant tant, que arriba un punt que havia de petar per algun moment. El que passa que aquest senyor ja és senil, no? És aquest tipus de gent que arriba un punt que ara ha de sortir això, quan tots ho sabem, quan era jove, quan no hi tapaven.
4: Sí, que passa és que estem parlant del 2021, ja fa molt poc.
3: Per això, però fixa't que és quan ja és adult, quan ja comercialment gairebé no interessa, perquè això s'ha tapat durant molt temps, quan aquest senyor era una màquina de fer cèntims. I això, hi ha el llibre de Hans Laguna, que és el més interessant de tots els que s'ha fet sobre Julio Iglesias, on parla com això és un... Julio Iglesias és una màquina dissenyada per triomfar. la seva obsessió per arribar a Amèrica, per fer tot aquest tipus de gestos. Evidentment que això encorre en rius de tinta, com dieu vosaltres, i sobretot quan es posicionen certs polítics al costat d'aquest tipus de coses és quan dius, vale, jo torno a saber quin cantó és el que vull estar.
4: És a dir, que a tu no et costa, això de dir, encara que sigui un artista que no,
3: menys
4: no té
3: per què ser el cas. Menys en Morrissey, menys en Morrissey. Morrissey pot fer el que vulgui. La gent el critica molt a Morrissey, però a mi Morrissey no m'ho toqui. I hi ha vegades que se li escalfa la boca. Però també hi ha personatges que te'ls estimes molt i dius, ostres, el Loquillo, per exemple, és un tio que estimo molt, que crec que ha fet cançons molt boniques, i, hòstia, a vegades dius, calia que diguessis aquestes declaracions.
4: No, fins i tot el Sabina, no? Mi em passa amb el Sabina, per exemple.
3: Però el cas aquest, jo crec, jo sóc dels que quan una cosa passa d'agressió, ja aquí hem traspassat un límit. Hem traspassat un límit molt gran, i a partir d'aquí, presumpció d'innocència, sobretot, però aviam, si has fet un acte d'aquests, alguna cosa té.
7: I que els mites poden caure, i que no passa res.
3: Hombre.
4: I és una merda.
3: És una merda. Sí.
4: Tu t'escoltes Michael Jackson a casa, llavors?
3: Sí. I costa, i veus aquest clic, i tornes a veure el documental i tornes a dir, mare de Déu, senyor, però fixeu-vos que sempre tot això passa amb gent que és molt gran, gent que és enorme, gent que se li tapen les misèries, perquè al final són una màquina de fer cèntims. I jo sempre ho valoro així. Sí que hi ha depredadors al carrer, sí que hi ha gent mecànics, i deuen haver-hi taxistes, i deuen haver-hi músics més petits. De fet, l'altre dia vaig veure una cosa molt xula que em va fer molt mal, que era com unes noies denunciaven un xat de músics indi que s'enviaven tips de grupis que podien contactar les ciutats. Wow. A mi això em va semblar fora de lloc, semblar que aquest no és el meu gremi i que aquests tios el que són uns depredadors i que ojalà els pillessin.
4: Clar, és que una cosa és que sigui el taxista, el botiguer, és igual, l'empresari de torn, l'altre és quan són icones,
3: sí,
4: no?
3: Sí.
4: On la gent s'emmiralla.
3: I enganyar d'aquesta manera, perquè abuses, fa servir la teva, no? la teva notorietat per arribar. I sobretot en el món de l'indi, que van tant de guais, que van tant d'alternatius, doncs no. Sigueu els primers d'emprar la nostra influència en la societat per ser més normals i sobretot per respectar el contrari.
4: D'aquí un moment abordem amb la Núria Casas com han tractat tot això a les televisions, tot el cas de Julio Iglesias. Abans hem de conversar ara mateix, d'aquí a uns instants, amb la Lauda Ruiz de Azúa, que serà en directe aquí al programa. T'acomiadem ja, Miqui Puig, ens encantes.
3: A mi m'agrada pensar, de veritat, em feu pensar molt ara últimament.
4: Vinga, va, torna la setmana que ve.
3: Siau.
8: A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Dalfó.
9: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
8: Cada tarda, a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena SER i SER Catalunya. Aquí a Catalunya, a l'estiu, som molt de platgeta. Però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
10: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
8: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya.
11: Amb la meva gent, l'estiu es viu millor.
10: És estiu.

0: one of the main concerns of people across Europe.
1: Che se sostiene l'estrema derecha.
2: Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea.
3: Alla ultraderecha se les combate con datos.
4: La inmensa mayoría de los españoles están a favor de las deportaciones masivas.
5: We will make America great again.
6: A vostè qui el vota, senyor Illa, els catalans o els marroquins?
7: I com que venim de parlar d'atacs, agafem aquest fil perquè molts dels atacs mencionats venen justament, ho deia ara, de l'extrema dreta, que no només posa el visor a les dones dels presidents. Saludem la periodista Lucía Littmaier, que t'estrenes en aquesta secció. Què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Què tal?
7: I dos habituals, el David Fernández. Què tal? Bon dia, com estàs?
9: Bon dia, Marina.
7: I el Joan Serra, que ja l'hem saludat abans, cap d'informatius d'aquesta casa. Bon dia, com estàs?
10: Bon dia de nou, Marina.
7: Lucía, començo per tu, perquè qui també rep atacs, i déu-n'hi-do com, són els i les periodistes.
8: Sí, i jo estic francament molt preocupada perquè ara mateix que sempre que parlem d'extrema dreta, sembla que ens estiguem repetint les tres o quatre mateixes persones parlant d'aquesta idea de que viene el lobo, no? Doncs mira, el llop ja està aquí. En aquest moment tenim dues periodistes que reben amenaces. El cas de la Cristina Fallares, no? Que és periodista, escriptora, feminista, que va publicar una columna Público titulada No trates con fascistas, no trates con racistas, no? On defensava el cordó sanitari contra Vox i l'ultradreta, una cosa que passa, que és comú a França, no? El tema del cordó sanitari. I Vox va impulsar una pàgina web animant els seus seguidors a denunciar la Fiscalia per delicte d'odi, no? Des d'aquell moment, i des de fa molts anys, la Fallares rep insults, amenaces de mort, intimidacions i ha hagut de demanar protecció policial. A mi m'horroritza que Amnistia Internacional i diverses associacions doncs, ho han denunciat, però dintre del grup, en general, no hi ha com un consens de que aquestes qüestions siguin ara mateix que hagin d'estar a la palestra informativa, no? I són companyes periodistes. També el cas aquesta setmana de la Laura Arroyo, no? Que és periodista peruana establerta a Espanya, no? Que col·labora a mitjans de comunicació i és tertuliana, i Vox l'ha convertida en objectiu d'una campanya d'assenyalament i han demanat la seva deportació, no? I com les veus crítiques moltes vegades de periodistes feministes són silenciades a través de la intimidació i també del que dèieu ara, no? De la deshumanització.
7: Clar, una de les coses que feia aquesta periodista, la Laura Arroyo, del programa Males Llengües de Televisió Espanyola, és aplaudir que el moviment antifeixista a Navarra frenés l'acte de Vito Quiles, de l'agitador Vito Quiles a Pamplona.
11: En Navarra nos han dado una excelente lección de antifascismo. ¿Quieres que te diga? Yo creo que está muy bien que el antifascismo sea acción y no discurso. Y lo que hemos visto en Navarra es un ejemplo de cómo se le tienen los pies a los fascistas y a los fascistas.
7: I això em porta a tu, Joan, per parlar d'aquest personatge, del Vito Quiles. L'estem veient triomfar com la Coca-Cola en determinats sectors. I just ahir parlàvem amb el degà del Col·legi de Periodistes, amb el Joan Maria Morros. Parlàvem sobre les deepfakes, sobre com proliferen, i ell deia, deixem ja, sisplau, de dir-li fins i tot pseudo-periodisme a totes aquestes persones, perquè d'alguna manera li està cedint una part de l'etiqueta de periodisme.
10: Jo ho comparteixo la reflexió. Jo crec que la definició que s'ajusta més a Vito Quiles i a gent que fa el mateix que Vito Quiles és la d'agitadors de l'extrema dreta, més que pseudo-periodistes, perquè al final pseudo-periodistes és potser insinuar que fa una part de la feina del periodista, però no tota. I a mi em sembla que el concepte agitador de l'extrema dreta el defineix millor. I jo crec que en el cas Vito Quiles, que ara t'hi referies i et referies amb aquest tall de veu, no? El que va passar a la Universitat de Navarra, una de les universitats on ha estat, aquesta privada, per cert, també va estar a la Universitat Autònoma de Barcelona, on també hi van haver concentracions i alguns incidents i també un desplegament policial. Jo crec que en aquest cas no hi ha una solució bona. És a dir, és cert que el que va passar a Navarra és un exemple de com combatre l'extrema dreta i els seus agitadors, i que allà hi va haver una manera de protestar i de frenar doncs, el que pretén l'extrema dreta, però deia que no hi ha una solució bona, perquè penso que el que persegueix Vito Quiles és precisament això. És a dir, ell el que persegueix en aquest tour que ha muntat per les universitats, que ara ha suspès, però que té previst, per exemple, o tenia previst també que passés per la Universitat Complutense de Madrid, una universitat doncs molt d'esquerres, no? Una de les universitats madrilenyes més d'esquerres. El que persegueix és victimitzar-se. Mm-hmm. Ho va fer la Universitat Autònoma, posant fins i tot en dubte la seva seguretat personal i el fet que no l'havien deixat expressar-se, i en va culpar l'extrema esquerra. I aquesta reflexió de victimitzar-se i culpar l'extrema esquerra em recorda, per exemple, el que vam veure amb Donald Trump i el seu discurs, quan, per exemple, hi va haver un assassinat, l'assassinat de Charlie Kirk, en què va culpar de la violència política l'esquerra radical. Va dir això, l'esquerra radical. Jo crec que Vito Quiles, salvant les distàncies, només faltaria, però ha intentat ser el Charlie Kirk espanyol. No buscant un desenllaç, evidentment, de les mateixes característiques, però sí forçant la màquina, i per això ha muntat aquest tour a les universitats. Jo no tinc clar que la millor solució sigui el que hem vist en els últims dies, tot i que són expressions d'antifeixisme que ens semblen doncs legítimes.
7: David, perquè clar, això en el fons alimenta la bèstia, però no fer res és cedir-li l'espai.
9: Jo crec que, bon dia, jo estic molt d'acord amb el que diu el Joan, és a dir, que no hi ha una solució fàcil i fins i tot ben antic, eh? Que el Joan i tu també, Marina, segurament us en recordareu que aquest debat el vam tenir aquesta ciutat el 1999, quan l'extrema dreta portava anys concentrant-se a la plaça dels Països Catalans.
7: El que passa que no hi havia les xarxes socials en aquell moment.
9: No, però dic que el debat és molt, molt, molt recurrent. No fer... és deixar que passin, no? I fer, òbviament, implica una confrontació que en si mateix no és negatiu. Jo crec que l'extrema dreta, òbviament, s'ha de confrontar en tot moment i a tot hora, i després quin és el repertori per fer-ho. Però és veritat que tot aquest trumpisme, que és molt diferent arreu del món, però sí que tenen una... No? Al mateix temps que assenyalen i apunten periodistes o les dones dels opositors amb atacs personals i també amb atacs al projecte polític, l'altra cara de la mateixa moneda és la victimització, valgui el joc de paraules, no? per utilitzar fins i tot aquest llenguatge de que estem perseguits, no? I estem amb una dictadura, però a mi em sembla que agitador, no? Provocador, s'ha diu molt. I a mi el que em preocupa molt també són les falles sistèmiques. És a dir, hi ha hagut un debat llarguíssim, encara no resolt, per exemple, el Congrés i el Senat, sobre qui s'acredita com a periodista i qui no, i com se li dona, no? Doncs aquesta pàtina de que sí que serien professionals de la informació, quan és obvi, que no ho són. I fins i tot jo crec que portem una setmaneta, no, un dia, pràcticament les darreres 24 hores, ja que avui no, amb la Lucía i amb l'Ala parlàvem dels atacs, o sigui, acaba de guanyar, no, un alcalde no blanc, musulmà, treballador, socialista, però palestí, i si veieu la campanya que li ha fet des de Trump fins al candidat opositor, era molt, molt terrible, pràcticament dient-li que era un senyor que havia celebrat, no, l'11S del 2001. Però és veritat que jo, entre no fer i fer, jo crec que sempre fer.
7: Que m'agradaria agafar-me això que diu ara el David, perquè és veritat que el que hem vist amb això de Nova York, amb l'alcalde que ha guanyat, amb el Mamrani, podríem dir que s'han invertit les tornes, perquè és algú... un candidat d'esquerres que s'ha pogut colar-se i posar-se en el terreny on l'extrema dreta precisament sap jugar i sap guanyar, i fins i tot avui llegíem en el repàs de premsa, llegíem alguna anàlisi que feien els mitjans internacionals, i a la Fox, mitjà absolutament afí a Donald Trump, deien, l'acusaven, el criticaven d'haver-se passat de populista, és a dir, li deien que s'havia, això, abonat al populisme i a fer-se gran a través de la insatisfacció ciutadana.
10: Sí, jo crec que és l'exemple del que serà l'alcalde de Nova York, és l'exemple de com combatre l'extrema dreta amb les eines amb què ara l'extrema dreta està guanyant la partida. I home, doncs és un exemple a seguir. Havíem vist el cas de Ocasio al Congrés, no? Al Congrés dels Estats Units, I fins a quin punt l'ús de les xarxes socials li va permetre guanyar un espai de notorietat en l'àmbit demòcrata?
7: Recordem qui és Ocasio pels oients que ara mateix no tinguin
10: sí, clar. Sí, és congressista nord-americana i un dels valors àlgids de l'espai demòcrata, no? Que va guanyar precisament la partida de les xarxes socials en un moment en què hi havia aquest moviment incipient de l'extrema dreta. Bé, jo crec que el que hem vist ara amb el futur alcalde de Nova York és precisament això. Amb les mateixes eines, passar de ser un candidat que no tenia notorietat, és que no tenia notorietat, ni tampoc era el favorit, a convertir-se en el favorit en unes eleccions que acaba guanyant amb aquestes eines utilitzades fins ara per l'extrema dreta, doncs per penetrar en totes les capes i per transmetre un programa alternatiu. Un programa alternatiu que alguns consideren populista, des de la Fox, però també en altres àmbits, però que també pot respondre, i de fet respon, al sentit comú. És a dir, el malestar de les capes més populars de Nova York, una de les ciutats més cares del món, sobre com la ciutat t'expulsa, això és populisme o és parlar dels problemes reals de la gent i, per tant, del sentit comú?
7: Sobretot el que ha aconseguit, a més, és erigir-se com l'arxienemic, com el gran arxienemic. Ho parlàvem abans amb la Gemma, a Donald Trump, no? I això també li ha donat poder. No sé si creieu, us demano a tots, si creieu que aquí tenim algun símil a les esquerres assimilable al que ha fet a Mamdani a Nova York. Clar, s'ha parlat molt de que qui sap jugar en aquest terreny és Gabriel Rufián. Com a mínim l'esquerra madrilenya l'adoren en aquest sentit per això, perquè ha sabut jugar en el seu terreny, però no sé si tindríeu al cap algun paral·lelisme o si aquí precisament el problema de l'esquerra és que no està sabent jugar aquesta partida. David, Laura. Ai, David, Lucía.
9: A veure, jo no conec cap experiència ara mateix que, tornant a l'alcalde al Mamdani de Nova York, que mobilitzi 55.000 voluntaris, no? Que rebi no només en les classes populars, sinó també en una joventut que ha captat moltíssim el vot jove, i el que sí que faria és desmentir el titular provocatiu de la Fox, dient que és populista, què és populista? Dir que pujarà el salari mínim, que són 16 dòlars diaris, ni que hi haurà transport públic gratuït.
7: Depèn de si ho acaba fent. És que al final passa com amb tot, amb les promeses, clar.
9: Però em sembla molt interessant perquè la materialitat de les condicions de vida per mi no té res de populista. O sigui, la Fox el que intenta dir és que reclamar una vivenda digna, un salari just, un accés als consums bàsics, no patir per l'escola bressol, quan et diuen populistes que estàs demanant una cosa que és impossible. I això són uns mínims democràtics que també forma part del discurs nihilista de l'extrema dreta. De
10: al final,
9: hi ha coses que són bàsiques, no? Com si fossin populistes. Bueno, el que passa és que no els agrada que el senyor sigui socialista o democràtic. Però crec que el que toca la fibra és, en comptes d'una ficció, el que està parlant és de polítiques públiques reals, que és el que realment pot capgirar l'orientació de moltes classes populars que estan tendint cap a l'extrema dreta, fruit de la frustració, del desencís, del desengany i d'aquella paradoxa, no? de que la democràcia que tenen atacat l'extrema dreta, també haurem de ser autocrítics i dir que no funciona ni està a l'alçada de les necessitats de la gent, i aquí són l'escola de l'extrema dreta.
10: En David feia una reflexió en la línia del que deia abans, no? De fins a quin punt això que es considera populista per part de l'extrema dreta és aplicar el sentit comú, és a dir, parlar de les condicions de vida de la gent. I en David sap també que el vocabulari conforma realitats. Quan la Fox intenta posar l'etiqueta de populista, intenta condicionar una realitat a partir de les paraules. Ha passat el mateix, per exemple, amb el concepte d'ideologia woke. Fins a quin punt etiquetar d'una determinada manera la realitat o una visió de la realitat denigrant-la o desprestigiant-la fa que es creï un marc mental que desprestigia aquestes idees que acompanyen això.
7: Lucía, diries que hi ha algun paral·lelisme aquí a Espanya, aquí a casa nostra, del tipus l'alcalde, el nou alcalde de Nova York?
8: A veure, jo crec que el que diuen els companys, jo tinc també una reflexió al respecte. Crec que el que la gent pot reaccionar a polítiques públiques que sentin que afecten directament a la seva vida, i en aquest sentit els municipalismes, no?, semblen una possibilitat contra l'extrema dreta real, no? És a dir, una cosa és haver-te d'enfrontar dia a dia a la Fox o a Trump, i l'altra és poder canviar el teu barri, no? I crec que en aquest sentit hi ha una petita esperança, no?, contra l'extrema dreta en aquests municipalismes. I per l'altra, realment el vocabulari crea realitat, no?, com dèieu. I també violència política, que és una mica la meva obsessió ara mateix, és a dir, no hem de tenir en compte tant aquestes posicions que semblen com tan estranyes o tan atzaroses, com que realment el que està passant és una violència institucional continuada. És a dir, quan tenim aquestes qüestions contra periodistes o aquesta violència que sembla simbòlica, però és institucional, política i real.
7: David, que aixecaves el dit.
9: Sí, perquè no puc estar més d'acord amb la Lucía, perquè jo crec que una experiència ara a la nostra societat, més enllà de les institucions, de la política clàssica, en aquells barris i comarques on hi ha més teixit associatiu, on hi ha més comunitat democràtica organitzada, menys penetració de l'extrema dreta. I sembla una obvietat, però és així. Allà on hi ha xarxes veïnals, xarxes de suport mutu, on hi ha comissions de festa major, on hi ha cultura popular, on hi ha teixit social, no?, que és una de les coses que quan mirem on ha penetrat el vot d'extrema dreta, les populars, és on més, no?, s'ha anat afablint, no?, i a vegades desapareixent l'antic teixit veïnal, que no creu tant en la cultura de la delegació d'un gran líder que ens ho arreglarà tot, sinó que s'impliquen en els conflictes. I aquest dic de contenció, bueno, jo el visc quotidianament, vull dir, en els barris on estem, entra molt menys, fins i tot ara que parlàvem, no?, doncs de les protestes de Vitoquiles, però passa el mateix, o sigui, quan apareix una parada de Vox, la resposta veïnal és molt, molt, molt important i deixen de venir. I jo crec que aquesta és molt la clau, la vertebració democràtica de la societat, que no és votar cada 4 anys, però és com una regla de 3 de bàsics democràtics, allà on hi ha més autoorganització veïnal i social, per tant, més comunitat democràtica. I dic democràtica perquè el feixisme, en veritat, també genera una comunitat imaginària, però clar, és vertical, és autoritària, és salvapàtries i és algú que, però en fi, també venim, no em podria oblidar avui, ja que parlem d'amenaces, ahir la declaració de Miguel Ángel Rodríguez, no?, en el judici al nòvio de Ayuso, els insults que va proferir contra el diari, no?, Punto, és que ja havia amenaçat de tancar-nos, no?
7: També Miguel Ángel Rodríguez, l'assessor, actual assessor d'Isabel Díaz Ayuso, que ho va ser en el seu moment portaveu del govern de José María Aznar.
9: I gestor i gerent de la crisi de la filtració, i que també hem vist com, no?, com tot un fiscal general de l'Estat l'estan jutjant també aquesta setmana. Això també forma part de les trames, no?, de les trames autoritàries de la nostra societat, ho dic per venir cap aquí. I la Cristina Falleràs igual, i mil coses més. Però sí que m'interessava això de dir, hòstia, allà quan parlem de municipalismes, que això és la reflexió que feia la Lucía, això, a barris més vertebrats democràticament, no?, més sòlids, no?, on les xarxes són molt potents, molta menys penetració dels discursos d'odi i molta més capacitat de prevenció, no?, de gestió alternativa de conflictes propis de la convivència, i d'aquí totes les derivades, no?, que ens surten.
10: Per afegir a Miguel Ángel Rodríguez, que per cert és a la sala de màquines amb l'etiqueta del PP o amb la marca del PP d'un exercici de trumpisme a la dreta espanyola, i segur que en David està d'acord amb això, un Miguel Ángel Rodríguez que en la seva declaració al judici admet sense cap mena de rubor que ha mentit, és a dir, que les seves afirmacions en tot aquest procés no estan basades en la realitat, simplement en la intuïció i a vegades a partir de la pròpia mentida.
7: I arriba a dir, soc periodista, no notari.
10: Exacte. Sí, com si ser periodista i no notari... És a dir, ell exposa o certifica el desprestigi de la professió periodística, perquè el notari se sobreentén de les seves paraules que no pot mentir, i en canvi el periodista pot difondre el que sigui sense cap mena de rigor.
7: No? I estem parlant d'un personatge, Lucía, també el deus conèixer bé, que el que exerceix és la coacció als periodistes, i tampoc ara aquí serem naïfs i direm que això no passa. Això passa per part de tots els partits polítics. Els seus gabinets de comunicació, els seus caps de gabinet intenten pressionar doncs, els periodistes perquè les informacions els hi siguin ja no afins, però potser no tan contràries, però aquest, diguéssim, que s'emporta la palma, eh?
8: A veure, recordem que el Miguel Ángel Rodríguez té un historial, no?, parlant de periodistes i com a secretari d'Estat de Comunicació, impressionant, no?, amb les, recordo jo, les trucades telefòniques i tot plegat. A mi el que m'impressiona és com és calcat, no?, el trumpisme, la possibilitat de mentir, de que la institució no importi, de que la veritat tampoc importi, que sigui igual, no? El marc mental i el marc moral canvia constantment per ells.
7: No sé si voleu afegir alguna reflexió final abans d'acomiadar-vos.
10: No, que hi ha molts partits, sobretot a l'extrema dreta, cadascú amb la seva gradació o amb les seves eines, que juguen a restar, a erosionar la credibilitat, a portar o a jugar al descrèdit dels mitjans de comunicació tradicionals. Això ho estem veient molt, d'una manera, doncs, molt, molt dura en determinades expressions, per exemple, al Congrés dels Diputats. Abans parlàvem de qui està acreditat i qui no, però els propis partits d'extrema dreta juguen a aquesta història. Per exemple, a Catalunya també ho hem vist, com dirigents d'Aliança Catalana juguen a voler desprestigiar els mitjans de comunicació utilitzant aquell sintagma tan habitual de la premsa subvencionada. És a dir, la premsa que pel simple fet de publicar-se en una determinada llengua, en aquest cas la llengua catalana, doncs ja està subvencionada i per tant no és fiable a l'hora d'emetre les seves informacions. Ho fa contra l'establishment polític independentista, en aquest cas l'Aliança Catalana contra Junts i Esquerra, però també contra els mitjans de comunicació.
7: David.
9: Jo diria tantes coses perquè hem tocat tantes, però torno al debat que un dels que iniciàvem entre fer i no fer, i forma part de la mateixa estratègia de desprestigi dels mitjans de comunicació aquesta aposta parasitària, és a dir, que els altres, quan Vito Quiles va protestar, és que els altres siguin la meva millor difusió, i contra això sí que cal, jo crec, que fer per desbordament democràtic i sobretot per intel·ligència col·lectiva. I deies una cosa abans, Marina, que tens raó. Quan jo parlava de l'any 1999 i quan parlava de la fallida institucional, penseu que, no sé, jo que sóc de Gràcia i la lluita contra la llibreria Europa, epicentre, no?, de publicacions neonazis a tota Europa en el seu moment, el Constitucional, nosaltres vam perdre, perquè el Constitucional va dir que primava la llibertat d'expressió, no? Mm-hmm. per sobre d'altres factors. Per tant, també quan és un debat també, com s'ha de respondre. Però tu deies una cosa, que no hi havia xarxes socials, i és veritat, perquè és que ha fet, no sé, el Joan també ho coneix, tots ho coneixem, vull dir, la teoria conspiracionista més recent òbviament va ser a l'11M, als atemptats de Madrid, amb 200 víctimes mortals, que es va estar dient durant anys, no?, que havia sigut ETA i havia sigut pràcticament una conxorxa, la Rubalcaba amb una mà negra. I no hi havia xarxes socials, o eren molt, molt incipients. El que provoca les xarxes socials és una acceleració, no?, d'una cosa que crec que ha dit l'Alba al principi, que és això, que la mentida va emportar avions a les xarxes socials i la veritat va una mica més lenta.
7: De fet, m'agradaria afegir el que m'està compartint ara mateix el company de Ràdio Girona, el Carles Coso, que ens diu que la policia local i els Mossos d'Esquadra van sortir ahir en roda de premsa a dir a la gent que no faci cas a certs comptes d'Instagram que venen una Girona insegura, per exemple, que aquest també és un clàssic, això de la percepció de la inseguretat alimentada per segons doncs, quins perfils.
10: Aquest serà un dels grans debats, malauradament, de les eleccions municipals del 27.
7: Doncs ho deixem aquí. Lucía Littmaier, moltíssimes gràcies per debutar avui amb nosaltres. T'esperem més dies. David Fernández, Joan Serra, escolta, m'agradaria acabar posant Bad Bunny, posant Nueva York, perquè ell mateix ha fet un tuit avui després de conèixer els resultats que hi ha hagut a l'alcaldia de Nova York. Gràcies a tots.
10: A vosaltres.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Aquí a Catalunya a l'estiu som molt de platgeta. Però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
2: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
1: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya.
3: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
4: La treva pactada entre les dues parts...
5: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
6: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
7: Ni som enemigues...
8: Ni estem en guerra.
9: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
6: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: Demà farem un programa especial, ho sabeu, però avui, com dèiem, estem escalfant motors. I a aquesta hora hem quedat amb una altra veu que va ser testimoni dels anys de censura del règim, dels moments convulsos de la transició, les primeres manifestacions feministes. Ens hem colat a l'estudi d'una de les fotògrafes més importants del país. És el de la Pilar Aymerich. Pilar, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia. I fins allà hi hem enviat en Miquel Giol, que també ens està escoltant ara mateix. Miquel, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia, Laura.
1: Explica'ns una mica on sou ara mateix.
3: Mira, ens hem mogut fins al carrer Gran de Gràcia per entrar a l'estudi de la Pilar Aymerich. Hem pujat en un primer pis i allà hem entrat en la seva casa. Allà ens hem posat cap a un edifici, en una sala, on hi trobem directament vistes al carrer i on hi veiem penjats per tota la paret diferents imatges de les fotografies històriques d'Aymerich, que reflecteixen les diferents manifestacions, les diferents protestes que hi va haver-hi durant els anys 75 al 79, i també hi veiem un recull de les diferents càmeres que han fet servir durant tot aquest temps. A més, hi veiem tot de material per a aquestes fotografies, diferents plafons, diferents focus que trobem aquí col·locats per fer aquestes imatges, aquestes fotografies que la caracteritzen, i diferents espais com per poder vestir a les persones que venen aquí a fotografiar-se.
1: Doncs parlàvem amb la Pilar perquè avui la tenim aquí amb nosaltres, que ella va néixer a Barcelona l'any 43 i a través de la seva càmera doncs ha vist canviar Barcelona. Hola, Pilar, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Demà farà 50 anys de la mort del dictador. No sé què recordes tu d'aquell 20 de novembre.
2: Bé, jo d'aquell 20 de novembre recordo que estava en el laboratori i normalment sento música en el laboratori, però esclar, aquell dia estava pendent de la ràdio a veure què passava. I quan van anunciar que s'havia mort el Franco, doncs, bueno, immediatament vaig baixar a la bodega de davant a comprar una botella de xampany de cava, vaja, en aquell moment. I recordo que, a més, hi havia la dona que m'ajuda a casa, una persona que feia ja 15 anys que estava amb mi, i li vaig dir: Josefa, ¿quiere una copa de cava, que se acaba de morir Franco? I em diu: ay, señorita, y sí. Dice: mi padre estuvo en las huelgas de Asturias, de los mineros, y estuvo muchos años en la cárcel. I era una persona que feia 15 anys que estava a casa i mai havia parlat de que el seu pare havia estat a les presons de Franco.
1: Imagina.
2: Vull dir, una mica allò de la por que hi havia, no?, de parlar, doncs, que havies estat contra la dictadura.
1: Clar. I com recordes els primers anys després de la mort de Franco?
2: Bé, amb molta alegria, francament. Mm. O sigui, va ser un moment en què vas respirar. Vull dir, jo ho vaig viure aquí a Barcelona i era com una ciutat nova. Vull dir, la gent sortia al carrer, estava contenta, tothom sortia per demanar els seus drets, donat que eren 40 anys de dictadura. Jo crec que tothom es va portar bastant civilitzadament, no van haver-hi grans problemes d'aldarulls. Mm. El que sí que van haver-hi és estocinades per part de la policia, és clar. Però vull dir que era reivindicacions de tots els drets que no havies tingut durant 40 anys, però amb molta esperança. Clar. Molta esperança de que canviés el país, la ciutat, tot, vaja, tot.
1: D'aquestes protestes, d'aquests canvis, de fet, me volia parlar-te d'una, que és el 1976, té lloc la primera manifestació autoritzada de periodistes. Hi eres,
2: sí,
1: la teva càmera també, evidentment, i en una de les teves fotografies hi llegim una pancarta que diu «Que nos dejen ser periodistes». Jo et volia preguntar com era això de lidiar amb la censura i la repressió franquista.
2: Sí, és clar. Primer perquè en aquell moment el poder no estava acostumat que hi hagués uns periodistes que expliquessin el que passava al carrer. Clar, als diaris no hi havia ni fotoperiodisme ni periodisme, hi havia el que es podia fer, no? però en aquells moments el que es podia fer, doncs, bueno, és parlar de, no sé, de si feia sol o pluja, no? I els de ports, sobretot, el tallar les cintes dels pantanos, que era el que feia Franco normalment, totes aquestes coses, i és clar, no s'estava acostumat a que els mitjans expliquessin la realitat d'una ciutat. I llavors, evidentment, hi havia problemes, o sigui, hi havia problemes per accedir als llocs on hi havia les manifestacions, hi havia corregudes, tenies que anar amb compte amb el que publicaves, perquè si no tancaven la revista, o sigui, Triunfo va estar tancada 6 mesos just al moment de la transició, que és quan més es necessitava, Vindicació Feminista, totes aquestes revistes, per ells el fet de que expliquessis la realitat era com intolerable, perquè clar, vull dir, en realitat el poder encara estava governant. Clar. Vull dir, el Franco s'havia mort, però tota, vull dir, no és mai una persona sola, i sobretot en una dictadura. És el poder en general el que fa que es reprimeixi a la gent, no?
1: Deies Triunfo, que era una de les revistes més importants de l'època, d'esquerres, feien col·laboracions, reportatges, allà, de fet, treballaves amb Montserrat Roig, i anava a preguntar-te, per aquestes protestes, el fet de ser dona, com ho vas viure també això? Era diferent que els homes?
2: Sí,

0: Anava ben vestida, maquillada, portava sempre una polvera en la bossa de les càmeres per quan carregava la policia, doncs ja em posava amb un raconet a posar-me polvos o a pintar-me els llavis, i llavors era com si passés per allà. Vull dir, tenies que buscar unes estratègies de dona per poder treballar, perquè no eres una dona i no es corresponia que estiguessis allà en aquests moments.
1: Déu-n'hi-do.
0: A part, jo era bueno, fràgil, tampoc. És que, vaja, segur que si hagués apretat a córrer m'haguessin enganxat de seguida. Yeah. En canvi, així amb un raconet dissimulant...
1: Bé, les estratègies,
0: doncs no...
1: clar.
0: A veure, hi havia estratègies perquè hi havia una diferència de gènere.
1: I tant. Parla'ns també de les Jornades Catalanes de la Dona, també a Barcelona, a la Universitat de Barcelona l'any 76. Tu ja estaves en aquell moment dins del moviment feminista. Què fèieu aleshores?
0: Mira, normalment el que fèiem era, sobretot, unes tertúlies que hi havia periodistes, hi havia, per exemple, també hi havia la Núria Pompeia, que era dibuixant de les tires de Triunfo, alguna vegada venia la Montserrat Roig, també. Pràcticament érem periodistes i dones de la cultura que estàvem, ja feia alguns anys, que estàvem parlant de feminisme i com es podia desenvolupar el feminisme dins d'una dictadura. I ella, perquè clar, tampoc teníem moltes informacions de fora. Llavors, bueno, es tractava d'elaborar, de pensar com es podia actuar en el moviment de les dones. Ja en aquell moment, just abans de que morís el dictador, ja 2 o 3 anys, ja hi havia moviments feministes bastant, diguéssim, precaris, però que ja començaven a actuar. O sigui, en realitat, les Jornades Catalanes de la Dona del 76 el que van fer és fer aflorar tot el feminisme que en aquell moment hi havia aquí a Catalunya, no? Sí. I que va ser un dels llocs on es va manifestar més el feminisme. Llavors, és clar, hi havia des de, o sigui, les Jornades Catalanes de la Dona, que es van fer a la Universitat Central, es van fer en el Paranimf, que llavors era degà el Fabià Estapé, que ens va deixar el lloc per fer-ho, doncs ens va sorprendre a nosaltres mateixes. Nosaltres era fer unes jornades de feminisme, doncs comptàvem que seríem 200 persones, 300, i van passar per allà 4.000 dones.
1: Imagina't.
0: Llavors, és clar, es va veure, també una mica vam ser conscients de la força del moviment, no? Perquè hi havia des de les dones catòliques, les dones, diguéssim, més al marge, més a l'esquerra, hi havia el partit feminista de la Lídia Falcón, hi havia els partits de, o sigui, una mica les dones que estaven ja dintre dels partits, o sigui, hi havia una varietat que ens va fer tenir consciència de lo que era el moviment feminista en aquell moment, perquè vam veure que eren moltes, diferents, però que en realitat totes volíem el mateix, no? Que era l'alliberament dels drets de les dones.
1: Pilar, que demà farà 50 anys de la mort de Franco, i segons les últimes dades del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, més d'un 21% de la població espanyola creu que els anys del franquisme van ser bons o molt bons. Un percentatge, de fet, que és molt similar al que veiem en els joves, d'entre 18 i 24, que gairebé això, 2 de cada 10 també ho creu així. Quina lectura en fas tu d'aquestes dades?
0: Això és fatal. Això és horrorós. No, clar, totes les persones que vam lluitar per una ciutat millor, per un món millor, això és una gran mala notícia. I devem haver fet coses molt mal fetes, perquè jo suposo que no hem explicat les coses, no s'ha explicat. No s'ha explicat el que pot significar una dictadura, el explicar-los a aquesta gent jove que nosaltres ens van arruïnar la joventut. A mi em van arruïnar la infància i la joventut amb totes les les carències que hi havia, no podies fer res, tenies que...

0: arribar a les 9 a casa, segons com et vestia, jo que anava, vull dir, allò, vaig ser una de les primeres a portar minifandilla, així no podies agafar l'autobús perquè t'insultaven. Vull dir, totes aquestes nois i noies que ara van pel carrer, que vesteixen com volen, que poden estudiar, que tenen una llibertat, no saben el que és una dictadura. I això sí que és greu. Això és molt greu perquè són els homes i les dones del futur. Mm. I no els hi hem sabut explicar el que vam patir. És culpa nostra, eh? Mm. És culpa de tots, de tots. Per callar, perquè estàvem acostumats a callar. O sigui, perquè, bueno, va, mira, això ja passarà. No ens enfrontàvem com amb altres països, no sé, ahir mateix parlaven d'encara la quantitat de signes que hi ha del franquisme pels carrers de les ciutats, sobretot dels pobles i així. Clar, imagina't tu anar-te'n a Alemanya i veure enganxada una esvàstica, oi que és impossible, perquè està prohibit. Doncs aquí no, aquí encara veus el iugo i les fletxes.
1: Pilar i Maric, moltíssimes gràcies. Ho hem de deixar aquí, però agafem aquestes paraules i ens encarregarem, responsabilitat de tots, i ens encarregarem de fer-ho arribar al màxim de gent possible. Moltíssimes gràcies pel teu testimoni.
0: Moltes gràcies per vosaltres.
1: Que tinguis molt bon dia.
0: Val, gràcies.
2: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
3: Helena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de Ser Catalunya.
4: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
5: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
2: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
6: Què t'hi jugues?
2: Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
7: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
2: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Rebobinem el llapis de memòria, amb Jordi Manau.
1: Bona tarda, Enric.
2: Bona tarda.
1: Déu-n'hi-do, quina selecció musical has fet, eh? És molt diferent al que estem acostumats aquí.
2: No sé, la música que escolto i la que m'agrada. També he intentat fer com una mica de paisatge d'algú que em representa d'alguna manera.
1: Això t'anava a dir, que hi ha molt d'ambient, poca lletra.
2: No, hi ha bastanta lletra, eh?
1: Sí?
2: Sí.
1: Jo diria que mínim si quatre...
2: A quatre és ambient, sí.
1: Són instrumentals.
2: Sí.
1: I dic, no sé si és que la lletra el despista en el seu dia a dia o què.
2: No, sí, és que realment jo he tingut un problema sempre, que és que parlo molt malament idiomes i moltes vegades les lletres d'altres idiomes no les he acabat d'entendre mai. I potser és això, no sé. No, és com, no sé, és la música que m'arriba, que m'agrada, no sé, és com...
1: Doncs està genial, sí, és la música que connectarem, perquè avui connectem les cançons del llapis de memòria de l'actor Enric Auqué.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, llapis de memòria, amb Jordi.

0: Chimpum.
1: Chimpum.
0: Ens atem a la llapis de memòria de l'Enric Auqué amb Batussi 65 del Surfing Cycles, que és una cançó que ens has demanat canviar, com qui diu la cosa,
2: fa molt poc.
0: Fa 10 minuts.
2: Fa 10 minuts.
0: Per què ens has canviat per l'alegria de vivir del Ray Heredia? Què ho fa?
2: Ho fa perquè l'alegria de vivir del Ray Heredia l'havia posat perquè formava part d'un paisatge sonor que m'havia fet per crear Fernando Atienza el dia del Batussi de Casabella amb l'Ivan Morales al Teatre Lliure. I de cop i volta he pensat que el tribut aquest al Batussi, dels batussistes de Martí Sales i el Surfi, doncs també tenia que formar part, i l'he volgut canviar perquè l'altre era una cosa més personal, i això era una cosa, és un clamor dels fanàtics del Batussi, i em feia il·lusió que hi sigués.
0: Doncs en aquest programa complim somnis, i per què escollir entre un i l'altre quan podem escoltar una mica les dues, posar-ho una miqueta, sí, també. Sí.

0: Ray Heredia, que és un personatge digne d'estudiar, perquè l'anomenaven el príncep espanyol, perquè tenia molta facilitat per tocar instruments. És el fundador de Ketama, que no, crec que molta gent no ho sabia, i estava destinat a ser un dels ambaixadors del neoflamenc.
1: Però va morir.
0: Amb 27 anys, com els músics maleïts, no? Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Joplin...
2: Sí, mira, jo t'he dit aquesta perquè volia parlar del Batussi d'alguna manera, perquè és una cosa que m'ha acompanyat molt aquest últim temps de la meva vida, i em genera un paisatge que el tercer llibre del dia del Batussi, que és L'idioma impossible, el Fernando Tienza...
0: que és el prota, és el personatge.
2: És el personatge, sí. Sento que sent una alegria de vivir desoladora, no? Que aquesta cançó és com... és aquesta cosa, no? Té com aquesta melancolia estranya que fa ficar la pell de gallina. I abans de començar el tercer acte sempre me la posava per entrar en un mood, en una energia molt concreta, que explica, no sé, sempre m'aboca com a una soledat d'aquella època, a algo com... sí, com, no sé, com de la drogadicció, d'un personatge enamorat que no sé, com algú de la calle, saps? Algú de la calle que
0: dels marges.
2: Dels marges, que no té molt una aferrar-se, però és un poeta, saps? No sé, hi ha una energia concreta que a mi em anava molt bé per explicar el tercer acte del dia del Batussi.
0: Que ara deies alegria desoladora, sí. Que sembla un oxímoron.
2: Sí, és un oxímoron, no? És que aquesta cançó és una mica oxímoron, no? És
0: parla... I el Fernando també és un personatge oxímoron?
2: El Fernando és mitologia, quasi. És com... el Batussi 65 és una... Parla d'un personatge que li cau una careta, que... amb el personatge del Batussi, que el Batussi és una quimera, no? És una quimera de una il·lusió infantil del que pot arribar a ser un heroi que acaba per desaparèixer i a la que cau entra una realitat molt més crua, no? Que és la veritat i els maltractes que has tingut al llarg de la teva vida, no? I no sé, aquestes dues cançons serveixen una mica per explicar aquestes dues coses.
0: Vas guanyar el Premi Max a millor actor pel teu paper de Fernando Atienza. De tots els reconeixements que has tingut, Goyas, Gaudí i Feroz, aquest és el...
2: el que més il·lusió m'ha fet, crec. És una il·lusió diferent, suposo. És diferent en el que, no sé, que el cine et troba d'alguna manera i el teatre el busques. No busques el premi, busques formar part, sentir-te que formes part del teatre d'una manera real. I crec que jo ho he aconseguit d'una manera molt real, per mi, amb el dia del Batussi. O sigui, amb una entrega artística molt maca que ha donat sentit, d'alguna manera, al que... portava tota la vida buscant des que vaig entrar al col·legi al teatre, on no sé si es pot dir, però
0: tu
2: i jo vam coincidir i això, una mica això.
0: El dia del Batussi torna aquesta temporada, però tu no hi ets al repartiment. És una qüestió d'agenda o d'esgotament emocional?
2: És una qüestió d'esgotament emocional. Bàsicament va ser una tria que vaig fer, o em van fer triar en un moment que jo estava... no estava bé. O sigui, a nivell personal, a la meva vida personal, m'havien passat unes certes coses que jo estava en un moment molt, molt, molt baix. I el Batussi, la creació del Batussi i totes les funcions, que era una funció quasi de 5 hores, molt llarga, en molta implicació emocional de part meva, que jo no ho vaig haver fer controladament, ho vaig fer molt a gas... em van portar a estar una situació una mica deplorable, del rotllo que els dissabtes nit i diumenge acabava...
0: Eren 5 hores de funció, quasi bé.
2: Sí. Vull dir... clar, jo acabava a la nit a casa meva tombat una banyera, com tremolant i sentint coses molt rares. I molt cansat, també amb la veu molt, molt feta a pols, amb el cos molt destruït, i en aquell moment vaig decidir que no... que jo ja havia donat tot el que podia. Ara me'n repenteixo moltes vegades, Ara sento molta tristesa. A la vegada que molta joia per poder-la veure des de fora, per compartir aquest viatge amb el Guillem Balart, que és un actorazo increïble, i tinc ganes de veure el seu Fernando, i trobo que no és un personatge teatral, no? No és un personatge que crec que es faci més vegades, no és un Hamlet, em refereixo, que el podem compartir molts actors, però... I trobo que compartir amb un amic i amb un company d'ofici com el Guillem i poder, al llarg de la nostra vida, poder parlar d'aquesta experiència conjunta, és molt enriquidor i estic content per això.
0: M'ha sobtat llegir que deies que t'has posat en risc per primera vegada més enllà de la interpretació. O sigui, que has anat a buscar coses delicades teves.
2: Bueno, que per primera vegada he sentit una cosa que no havia sentit mai, que abans feia, he fet totes les coses que havia fet, les havia fet... No sé, que li he donat, me l'he pres molt en sèrio aquest personatge i que el personatge m'ha engullit d'una manera que ho havia llegit a vegades i no ho havia experimentat, de sentir que no te'l pots treure de sobre, que acaba la funció i te l'emportes a casa i està aquella emoció, aquella sensació, no sé, que al final sembla que no, però si t'hi fiques molt en sèrio i jugues amb emocions que són...
0: La teva matèria prima
2: que són d'una altra, si no són les teves, jo no mai jugo amb les meves, són, però es fiquen a dins del teu cos.
0: Però tu ets actor de mètode.
2: No sé què és, vol dir ser actor de mètode. Jo em foto...
0: Bé, el que entenem per actor de mètode, sí, és el que aprofita les seves pròpies experiències.
2: No, per res. Jo sóc de que em vaig fotent allà i em posseeix allò, d'alguna manera. Sóc com un canal obert, intento ser el màxim i allò arriba amb una invocació que de sobte peta, però de sobte plores, crides, te sent ràbia, sents tristesa. Jo penso en el dia del... Mira, em puc ficar a plorar. Penso en el dia del Batussi, amb tot el que jo sentia allà i se'm mouen coses per dintre. Vull dir que totes aquestes emocions que tu sents, després el teu cos les has sentit. No com meves, però les has sentit. I tu acabes després de 5 hores d'haver estat sentint coses i te'n vas a casa teva i estàs com flany i el cervell no acaba d'entendre res perquè fas un tall abrupte. No, crec que ens hauríem de... No m'he trobat mai, però ens hauríem de preparar una mica per això, per entrar al personatge i per sortir del personatge d'una manera neta i sana, saps? D'alguna manera, perquè jo aquí, si és el que et dic, que jo acabava després de la funció com molt tremolós, plorant, no podia parar de plorar molts dies i per això dic que vaig ficar una implicació que no havia posat mai, o que mai havia tingut un personatge que m'arribés tant com per poder-li dedicar tot això.
0: I això que el Fernando Atienza i tu, a la teva vida personal,
2: sou
0: dos mons diferents. Ell no crec que es creés escoltant músics de Mali, com és el teu cas.
2: No sé, no crec.
0: Què estem escoltant ara de fons? No sé si ho sents.
2: Ali Farka Touré, crec que és un músic de Mali. Que
0: digues. No, què hi fa aquí, el teu llapis d'amor?
2: Què hi fa? Doncs pues és una de les bandes sonores més importants de la meva vida. Això és una... L'Ali Farka Touré té una discografia llarguíssima i té uns quants paisatges molt macos i he format part de la música que els meus pares posaven a casa meva sempre, i en el cotxe, a casa, viatjant. Tinc la sort que el meu pare ha viatjat molt per Àfrica i ens hi ha portat una mica i no sé, forma part del meu paisatge.
0: Escoltem una mica d'aquest paisatge sonor.

0: diries que eres l'únic nen de la teva classe que el cotxe escoltava a l'Ifarca?
1: Segur, 100%. Vull dir que cadascú té els seus paisatges a casa seva. Jo, l'Ifarca, jo crec que... No li he preguntat mai als meus pares d'on l'han tret. La meva mare tenia molta cultura musical, molta, molta, molta.
0: He llegit que tu tenies una mica de complexa de ser d'una família poc ordinària, diguem-ne.
1: Bueno, és que jo sóc de l'Empordà, d'un poble molt petit, i la meva família... La meva mare era de Barcelona, el meu pare era d'una família amb possibles dintre de... El meu avi era el veterinari del poble, però es va casar amb una senyora de Barcelona, també. I després el meu pare va estudiar aquí, el van portar intern aquí a estudiar els jesuïtes, crec, de petit. I no sé, i el meu pare, la meva mare és ballarina, de contemporani, va estudiar aquí a l'Institut del Teatre, el meu pare és arquitecte, però...
0: Una eminència de l'arquitectura ecològica posa a internet.
1: És bastant una eminència de l'arquitectura ecològica, un tio amb una sensibilitat increïble. I després he tingut com un, també, pues un privilegi gegant de tenir molta cultura a casa meva. I jo de petit és aquesta cosa de que, no sé, però és que els meus pares eren com raros, saps?
0: Però què es feia a casa dels Auqués Cerdà, que no, es feia en altres cases?
1: No es feia res especial, en realitat, però sí que era com, no sé, doncs fumaven porros, tenien molts amics, feien sopars, no anaven a... no ens acompanyaven, o sigui, s'havien de fer llistes per portar els nens al partit de bàsquet, doncs els meus pares mai hi eren, i es venien pares d'altres nens i deien, tu què, els seus pares, i jo què sé, saps? El rotllo no formaran part d'això, segur. No sé, jo era com que m'enfadava amb l'idea jo li deia, tu no podeu ser gent normal, sisplau?
0: I ja et deien, no.
1: No em deien res, és com no me'n recordo que em deien, però sí que aquesta emoció sí que la sentia, no? De voler encaixar el patró de la norma, no? Una mica.
0: I les teves germanes tenien la mateixa sensació, l'Anna i la Maria?
1: Sí, jo diria que sí, segurament sí.
0: Més enllà d'aquestes peculiaritats familiars, quins records tens d'infantesa? A Rupià o a Verges?
1: Doncs a cavall, però a Verges. Jo sóc fill de Verges.
0: Com el Llach,
1: si no els
0: com el Lluís Llach.
1: Com el Lluís Llach, si no els baixaritans em maten. Jo vaig viure a Verges, vaig créixer a Verges. La meva família de l'Empordà és de Verges, som fills de Verges, de tota la vida. Però la part de la família de la meva mare... el meu avi va ser dels primers persones amb diners de Barcelona que es va comprar una masia a l'Empordà als anys 60 o finals dels 50. I després la meva mare i el meu pare en aquell moment tenien una comuna amb tot de gent a Rupià, a l'època que ell tenia que fer la mili i tot això, i doncs estaven tots allà, i vivia tot de gent, i hi havia passavolants tipus Xesco Boix i gent així que vivien allà, i el meu avi i la família de la meva mare, que eren més pijos, eren pijos de Barcelona, doncs van anar tots allà, i totes les filles del meu avi es van acabar juntant, o moltes d'elles van acabar juntant amb els de la comuna, amb els hippies de la comuna. I així es van conèixer els meus pares.
0: No, jo et deia de la teva infància.
1: La meva infància.
0: Aquesta infància rural.
1: La meva infància rural, doncs sí, doncs una infància de poble, d'un poble de 1.000 habitants, i a cavall entre el Rupià, que té 200, i doncs de llibertat, de comunitat de poble, de gent d'allà, d'influència de l'Empordà, del que és sentir-se d'una comunitat, exactament, d'un lloc. Jo sóc molt concretament d'un lloc. Si em diuen d'un soc, jo dic que sóc de l'Empordanet. I m'hi sento molt. I sóc molt de poble, jo. Molt.
0: Em consta, perquè tu mateix ho has explicat moltes vegades, que tu a l'escola no ho vas passar gaire bé, que suposo que és una incomoditat que creixia a mesura que anaven avançant els cursos...
1: Jo em vaig quedar enrere des de primer de primària i anava enrere, diguéssim. Saps? No... Era tot el rato la meva capacitat d'escaqueig, diguéssim, per no trobar-me amb lo impossible, no? Amb el que jo no podia fer per la meva dislèxia, la meva... Clar, jo crec que sóc el típic cas de que tots els meus professors, tots els meus companys, la meva família, inclús, quan vaig començar a trobar algo que m'agradava i vaig poder... passar-m'ho bé amb la meva feina i tenir un reconeixement d'això, van flipar tothom, del rei, com pot ser, saps?
0: Com un miracle.
1: Un miracle. Soc un miracle.
0: Ets un miracle.
1: D'altra manera, si ho vols veure així, jo crec que hi ha gent que pensa, uau, saps com el rotllo... Mira, veus, l'Enric era com tu i mira, ara...
0: Ah, doncs ets un exemple.
1: Un exemple, també, pot ser.
0: Pel fracàs escolar.
1: Però bàsicament no és mèrit meu, és que he estat ben acompanyat en el fons, saps? A dintre casa per la meva mare, molt atenta de crec que la gran troballa és trobar el lloc, trobar allò que et fa despertar.
0: Arribarem a aquest punt, a la gran troballa. Tu n'has parlat molt de la teva dislèxia, vas venir al programa El Balcó de Puig Volta a parlar-ne i em sembla molt guai que et prestessis a venir a parlar amb nens dislèxics perquè no tenies per què fer-ho.
1: Ja, bueno, però és que a mi m'atravessa la vida la dislèxia, vull dir, jo sóc molt dislèxic, però molt dislèxic que jo... L'altre dia vaig tenir que llegir una poesia a la manifestació de Gaza i me la vaig tenir que prendre a memòria. O sigui, sóc incapaç de llegir en veu alta, encara que l'hagi llegit mil vegades, com la vaig llegir, si l'hagués estat llegint, o sigui, la vaig llegir, però me la sabia. O sigui, una lectura dramatitzada no la puc fer. O sigui, m'haig d'aprendre el text sencer. Vull dir, és que a mi les lletres em ballen. Jo vaig a veure una pel·lícula en versió original i jo tinc una lluita perduda cada minut. O sigui, que cada cartella, com es diu?
0: Cada subtítol.
1: Cada subtítol és una batalla que jo començo... Sí, perquè la... Ja saps. L'altre dia...
0: Et surt més a compte aprendre anglès, no?
1: Clar.
0: I tirar milles.
1: Però també soc molt dolent amb els idiomes. Vull dir, tinc un cacau. Vull dir, és com... Però... A part, no pots mirar les imatges, només mires lletres, et vas ficant nerviós, et genera un núvol mental gegant. L'altre dia vaig llegir que... Clar, un nen dislèxic, ell llegeix El caballo blanco saltó la verja, no? I clar, totes les coses que no siguin una imatge clara, com el caballo, tots els is, el havia, totes aquestes coses que no poden ser una imatge clara, per ell, per un dislèxic es fa com un buit, un blanc, saps? Després ja tu vas trobant eines per anar-li ficant una figuració a cada cosa i t'estés més senzill, però... Hi ha com apagones que has de tornar a enganxar i acabes entenent que un caballo saltó...
0: Con su verga
1: per una cosa de piedra, no sé.
0: També t'afecta l'escriptura?
1: Sí, faig una quantitat de faltes d'ortografia.
0: Però tu escrius.
1: Jo escric, sí, però escric com automàtic i després, si ho fiques un corrector, és tot vermell, saps?
0: Però què escrius?
1: Jo escric, tinc un diari personal, tinc idees de pel·lis i de teatre i coses, intento, soc bastant proactiu en proposar coses, encara no em sento, ara estic escrivint una pel·li ara, però encara no em sento capacitat per ser jo el responsable de tot, perquè tinc crios petits, perquè no tinc temps, perquè s'ha de dedicar molt d'amor a això, i jo ara li estic dedicant l'amor als meus fills i a la meva feina.
0: I la música que sona a casa l'Enric Auqué mentre escriu és aquesta.

0: terrible dels Lira Valenza, ho he dit bé?
1: Sí.
0: És que he buscat informació i no he trobat res dels Lira Valenza. M'han semblat dos nòrdics, no sé si ho són o no.
1: Tampoc ho sé molt bé. És un temazo que em va passar l'Àlex Moner, un bon amic.
0: Sí, home.
1: I no sé, per mi és com veure Déu per un forat, aquesta cançó. És com l'Elef de Borges, saps? Del rotllo, és com, no sé, és com... No sé, és com escolto i se'm desperta la imaginació.
0: Aquesta és la música que et poses quan escrius i també quan necessites relaxar-te, que no sé si el verb és aquest.
1: No em relaxa tant, aquesta cançó. Aquesta com que em desperta molt. Hi ha una altra aquí que sí que és la que li poso els meus fills per dormir.
0: Arribarem al Brian Eno. Aquí ens deies que també et relaxava molt aquesta cançó.
1: Ah, sí?
0: I per això et preguntava això, si tu necessites relaxar-te, si vius en una tensió que cada dia necessites com un moment de descompressió i de...
1: Sí, evidentment ho necessito, crec que tothom ho necessita. No sóc capaç de fer-ho mai, gaire. Sí que de sobte quan... Sí, per exemple, ara has ficat aquesta cançó i hi ha hagut una... Sí, és veritat, hi ha hagut un moment de... No, de... Bum.
0: Has baixat les revolucions.
1: Sí, 100%.
0: T'has posat al ralentí.
1: Al ralentí, total.
0: Parlant de relaxar-se, què vol dir que anaves amb un coixí a classe?
1: És que jo vaig tenir una... Això va ser a l'ESO.
0: Però et deixaven?
1: A mi em va passar una cosa heavy, que jo vaig entendre el que és saltar-te tant la norma que acaben expulsant-te de la norma, saps?
0: Bueno, això és Fernando Atienza també, d'alguna manera.
1: És com quan ja la norma no et pot sostenir, t'expulsa. I jo vaig estirar tant el xiclet que van acabar expulsant de la norma que tots els altres amics meus estaven dins d'aquella norma. Bàsicament, a mi el que em va passar és que al col·legi de l'Institut d'Illes Montgrí de Torroella de Montgrí, era una escola pública, jo ja estava tan malament allà i també hi havia un altre privilegi que jo formava part d'una família que d'alguna manera formava part del panorama... La meva mare feia classes a escoles, del panorama educatiu, vull dir que no els era fàcil marginar-me tant perquè no formava part d'una família marginal o una família que els seus pares no s'ocupaven del seu fill, sinó que era una cosa estranya, no? I aquesta cançó és molt adient per explicar l'Institut de Torroella. I jo vaig trobar uns llocs on refugiar-me, l'amistat i sobretot l'amistat. I després, a mi el que em va passar és que hi va haver un moment en què a mi em van treure de les línies principals, de la A, la B i la C, i em van ficar a una classe apartada, on vaig tenir un gran acompanyament, que era l'Alberto Quintana, que era un professor que va morir, que me l'estimava molt, que s'ocupava de mi i de nois magrebís que no parlaven català, i en aquella aula l'Alberto em va entendre molt bé i em deixava estar al col·le de la manera que jo podia estar. I hi havia dies que m'enduia un coixí i dormia al final, o ens ficaven... Jo seguia una línia que era aprendre català directament, ens ficaven pel·lícules en català pels nois magrebís, o jo què sé, i em vaig anar traient l'ESO 2 anys d'aquesta manera. Bàsicament sense fer el programa que tocava fer d'aprenentissatge.
0: Però tu vas arribar a sentir-te dir, bé, és que potser no serveixo per res.
1: Sí,
0: vas tenir aquesta sensació de buidó absoluta.
1: De buidó, vaig entrar en una crisi de salut mental heavy. Vaig estar medicat i tot, i va ser molt dur. El que passa que vaig trobar el teatre.
0: I molt bon acompanyament a casa. Vull dir, al final, que marca la línia entre estar on estàs o no ser-hi, és qui tens al voltant.
1: Que sí, 100%. Sí, jo podria no ser-hi. Jo podria haver-me matat, potser. Vaig arribar a moments molt tristos, molt... amb molt de por, molt de pànic i un moment d'adolescència que no acabava d'entendre cap on anava o què podia... No era tant de buscar-li què seré jo de gran, sinó de trobar-li sentit a la vida real. Sí, heavy.
0: Suposo que també, com ara deies, tenies els teus espais segurs, com quan estaves a l'habitació del teu millor amic i sonava aquesta cançó...
1: Sí, a l'Enquioto d'Air.
0: Aquí somiàveu desperts, no?
1: Aquí somiàveu... No, és que en Lluís Tudela, la Paula, l'Anna, en Teixi, tots els meus amics d'allà van ser un lloc, un refugi. Però en Lluís Tudela, que era el meu millor amic, on vaig trobar una connexió profunda, era un xaval molt sensible.
0: Per què dius era?
1: És.
0: Ah, val.
1: Perquè m'estic ficant en aquell moment. No, és viu.
0: Doncs escoltem una miqueta d'Air.

0: Alone in Kyoto és una de les llapis de memòria de l'actor Enric Auqué, cançó publicada l'any 2003, que anys més tard va formar part de la banda sonora de Lost in Translation, que no sé si en el teu cas podríem dir Alone in l'Empordà.
1: Alone in l'Empordà.
0: Sí, clar. Quan tu eres adolescent l'Empordà potser no molava tant.
2: No, sempre li he trobat la gràcia a l'Empordà. Sempre l'he estimat amb tot el meu cor. Però això... Pues, trencar una llança pels amics, que és, jo crec que és de les coses més importants. Jo no mai sé si és una casualitat o... Jo crec que no, que de totes les persones que estàvem en aquell institut, perquè sí que l'Empordà passava, bueno, aquí suposo que també, que jo anava al col·le a Verges i després em vaig canviar a Torroella i era com marxar a Lluníssim.
0: A un altre país.
2: A un altre país, quasi, quan tens 13 anys, 12 anys i te'n vas a... I jo era molt insegur, a la vegada que xulo i em posava un paper, era...
0: Són armilles que ens hem posat.
2: Sí, i... moltes armilles. I en Lluís sempre dic que em va saber triar i em va saber veure. I em va triar ell, jo crec, i jo li agrairé tota la vida. Seguim siguent ultramics. Ara viu a Londres, però...
0: Tu tens l'afegit que crec que des de ben jove t'exigien tenir una vocació.
2: És una altra sort, aquesta. No és tant des de tan jove, però sí que el meu pare i la meva mare són gent que, a través de l'exemple, i també el meu pare ho diu molt, de prendre's en sèrio el que un fa, no? De que si trobes una passió i la tens, i un talent, doncs no sé gens frívol amb ell, no? Portar-lo al màxim de les seves conseqüències, prendre-te-la en sèrio... Sí. Jo això ho he explicat, o sigui, jo crec que l'insult més gran que pot dir el meu pare a casa és la frivolitat. La paraula frivolitat a casa meva és quasi un insult, el pitjor insult que et poden dir. I pues, aquesta és la religió de casa meva, d'alguna manera, prendre-s'ho en sèrio.
0: Tu, mentre trobaves, perquè va arribar als 19 anys o així, vas fer, déu-n'hi-do, les cosetes que vas fer. Crec que fins i tot vas plantejar ser torero amb 13 o 14 anys.
2: No, mai.
0: O se te'n volien emportar a Extremadura.
2: Sí, perquè... això va passar una vegada que
0: tens meu... pinta recortador, tens físic.
2: Quique el Bombilla, no? Enrique l'Empordanès. No, això va ser que una vegada de petit, perquè... Sí que sempre he tingut la sort que les coses se'm solen donar bé. Saps? A la que intento alguna cosa em sol sortir bé les coses. I me'n recordo una vegada que hi havia una gent que el meu pare els havia fet una casa i estaven fent la comunió de la seva filla, que després va passar a ser amiga meva, que van fer una cosa d'aquestes, que van fer com un tancat amb bales de palla i van portar unes vaquilles i es van ficar a torejar unes vaquilles, una cosa que mai havia vist a la meva vida. I hi va haver un moment que van dir si algun dels nens volia torejar, i jo, que era molt, molt, molt valent, vaig dir que sí, i ho vaig fer extremadament bé. O sigui, tinc un record com de dir, això se'm dona molt bé, saps? Del rotllo. Ara m'estava llegint el llibre del Nogales, del Charles Nogales, de... com es diu? Del Belmonte.
0: Del torero, sí.
2: I una mica, salvant moltíssim les distàncies, però em recordava com de... que em va quedar una cosa de dir, hòstia, això ha sigut molt, molt, molt adrenalínic. I em va sortir molt bé i em van fer junollar davant del toro i tota una cosa molt brava, que després em va venir el senyor que ahir va dir que ell, que això que havia vist era una cosa excepcional i que jo havia de ser torero, i el meu pare no s'ho va prendre gens en sèrio i em va dir... Hi havia un senyor baixet així amb una barruga aquí, que anava amb un camió que havia portat les vaquilles, i em va dir, te'n pots anar amb aquest senyor a Pamplona o a Extremadura, jo què sé.
0: I vaig dir no.
2: I vaig dir no. No, aquí es va acabar la vida de torero i no m'hagués agradat dedicar-me a matar toros, la veritat.
0: Crec que en aquest batiburri del que parlem hi ha una persona molt important que cal citar, és de justícia, que és la Maria Carreter.
2: Maria Carreter.
0: Qui és la Maria Carreter?
2: Pues la Maria Carreter és la típica senyora empordanesa, de Verges, una senyora que vivia amb la seva germana, amb la Teresa, i que jo sempre els hi preguntava, perquè era molt curiós. I jo vaig passar moltes hores, la seva germana tenia un local allà a l'entrada de casa seva, a la dreta, que era una sala petitíssima, del rotllo de 3x3, o de 3x2, o 2x2, potser. Hi havia una taula i tres cadires amb una tele així a dalt, i estava plena de senyores que ella cosia, els hi feia vestits a les dones del poble, aquelles bates florejades així llargues, amb una miqueta de cintura, i xerraven i jo em posava allà sempre, i els anava a buscar sempre 100 pessetes, i sempre rascava 100 pessetes d'alguna per anar a comprar xutxes i un croissant o alguna cosa així quan sortia del col·le. I jo sempre els preguntava que per què la Tella i la Ia, i els hi deia Tella i Ia, no estaven casades, i sempre em deien que la guerra els havia matat a tots. Jo mai sé, jo crec que podria inclús pensar que van morir verges, potser. Però la Ia em va fer d'àvia. Ella no tenia nets, i estimava molt la meva família, i ella era de Cal Carretera, filla d'un carreter, es deia Maria Geli, en realitat, i ella em va cuidar d'una manera molt empordanesa, que és en presència i com una duresa carinyosa molt, molt, molt gustosa, molt, molt gustosa. Com... En aquell moment no era gustosa, però ara amb el record i la distància era una presència que et feia sentir segur, saps?
0: Estimat.
2: Estimat, sí. I la tinc en el record per sempre. És una dona que m'ha donat com un pilar, una cosa de... un lloc, no sé, com una dedicació molt, molt gustosa, d'amor, simplement perquè sí.
0: Altruista, sí.
2: Sí.
0: A la recerca del teu lloc al món, treballes en una granja de xais, ets electricista, perquè després diguin que no tens endoll. És el xiste fàcil. Després te'n vas a Londres,
2: sí.
0: I quan tornes...
2: Entro al col·legi del teatre.
0: I allà ràpidament veus que és allà.
2: Jo tenia molta por, però sí que vaig donar-me compte que se'm donava molt bé, que se'm donava bé, que m'ho passava bé, i que per primera vegada a la vida hi havia algú que feia més ràpid i més bé, no sé si dir més bé, però que ho disfrutava potser més que els companys de la classe, que estava motivat, que em deien molt bé, que la gent volia triar-me a mi per formar part del grup.
0: Hi havia una cosa inexplicable, no? Jo no anava a la teva promoció, anava a una promoció més, però recordo que es parlava d'Enric Auqué, l'Enric Auqué, i al final nosaltres vèiem doncs, un noi amb xandall que anava per allà pululant, que no se sabia els textos, que això... I el veies fer un exercici i deies, què té aquest tio? O sigui, té una cosa que no s'aprèn. O sigui, després et pots perfilar, et pots esculpir, et pots modular.
2: Clar,
0: però hi havia una cosa allà...
2: Tan conscient no era d'aquesta percepció de mi allà.
0: Clar, des de fora era doncs, un noi alt, espigat, que va amunt i avall, que sempre va com tard als llocs. I recordo algun exercici, sí que us vèiem a classe de veu i tal, i hi havia alguna cosa allà que i crec que ho deien els professors també, que no te l'ensenyen a una escola. Vull dir, o la tens o no la tens.
2: Sí, sí, no sé, jo em sento especialment dotat per fer aquest ofici. M'hi sento, hi ha alguna cosa d'una intuïció, una sensibilitat concreta, una cosa energètica com que trobo, que sé trobar, que la sé invocar. I la sé invocar com un miracle.
0: Que sense feina darrere,
2: clar, sí,
0: estaries a la granja de xais, ara.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí, sí, que talent té molta gent, després l'has de saber cuidar, això és evident. I a mi me l'han ensenyat a cuidar a casa meva, és el que estava explicant abans. El podria cuidar molt més encara, eh? Vull dir...
0: Però això és l'art, no? També, que sempre es pot millorar, sempre es pot perfeccionar.
2: Sí, clar, no sé, també vas creixent i vas veient, però sí, no sé, jo em vaig sentir per primera vegada dotat per fer alguna cosa, i aquesta, no sé si va venir primer el que estava dotat o el fet de sentir el reconeixement que no havia sentit mai en algú acadèmic o personal, en el sentit de... que em va motivar suficient com per tirar endavant, saps? No sé.
0: Sí, podríem dir que a les aules del Col·legi del Teatre l'Enric Auqué per fi va trobar Il cielo in una stanza.
2: Il cielo in una stanza.
1: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: il cielo in una stanza interpretata pel gran Gino Paoli, autor d'altres tamarros com el Senza Fine o Sapore di Sale, sonant a Llaves de Memòria de l'Enric Auqué, que... per què rius?
1: Que no,
0: amb aquesta cançó marxem a Itàlia.
1: Sí.
0: Què hi tens a Itàlia?
1: Amics, també, i jo crec que una altra vida vaig ser italià, jo. No sé, em torna boig Itàlia i la cultura italiana. No sé, a mi aquesta música, no sé com, és com... no puc resistir-la. O sigui, m'entra dins d'una manera com quasi res al món, t'ho juro, és com... No sé, em flipen, m'agraden molt i no sé què és. És com... és algo que no sé, que hi ha algú ja en mi que aquesta música m'atrau profundament, i és com tota la part romàntica també, no sé, aquests violins, aquestes balades increïbles, no sé.
0: Et veuries amb cor de fer una pel·lícula en italià?
1: M'encantaria fer una pel·lícula en italià. És el meu somni.
0: I tot i les traves de l'idioma, sí, et veus amb cor amb l'italià?
1: Sí, podria. Jo crec que podria.
0: Bueno,
1: sí, no sé si fent d'italià, però fent d'un personatge que viu allà. Sí, seria el meu somni.
0: Tornant als inicis, debutes al 2009, no?, amb Dieta Mediterrània. És el primer que fas professionalment amb el Joaquim Oristrell.
1: Això ho vaig fer abans. Això va ser la primera experiència que vaig tindre. Jo estava fent... La meva mare m'havia apuntat al timbal.
0: Sí.
1: I hi havia un càsting allà, i la secretària del timbal era amiga de, havia sigut alumna de la meva mare de dansa, i em va dir, Enric, hi ha aquest càsting, tal, presenta't. I vaig anar allà, em van fer un càsting que havia d'explicar un xiste.
0: Això és abans del col·legi, el teatre.
1: Abans del col·legi, i vaig fer un personatge que tenia una frase, però jo estava del rotllo mega adolescent flipao, i vaig anar allà, i res, va ser una experiència jo mística, va ser com que vaig anar allà, mort de vergonya, vaig fer això, però estava malalt el dia que vaig anar, i em van pagar com molta pasta, saps? Vaig dir, buah, loco, jo vull fer això, saps? Així és com quan era adolescent, doncs jo vull fer dedicar-me a això. I va ser com el ganxo que la meva mare va trobar, el fet de... Em va dir, mira, Enric, és una bona manera de guanyar-te la vida, ja ho has vist, i tal.
0: Ha dit una frase, mira.
1: És divertit, saps? I tal, i va dir... I després me'n vaig anar a Londres. I després a Londres...
0: És pre-Londres i tot.
1: Jo crec que és pre-Londres, ara no ho sé, però jo diria que és
0: pre-Londres. Clar, com que es va estrenar el 2009, i el 2009 estaves a primer, crec.
1: Sí, clar, és que això es va rodar un any abans, així. Sí, jo crec que va ser per Londres, després vaig anar a Londres, i la meva mare, quan jo estava a Londres amb la meva germana gran, la meva germana va trucar i va dir, l'Enric aquí no acabarà bé. I la meva mare em va trucar i em va dir, per què no vens i t'apuntes a estudiar teatre i tal? I vaig dir, vinga, va.
0: En quin moment de la teva trajectòria, perquè vull dir, has fet moltes coses des d'aleshores, això que dèiem Dieta Mediterrània, teatre amb l'Oriol Brogi, el Lluís Pasqual, l'Ivan, sèries com el Kubala Moreno i Manchón, Cràxites, el Goya, amb quina hi és Romata, en quin moment tu per fi tens la tranquil·litat de dir, vale, m'han comprat, ja no tinc a demostrar res a ningú constantment, que és una de les grans pors d'aquesta professió?
1: Jo diria que quan vaig començar a guanyar tots aquests premis, d'alguna manera.
0: Sí, a Hierro Mata, o amb el Gaudí...
1: És que clar, jo l'any aquí a Hierro Mata vaig fer Quien a Hierro Mata i vaig fer Vida Perfecta.
0: Feroz, no?
1: I vaig guanyar com Gaudí, Feroz, Goya, Londres, vaig guanyar com mil coses i no sé, jo venia de fer teatre... Jo vaig saber que feia bé la meva feina quan vaig ser pare de la Carmela.
0: Sí, 2016.
1: 2015.
0: 15.
1: Quan vaig ser pare de la Carmela... Allà em va canviar alguna cosa metafísicament, en el qual, freudianament, en el qual crec que vaig passar a ser el fill del meu pare i vaig passar a ser el pare de la Carmela, i aquest canvi em va ajudar a sentir que allò que jo sabia en el col·legi del teatre, que a mi se'm donava bé, per primera vegada em vaig legitimar lo suficient com per, davant d'un director, davant d'un públic, de veritat, atrevir-me a proposar-ho. I a sentir que ho podia fer, que no era una... que ja no era un nen, que això anava en sèrio, i que em vaig atrevir a prendre-m'ho en sèrio, com vaig tenir la Carmela. Després, quan jo vaig sentir, i em vaig sentir ja com madur de poder fer aquest ofici, i després ja quan vaig començar a tenir tot aquest reconeixement, que es feia molt evident, vaig tenir el reconeixement que jo estava buscant d'alguna manera, perquè era com una certa venjança a tota aquesta cosa que he explicat fa un rato, a tot aquest pas.
0: Una redempció.
1: Sí, inclús venjança, eh? Hi havia un motor venjatiu en mi, de poder demostrar a tota aquesta gent que m'havia...
0: Però tu vas tenir professors que fossin cruels amb tu?
1: Jo em vaig sentir violentat en quant a que jo era un nen i ells eren adults, i jo em vaig sentir marginat i maltractat i poc entès, que no és la seva responsabilitat, no és la seva culpa, la seva responsabilitat com a professors potser sí, però vull dir que ja està, que no passa res, però sí que sí que sentia que jo o jo volia demostrar alguna cosa d'alguna manera i vaig lluitar molt per demostrar-ho. Un cop ho vaig demostrar, vaig entendre que no havia canviat res, que no servia de res i també vaig entendre que aquest ofici anava de ser generós amb els personatges i les històries i a mi mateix, i no tant en demostrar res.
0: El que està clar és que pots tenir 15 Goyes i 8 Oscars, que als nens se'ls ha de dormir cada sí, dia, siguis qui siguis.
1: Això segur.
0: Que ara està sonant de fons Brian Eno, que és un dels grans pioners de la música ambiental, i aquesta és una de les cançons que tu utilitzes per dormir
1: als meus fills,
0: a la Carmela i a l'Antonio.
1: Des de petits, els dos. La Carmela, quan no pot dormir, em diu: papa, posa'm el Brian Eno. Sí, és com... És la cançó que la fiques en bucle per durar com 17 minuts. Ho sé segur, perquè he estat escoltant-la així, en bucle, així, al llit, a punt de dormir-me, si no exagero, unes...
0: Aconsegueixes no dormir-te quan adorms els nens?
1: Aconsegueixo no dormir-me... Ara els meus fills ja es dormen sols. Però quan hi ha un moment que tenen els nens, que el moment en què ells moren, no? Moren de...
0: Sí, cauen.
1: No, s'atreveixen a caure, en aquell moment jo crec que es desprenen una cosa estranya, que és que et fa dormir. Just que jo quan m'he trobat allò, estic allà i sento l'inquietud d'ells, vas notant, escoltant el Brian Eno, i estàs així, i hi ha un moment que tu no saps com, que estàs mega despert, tu fas com... i t'agafa com un...
0: Si no, caus.
1: I comences com a caure, i de sobte, clar, que agafes consciència i dius: ah, això és que s'ha dormit. I mires i està dormit. I és una cosa que m'ha contagiat ell 100%, o ella, segur.
0: Jo t'he de dir que jo m'adormo abans que els meus fills quan es dormen, i ja sí, quan em desperto ja estan fregits.
1: Ja està fregit, això també està abans.
0: Bueno, però jo faig servir el Pop Estrellites i tu el Brian Eno.

0: aixeca, Rogeca, o parlo,
1: o
0: callem aquí.
1: O callem dormits.
0: Els teus fills són nens de ciutat o...?
1: Són nens de ciutat, urbanites a muerte.
0: I tu, que ets rural,
1: és una,
0: com ho portes?
1: És un dol que tinc que passar, però ja està fet. Ja no.
0: Però els hi fas proselitisme de l'Empordà?
1: No, els porto molt, totes les vacances, els cada setmana, i allà hi ha... Bueno, ja la huelen, vull dir, la caramela, arribem allà, surt de casa i a vegades em truca, estic sopant a casa, no sé qui, s'ha anat a les 7 del matí.
0: Saps? I dius, és això.
1: És això, clar.
0: És exactament això el
1: és
0: que
1: clar,
0: volia.
1: Si aquí a Barcelona estan tutelats tota l'estona, i al final descobrir el joc sol, és una altra manera, però descobrir el joc sol al final és el teu quarto, i la Carmela ho odia, això, i no ho fa. Bueno, ho odia, no li surt. Està sola al seu quarto fent coses, és a dir, tot el rato està amb mi, intentant, o busques xarxa al parc després de sortir del col·le a Glòries, o jo què sé, vas fent coses i jo què sé, però clar, qui t'agafa el nen i te'l porta així cada semàfor pot ser del matí,
0: sí, o t'has cagressin al parc.
1: No, això no, tio, jo confio en que no hi ha segrestades progrentes blanques, no?
0: No ho sé. Deies fa uns mesos a La Revuelta que la Carmela et cau superbé. El que no sé si estàs preparat pel dia que tu no li caiguis tan bé, que és un procés natural,
1: ja,
0: que és quan,
1: no estic gens,
0: quan matem el pare, ja, a l'adolescència.
1: Ara estic en un moment mega heavy de que estic més nerviós que mai, tio. Més nerviós que mai, perquè es barallen molt entre ells, porten 6 anys, i estic allà i crido, últimament crido. I no m'agrada gens. Però, no, però dic, i arribo a casa dient, vinga, Enric, avui no t'enfadis. I arriba un moment que no sé què em desperten a dintre, que fot un crític, prou, ja! Vinga, ja, que he dit 6 vegades a la dutxa, 6 vegades.
0: Només 6, dius, tu.
1: Ja està, a partir de les 6 ja fot un crit, saps?
0: És que la criança positiva té...
1: No, què he fet ara?
0: Té lagunes.
1: Avui, ara a les 4, tinc la meva primera sessió amb una psicòloga que m'ajudarà. Perquè està començant, la Carmela té 10, comença a notar una preadolescència...
0: És que comença abans, ara, la preadolescència.
1: I jo dic, sí, mira, si segueix això, si jo segueixo així, després de tot el guai que ha sigut fins ara... Si jo em converteixo en un pare cridaner, que és el que vull evitar perquè no ho vull per res del món, ara ve l'adolescència i tindré una relació de merda. O sigui, o fico ara mateix remei a això i busques ajuda, perquè està claríssim que no ho estàs sapiguent fer, perquè no estic sapiguent ficar bé els límits, em poso nerviós, necessito eines, i no les tinc. Pare, estic separat i soc pare solter, o sigui, estic sol amb els dos, saps? I dic, és com... Necessito ajuda, i l'he demanat. O sigui, que tots els pares que estigueu així, demaneu ajuda i no seguiu amb la dinàmica dels crits.
0: Doncs no deixem la família, perquè ha arribat l'hora de que soni el grup de punk, Enemic Interior, i esperem, sisplau, per favor, que no se'ns mori cap iaia pel camí. Fot-li, Roger.

0: canvis a la força d'Enemic Interior, sonar Llaves d'Amòria de l'Enric Auqué, un grup que, com dèiem, doncs, és molt familiar.
1: És molt familiar perquè és el meu cunyat, és el cantant baixista d'aquest grup de hardcore punk d'aquí a Barcelona. De...
0: Quin cunyat? Clar, és que aquí hi ha un tema.
1: Sergi Vilabori.
0: Ah, val, perquè tens uns quants cunyats.
1: Tinc dos. És la parella de la meva germana Anna, una gran persona, l'Anna i el Sergi, i bàsicament estic fent promoció de...
0: Ens cunyat. Has colat, aquesta,
1: no,
0: eh?
1: No, però és un grup increïble, eh? És un dels millors grups de punk del panorama de Barcelona i d'Espanya, i estan allà, estan molt tops. O sigui, no, ells no estan fent negoci amb la música, ells ho fan perquè els hi mou el punk, però que és un grup molt on.
0: Vas a concerts? Són un show, eh?

0: és molt llarg, vull dir, des que tens la idea, l'escrius i busques qui la finança i tot plegat, vam passar 6 anys, 5 anys i estem amb uns quants projectes d'aquests. Després estic ara mateix rodant Cronos, que és una pel·lícula que va sobre els atemptats de la Rambla del 2017 i que és una cronologia d'un estudi periodístic que es va fer sobre tot el procediment hora per hora de com va anar. Des del començament del moment fatídic en què la furgoneta es fica mig a la Rambla fins que atrapen el terrorista i ja. I és aquest, tot aquest això, seguit de moments. I el meu personatge faig el responsable de resposta ràpida al cap dels Mossos d'Esquadra, el que munta tot el lloc de comandament dels Mossos i que pren les decisions i activa el pla Cronos. I és la persona que està de responsable de la búsqueda i captura i que no hi hagi més atemptats a partir de que es fa l'avistament.
1: L'Enric Auqué fent de mosso, qui t'ha vist,
0: sí,
1: qui et veu. Va, acabem amb Ruchi Sakamoto. Enric, ha sigut un plaer tornar-te a veure i conèixer-te més a través de les teves cançons.
0: Que bé. M'ha agradat molt. No, dic que m'ha agradat molt el programa. Ha sigut molt maco. Ruchi Sakamoto, això és la bondat. Aquesta no sé, ja em dona em fa confiar en el món aquesta cançó. Saps, la regió?
1: Doncs anem a confiar en Merry Christmas, Mr. Lawrence, i hem de tallar ja o parlaràs amb el Franzino ja. Ah, vale. Està a punt de començar.
0: Moltes gràcies.

0: sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
1: La treva pactada entre les dues parts...
2: Els mercats reflecteixen una treva, l'IBEX ha tancat amb creixement.
3: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
4: Ni som enemigues...
5: Ni estem en guerra.
6: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
3: Cada migdia dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.

0: comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
2: És un animal.
1: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
3: Aquí a la taula, amb el Nil Solà, l'Anna Palet, la Ciel Chaves... I estàvem comentant que, Nil, t'has fet viral, en aquestes últimes hores, amb les teves corredisses...
4: Una vegada més.
3: Perseguint la porta.
4: Sí, ahir va tocar perseguir la porta al matí, no tenia ganes de parlar, i va fer una cosa que mai li havíem vist fer, que és gairebé mai. Va començar a esprintar, es va agobiar de tanta gent que hi havia... i va dir que ens apartàvem o s'obria i va fer un moviment així de braços i esprint per córrer cap endavant.
3: T'havien parlat d'aquestes persecucions que hauries de fer aquí a Barcelona?
4: M'havien parlat, però és la més grossa que he presenciat en directe. Sí, sí, sí. Me n'havien parlat, però la d'ahir va ser bastant grossa.
5: La seguretat de l'aeroport encara us busca o ja no?
4: Encara ens busca, perquè no, la intervenció que vam fer va ser zero.
3: Sensacions? De quan et trobes allà enmig de la gentada i t'arrosseguen?
4: No sé si és el que he de dir, però molta mandra. De fet, vaig patir, perquè dic, com hagi parlat ara, si no, l'àudio no em servirà pel que t'hi jugues ni de broma. Però la gent, quan va acabar tot, marxa ràpid, es posa la gent que l'acompanyava de seguretat a la porta, i el comentari és, bueno, total, tampoc ha dit res. Vaig dir, bueno, doncs... Tranquils, estic salvat.
3: Estàs a 22 de juliol, te'n queden moltes a l'estiu d'aquestes corredisses.
4: Sí, també estic pensant que el que em queden són moltes vacances i que les he de començar a apuntar al quadrat.
3: Això és una altra finestra, no és aquesta. Va, des d'ara i fins la una, ja ho sabeu, Què t'hi jugues a SER Catalunya. Què t'hi

0: Esvaïda ja una de les incògnites de l'estiu, el Barça de bàsquet ja té substitut per Xavi Pascual a la banqueta. Asier Chaves, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Es confirmen els rumors dels últims dies, les informacions, vaja, que teníem d'aquesta setmana. L'eslové Aleksandar Sekulić es converteix en el nou entrenador del Barça de bàsquet.
1: Doncs sí, es tanca així la gran carpeta de l'estiu a Can Barça. Ja feia dies que dèiem que Sekulić era l'escollit, que estava tancat a falta d'oficialitat, i avui, per fi, s'ha fet oficial, signa per dues temporades, dirigirà la banqueta blaugrana fins al 2028 i amb 48 anys es converteix en el primer entrenador eslovè en la història del Barça. Càrrec que, a més, compaginarà amb la selecció d'Eslovènia perquè és seleccionador des del 2020. Amb la selecció és precisament on va aconseguir un dels seus grans èxits, com és classificar-los pels Jocs de Tòquio el 2020, per primera vegada a la història, i arriben fins a les semifinals. Sekulić arriba procedent del Dubai, on va assumir l'equip durant el tram final de la temporada passada, i el va conduir fins a guanyar la Lliga Adriàtica. El moviment dibuixa una mena d'intercanvi de banquetes perquè Sekulić deixa Dubai per substituir Xavi Pascual i Xavi Pascual deixa el Barça per substituir Sekulić a la banqueta del club dels Emirats.
0: Vall de Cadires, has pogut parlar, tenim una explicació d'un jugador que ha estat treballant amb ell precisament a Dubai.
1: Doncs sí, és Clement Prepelić, jugador de Dubai, que va passar per la CB per equips com el Madrid, com la Penya, València, i que té clar que una de les seves grans virtuts és que és molt bona persona.
2: Primero, Aleksandar és una persona extraordinaria, es una persona que, muy buena persona, que cualquier cosa necesitas, está aquí para ti, y lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Como entrenador, es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, y estaba con muchos entrenadores grandes, como entrenador ayudante, y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien.
1: A més, ell, que el coneix bé, ha explicat que amb la selecció és on ha tingut el seu gran èxit, com dèiem, i que va ser molt important per reconduir el Dubai l'any passat fins a arribar a fer-lo campió.
2: Especialmente en selección, donde es muy importante cómo estás como persona, y ahí tenía éxitos más grandes de su carrera. Aparte de título que ha ganado con nosotros, y aquí puedo decir que es un que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica de equipo y nos ayudó muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball. Sobre el Barça, yo creo que seguro lo va a hacer bien y le deseo mucha suerte a él y a vosotros.
0: Aquest és Clement Prepelić, base del Dubai, parlant de Sekulić com un entrenador capaç de canviar dinàmiques. Ho va fer amb ell, i a veure si aconsegueix trencar aquestes dues males temporades del Barça de bàsquet. Quin és l'equip, Asier, que es trobarà Sekulić aquí al Barça?
1: Doncs mira, el nou tècnic blaugrana es trobarà un projecte pràcticament reconstruït d'alta a baix. El Barça ja ha incorporat els bases Justin Robinson i Umoja Gibson, els exteriors Agustín Uball i Estàlio Mude, que es va fer oficial ahir, que arriba dels Austin Spurs, l'equip filial del San Antonio Spurs, un Mude que va debutar a la NBA amb els Detroit Pistons, que va jugar també amb els Milwaukee Bucks, amb qui va ser campió de la NBA Cup el 2024. També el Barça ha incorporat a l'Ale Pivot Olivier Nkamua i el pivot Josh Nebo. A més, el club continua treballant per completar una plantilla que encara pot tenir algun moviment més, recordem, pendents de l'arribada de Tyrese Martin, que s'hauria de fer oficial aviat. També la possible arribada d'Oleg Balcerovski, que ha rescindit contracte aquesta setmana amb Unicaja. I Sekulić haurà d'integrar totes aquestes peces en un equip que ha acomiadat noms importants, com Nico Laprovittola, que ara està a la penya, Tomas Satoransky, Vesely, Billy Hernán Gómez o Will Clyburn, i veurem què passa amb Şengelya, que podria també acabar pagant la clàusula de sortida per deixar el club, i entre els jugadors que continuen haurà de construir al voltant de referents com Kevin Panther, Dario Brizuela i Joel Parra, renovat fins al 2030 farà un parell de setmanes, cridat a tenir un paper encara més important, i el repte de Sekulić, com deien, serà recuperar la competitivitat, tornar a connectar l'equip amb el Palau i situar el Barça novament en aquesta lluita pels títols després de dues temporades en blanc.
0: Marc del Río, periodista del diari Sport, què tal? Bon dia.
3: Helena, bon dia, què tal, com estem?
0: Molt bé, gràcies per atendre la trucada del que t'hi jugues, com sempre. T'agrada, t'encaixa un perfil com el de Sekulić que ara en radiografiava l'Asier, el Barça, Marc?
3: Sí, la radiografia que ha fet la CIR és perfecta i la veritat que, diguéssim, que encaixa en aquesta manera de treballar que té la secció de bàsquet en aquest 2026. L'objectiu que hi havia per part de la Secretaria Tècnica, una vegada que ja es coneixia que el Xavi Pascual no seguiria al Barça, era segurament apostar per un perfil d'entrenador, diguéssim, no d'un primer nom, d'un gran tòtem, i per això hi havia la intenció en el seu moment de poder fitxar a Paolo Galbiati de Baskonia, amb l'opció de l'Italia, que al final no es va poder tancar. Doncs és un nom que encaixa, i sobretot per aquesta nova manera que vol tenir la secció en quant al joc, de fer un joc dinàmic, un joc una mica més alegre, més vertical, que amb Sekulic, vist el que ha fet amb la selecció d'Eslovena, doncs pot encaixar bastant.
0: És el vuitè entrenador del Barça en 10 anys, Marc. Sobretot el que necessita l'equip és una estabilitat i un projecte que es pugui mantenir.
3: Sí, aviam, al final les xifres estan aquí, d'aquestes últimes temporades on no han sortit les coses, que han estat molt dures, que han estat temporades sense títols. És una aposta, bueno, que té el seu risc, en el sentit de que l'Eslové serà la seva primera aventura a l'ACB i pràcticament serà el seu debut a l'Eurolliga, perquè ell arriba a Dubai i es fa càrrec de l'equip a la última jornada de la fase regular, quan encara tenen alguna opció remota de jugar post-temporada. Home, seria interessant, la veritat, que funcionés. Dit això, el Barça, amb la seva arribada i aquest contracte de dues temporades, sí que és veritat que s'ha guardat de cara a l'estiu que ve una opció de tall, en cas de que les coses no sortissin bé, però bueno, esperem que l'estança de Sekulic al Palau sigui llarga i exitosa.
1: S'està fent una plantilla amb molts noms nous, jugadors que no han tingut pràcticament cap experiència aquí a Europa. Com creus que Sekulic pot encaixar totes aquestes peces?
3: Bueno, jo crec que precisament és aquest perfil d'entrenador que, diguéssim, que li arriba a nivell de clubs aquesta gran oportunitat d'un equip tan potent com el Barça. Segurament si el Barça hagués anat, doncs, no sé, un perfil més com Ergin Ataman, com Zeljko Obradovic, o fins i tot amb la continuïtat de Xavi Pascual al capdavant de l'equip, segurament s'hagués hagut d'anar a buscar noms de majors garanties, però sobretot de diguéssim, de més experiència al bàsquet europeu. Bueno, com és un nou estiu de canvis, però definitivament aquest estiu és radical per les nou baixes que ha comentat la Sierra abans, els nous jugadors que han d'acabar venint, doncs bueno, és tot una mena d'aposta, de veure com funciona i bueno, sempre són aquests melons una mica per obrir, no? De dir, ostres, aquests jugadors que han fet bons números a la Lliga de Desenvolupament de la NBA, o jugadors que venen fent bé les coses a l'Eurocup, una mica el dubte de com funcionaran, però bueno, són apostes de la Secretaria Tècnica juntament amb Sekulic, i veurem com avancen. Però clar, òbviament el Barça, diguéssim, que en aquest moment tenia 12 jugadors contrastadíssims, amb experiència Eurolliga, en el seu moment millor de la carrera. A dia d'avui això és impossible al Barça de bàsquet.
0: Doncs veurem quines són les primeres passes d'Alexander Sekulic a la banqueta del Barça. Des d'avui ja oficial, nou entrenador de l'equip. Marc del Río, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Que t'hi jugues.
3: A vosaltres, una abraçada, companys.
0: I al matí ens deixa encara un segon fitxatge important en clau blaugrana. Ana Palet, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Elena.
0: Perquè el Barça femení ja ha escollit qui serà el relleu de Mapi León a la defensa. És la neerlandesa René Van Asten, que pel que m'has dit és una jove que pretenia mitja Europa, no?
4: Sí, el Barça i l'Àjax han arribat a un acord pel traspàs de René Van Asten, central holandesa de 19 anys, nascuda el 2006. El Barça ha pagat traspàs per endur-se una jugadora que tenia contracte fins al 2027, pel que els comenten des del club. club. No es tracta d'un traspàs de rècord, que perquè ens fem una idea, ara mateix aquest topall del màxim que ha arribat a pagar el Barça per un fitxatge és 500.000 euros per Quica Nazaret i per Eva Pajor. Per tant, el traspàs que es paga és inferior a 500.000 euros. Com dius, aquesta central, René Van Asten, havia despertat interès de molts clubs europeus, per tant, ja se sabia que aquest estiu segurament sortiria de l'Àjax. Se l'emporta al Barça i parlem d'una jugadora que ja estava consolidada amb 19 anys a la primera divisió holandesa i que ha debutat amb l'absoluta del seu país. Per tant, una jugadora que, tot i només tenir 19 anys, ja apunta moltes maneres.
0: Ja té substituta, doncs, per la defensa del Barça, amb René Van Asten. Anna, què queda per tancar de la plantilla? Quanta feina queda per fer?
4: A veure, Pere Romeu el que ha demanat a la secretaria tècnica no és cap exageració, sinó que simplement és substituir a les jugadores que han marxat. Per tant, reforços en defensa. Van Asten seria un perfil MAPI. Arribarà també Martina Fernández, jugadora que ja havia estat al Barça i que havia marxat a l'Everton. També és un perfil molt de central, per tant, veurem com es substituirà a Ona Valle, si s'optarà per fitxar a una lateral pura o s'intentarà reconvertir alguna de les centrals, però Van Asten i Martina seran i són blaugranes. Reforços en atac, també, per substituir a Salma Parayuelo. El nom amb el qual ara mateix s'està treballant és Caroline, jugadora brasilera de 26 anys del Manchester City. La primera aproximació al Barça la fa a mitjans finals de juny, però té una clàusula de rescissió de 2 milions d'euros que el Barça, diguem-ne, que no li va del tot bé ara mateix pagar. El club Citizen, el primer que va dir, és perfecte, doncs poseu aquí els 2 milions d'euros i tota vostra, i llavors ara estan en aquestes negociacions d'intentar arribar a un acord, a un traspàs que no sigui ni pagar aquests 2 milions d'euros ni tampoc regalar-la, que com pots imaginar, doncs el Manchester City no ho vol fer, però sí que seria un perfil Caroline, de 26 anys, que no és ni molt, molt jove com els fitxatges que estan fent al Barça últimament, ni entraria a la part més veterana de la plantilla. Per tant, bàsicament, intentant posar peces que substitueixin a les jugadores que han marxat per part de Pere Romeu, que és el que ha demanat al Barça.
0: Doncs, a veure, aquí estarem pendents d'aquestes noves jugadores que s'aniran incorporant. El fitxatge que ha anunciat avui al Barça és René Van Asten, Anna, que la presenten avui mateix.
4: Sí, a la una del migdia signa el seu nou contracte a les oficines del club i a 2:15 ja podrem escoltar les primeres declaracions de René Van Asten com a blaugrana.
0: A la graderia, amb la Núria Vilamala, a partir de 9:15 del vespre, podreu escoltar el que ha donat de si aquesta presentació de René Van Asten com a nova jugadora del Barça.
5: Què t'hi jugues? Aquest estiu, què t'hi jugues de 12:00 a 1:00 del migdia?
0: Seguim endavant al Què t'hi jugues. Nil Solà, estaves ja per aquí. Hola, hola.
6: Hola, hola.
0: I Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
7: Què tal? Hola, hola.
0: Volia saludar el Solde i mira, tu ara ja he pensat que ja t'havia saludat i no calia
6: fer-ho. Com que soc viral, ho hauràs de fer cada vegada.
0: Exacte, que això... La Núria Vilamala, per això, estarà contenta amb tu, no? Amb les visites i tot
6: estarà
0: això de...
6: Estarà molt contenta amb mi sempre.
0: Sempre, exacte. Vinga, va, perquè mentre el Barça masculí va avançant amb els entrenaments de pretemporada, ara ja amb Deco per Barcelona, tornat del Mundial dels Estats Units, s'intensifica la feina als despatxos, que òbviament no s'ha aturat. Quines són les carpetes que té el director esportiu sobre la taula en aquests moments?
7: Doncs mira, una de molt important és la de Marc-André Ter Stegen, la sortida a l'Àjax, que evidentment està acordada entre clubs des de ja fa dies, des de ja fa molts dies, és Mitchell com també ell al 100% per tenir-lo aquesta temporada vinent. El que passa és que se segueixen a dia d'avui solucionant o intentant solucionar els problemes fiscals d'aquest fitxatge. Ja fa dies que el Barça i Ter Stegen i l'Àjax tenen aquest problema i se segueix intentant solucionar. Estan 100% segurs que se solucionarà i s'acabarà fent, però de moment internament es parla d'encara queda una setmana, 10 dies, per acabar-ho de solucionar i de segellar. El que sí que ens diuen també és que la idea és que Ter Stegen no viatgi a Birmingham a fer aquest estatge del Barça, la qual cosa, en principi, doncs, que l'havia, si no m'equivoco, la setmana que ve, oi?
6: Sí, el dilluns que ve. Dilluns que ve comença.
7: Doncs, en principi, Ter Stegen no hauria de viatjar.
0: Doncs a veure si en les properes hores es desencalla aquest problema fiscal del que ens parla el Solde per poder ja tancar la marxa de Ter Stegen a l'Àjax. L'altre nom propi és el de Adeyemi.
6: Sí, un altre que també s'ha de desencallar perquè demà farà una setmana que va arribar ja a Barcelona. En principi, avui s'ha de fer oficial. De fet, ahir Joan Laporta ens explicava que avui havia de ser la presentació. Finalment, per uns problemes burocràtics, avui s'ha de fer oficial. La presentació que seria demà a 1:00 del migdia, pendent que el club confirmi aquesta hora, i està previst que ja pugui entrenar a les ordres de Flick. Porta dies entrenant-se al marge, fent treball específic a la ciutat esportiva i ja també, evidentment, es contempla el desig, i seria molt estrany que no passés, que anés ja directament a Birmingham amb l'equip on també el club treballa perquè hi sigui, potser no des de l'inici, però sí que es pugui incorporar tan bon punt sigui oficial. Jesse Bissibu, aquest extrem que vam explicar ahir, belga, el club treballa per tancar-lo, serà una operació que anirà al voltant de 8 milions i mig d'euros. Serà un futbolista que, en principi, pel que ens expliquen a fons del club, ha de tenir dorsal del filial, però que estarà totalment en dinàmica primer equip, com un cas que vam explicar ahir també, com el de Rooney Ibargi. Per
0: sí,
6: tant,
0: perquè
6: aquestes...
0: ahir, Nil, t'anava a dir que alguns oients al xat del Que t'hi jugues, quan parlaves d'aquestes xifres, deien com ha de ser pagar aquesta milionada, no, per un xaval que vingui a jugar al filial.
6: Diuen, no, ve a jugar al primer equip, pel que he pogut preguntar, diuen que és molt i molt bo, de la generació del 2008, i que juga per l'esquerra. Però que la sensació que hi ha és de que si les coses van una mica bé, tombarà la porta del primer equip molt i molt ràpid, i a més que mentalment també està molt, molt, molt amoblat, i que parlen de que és un futbolista que físicament és un superdotat. Per tant, veurem aviam què pot fer Jesse Bissiu, que, insisteixo, el Barça té previst poder-lo tancar i que també s'incorpori a l'estaix, si no és el dilluns, doncs que pugui fer-ho mitjans de setmana.
0: Un altre dels melons, i prou important, que té Deco sobre la taula, és el de Ferran Torres. Li queda un any de contracte. Aquests dies amb el Santi Ovalle, Nil, ens anàveu explicant les intencions del Barça, que es posposarien al setembre.
6: Sí, no ha canviat la intenció del Barça, que és que Ferran es quedi, que és renovar a Ferran. El Barça compta amb Ferran Torres. Això sí, és veritat, Ferran vol un augment de salari. Estem en un impàs que és o renovació o venda, perquè si no l'1 de gener podria marxar gratis al club que volgués. Això sí, Santi Ovall ens va explicar els detalls, que el Barça compta amb aquesta renovació poder-la fer efectiva al setembre. Clar, això vol dir que en cas de que es faci aquesta renovació al setembre, l'has de tenir pactada abans, o ha de tenir un bon contracte precontracte firmat, perquè si no, si et diu sí, però al setembre te l'ofereix la renovació i després et diu que no, el gerent marxarà gratis. Per tant, també és un escenari un pèl complicat. Hi ha una clàusula que també va explicar a Madrid Soldevila, que són que si el Barça renova Ferran ha de pagar 8 milions d'euros en variables al Manchester City, aquelles famoses variables amb la qual es firmen molts futbolistes. En aquest cas, amb el City s'inclouen 8 variables si firmava un nou contracte de renovació amb el Barça. No és un problema això pel club, però s'ha d'acabar de veure aviam què és el que passa, què és el que s'acaba decidint. Al Barça no li consta cap oferta de moment per Ferran. Sí que hi ha interessos de clubs com el Paris Saint-Germain. És veritat que a les últimes hores ha aparegut també un possible interès del Madrid, apuntaven des de l'equip, però de moment al Barça formalment no li apareix res més.
0: Héctor González, Madrid, què tal? Muy buenas, Héctor.
8: ¿Qué tal, Elena? Buen día, ¿cómo estáis?
0: Hablaba ahora Nil de este posible interés del Madrid en Ferran, lo avanzaba el diario L'Equipe. ¿Qué sensaciones tenéis vosotros por allí?
8: Bueno, a mí me sorprendería mucho que el Madrid fuese a por Ferran. Es verdad que lo contaban ayer los compañeros del equipo, que entraría dentro del radar del club blanco, pero recordemos que Mourinho todavía tiene dos peticiones encima de la mesa que el club no ha cumplido, la de otro mediocentro, además de Bernardo Silva, que ya está fichado, y la de otro central, pese que Konaté también ha reforzado la zaga del club. Yo creo que solo llegaría un refuerzo de ataque, si saliera alguien importante, pero claro, el nombre que tenemos todos en la cabeza va a ser igual el culebrón del mes de agosto, Vinicius Junior, si no decide renovar, si el club decide venderlo para que no quede libre el verano que viene. Bueno, yo creo que con el dinero de Vinicius el Madrid acometería una operación mayor que la de Ferran, con todo el respeto para el jugador del Barça y de la selección, y veremos si iría por Olise o por alguna gran estrella. No me encaja Ferran dentro de la planificación deportiva que está teniendo el Madrid, ya sea Florentino, José Ángel Sánchez y por supuesto José Mourinho.
0: Ferran Torres es uno de los nombres de las últimas horas, de la última semana. Le ha cambiado la vida esta semana y lo va a aprovechar como no puede ser de otra manera el jugador, Héctor. Y otro de los nombres que está en la órbita del Real Madrid desde hace ya semanas es el de Rodri.
8: Sí, aquí está claro que Rodri quiere jugar en el Real Madrid. Bueno, lo hubiera hecho, ya estaría fichado si Enrique Riquelme hubiera ganado las elecciones. Los informes que hay en el club sobre Rodri son favorables, una vez que se recuperó de la lesión, su temporada de menos a más, el Mundial, qué decir, pero la cúpula del club no lo termina de ver claro. Yo creo que según pasen los días y las semanas, los que mandan van a terminar viendo que Rodri debe fichar por el Real Madrid, porque aparte el jugador quiere, ha sido nombrado mejor jugador del Mundial, pero la situación ahora mismo es que muchos trabajadores del club, de los personas que realizan los informes para la dirección deportiva, ven claro su fichaje, pero los que mandan, los que tienen que dar luz verde a hacer la operación, a cometer la operación, a dar luz verde a también a pues esa operación económica, no lo ven claro. Yo creo que es una situación que podría cambiar en los próximos días, en las próximas horas, porque creo que el mundo del fútbol, todo el mundo está de acuerdo en que Rodri, si quiere ir a tu equipo, le tienes que fichar, vamos, tal y como lo hemos visto en el Mundial.
0: Héctor, estas reticencias de gente de la cúpula del Madrid vienen derivadas de que fuera el nombre que proponía Enrique Riquelme para su gran proyecto deportivo.
8: Yo creo que influye, que a Florentino no le gustó que Rodri se acercara tanto a Riquelme, pero yo creo que también Rodri hasta la recta final de la temporada pasada dejaba dudas, ¿no? Por cómo estaba esa rodilla después de su lesión. Pero yo creo que el Mundial, que al final es un torneo que también en el que se han jugado muchos partidos cada 4 o 5 días, han demostrado que Rodri está perfectamente recuperado. O sea, cuando mejor ha jugado ha sido cuando más exigencia física han tenido los partidos, cuando el calendario en el Mundial se iba apretando. Y yo por eso creo también que bueno, pues que la opinión de Florentino y del resto de mandatarios del club puede cambiar.
0: Pues gracias, Héctor. Te escuchamos esta noche en El Larguero a ver cómo evoluciona este culebrón Rodri, que tiene pinta de que habrá más capítulos.
8: Muy bien, Elena, hasta luego.
0: Gràcies a Héctor i Nil. Encara un apunt, perquè en les darreres hores l'Esport ha publicat el nom de Laporte com a possible, com a objectiu del Barça per reforçar la defensa.
6: Sí, ho va publicar ahir l'Esport. Aquí fa setmanes que diem que la carpeta al central esquerre no està tancada, ni molt menys. De fet, ens costa que la secretaria tècnica és partidari de fitxar un central, que Flick està obsessionat amb l'energia totalment concentrada i demanant la prioritat total perquè es firmi el davanter centre, perquè es firmi a Julián Álvarez, però és una carpeta que no està tancada. És veritat que ara el Barça també està en un moment on les sortides de Casador i de Rooney també impedeixen que hi hagi algun moviment més, però aquesta carpeta no està tancada. En el Barça ha agradat molt, i també a Joan Laporta, el Mundial que ha fet Laporta juntament amb Cubarsí, per tant és una carpeta que està oberta, que s'haurà d'estar atent i que es preveu que hi pugui haver contactes entre els clubs a les pròximes hores.
0: Doncs apuntem el nom a veure com avança aquesta carpeta, que és una de les moltes que té Deco sobre la taula, com us estem explicant. Per cert, que en les darreres hores Gavi ha tingut un premi a Los Palacios, al seu poble, i des d'allà ha volgut llançar un missatge de calma, no?, cap a Argentina.
7: Sí, allò que es diu ha trencat una llança en favor, doncs ha trencat una llança a favor de Paredes i dels futbolistes que van provocar una mena de tangana al final del partit. Gavi creu que això queda ja doncs fora dels 90 minuts de joc o dels 120 minuts de joc, i per tant no hi hauria d'haver sanció per ells.
9: La verdad, que te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta. Quizás lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero como te digo, al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así siempre el fútbol.
7: Doncs per tant, que Gavi diu que ja està, no? Que quedi
0: la
7: aquí.
0: La rauxa personificada que diu que quedi aquí.
6: Ben fet. No, dic ben fet.
7: Encara pillarà ell també.
6: No, anava a dir sí, ben fet, perquè pot haver-hi un dia que...
0: El boomerang, si no, després sempre...
6: S'ha de vigilar aquestes coses.
0: Sempre torna. On poden anar els jugadors de la selecció argentina, Anna, per relaxar-se una mica, no?
10: Per descarregar tot el que ha passat. A veure, jo sé que a casa vosaltres i els oients mai us poseu d'acord. Si s'ha d'escollir una pel·lícula és un drama. Si s'ha de triar un restaurant, també 3 hores de negociació, sí. Pitjor que el mercat de fitxatges del Barça, però sabeu quina és l'única excepció?
6: Sorprèn-me.
10: PortAventura World.
7: No,
10: o sigui, quan s'ha d'anar a PortAventura, és que tothom s'hi posa d'acord, és que és molt fort, i per això us volem regalar als oients del Que t'hi jugues 2 entrades perquè aneu aquest estiu a PortAventura, però Com sempre, us ho posem una mica difícil. Haureu d'escoltar durant el programa una paraula màgica. En aquest cas serà fish and chips, el que menjarà Nil Solà la setmana vinent.
6: Correcte.
10: A Anglaterra. Quan torneu a escoltar la paraula fish and chips, truqueu...
6: Ara ja val? Ara ja val?
10: Ara no val. Ara, ara no val, és la següent. 933-44-14-11, 933-44-14-11, i tindreu l'oportunitat d'aconseguir dues entrades per PortAventura World, on tothom s'hi posa d'acord.
5: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Ens posem seriosos perquè hem de parlar de la novetat del judici Álvaro Aguado, exjugador de l'Espanyol. La treballadora del club demana 10 anys i mig de presó per ell, per l'exfutbolista de l'Espanyol, per agressió sexual. La dona manté que el jugador la va violar als lavabos d'una discoteca durant la festa de l'ascens del club. Els detalls els té el Carles Couso. Carles, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia, Helena. Sí, així consta l'escrit d'acusació de la treballadora, al qual ha tingut accés al diari Punesa i que hem pogut confirmar a la SER. A més d'aquests 10 anys i mig de presó, l'empleada demana que el jugador no es pugui acostar a menys de 1.000 metres d'ella durant els 10 anys posteriors al compliment de la condemna, així com una indemnització de 83.000 euros. La petició de l'advocada, Sonia Rincondo, és lleugerament superior a la de la Fiscalia, que va demanar 9 anys de presó per Aguado i una indemnització de 65.000 euros. Segons l'escrit de l'acusació, la nit del 23 de juny del 24, Aguado es va apropar a la denunciant durant la festa i li va començar a fer tocaments no consentits. Pocs minuts després, segons l'escrit, el futbolista la va agafar de la mà i la va portar, sosté, als lavabos d'homes, on presumptament la va agredir sexualment. La denunciant diu que es trobava en estat de xoc, li va demanar que s'aturés i li va dir que no volia mantenir relacions sexuals. L'acusació també afirma en l'escrit que, després dels fets, Aguado es va vestir i li va dir: tu no em coneixes i jo a tu tampoc.
0: En fi, veurem com avança aquest cas. Seguim parlant de l'Espanyol, en aquest cas del que està fent el primer equip masculí, perquè Andrea de la Torre va aconseguir un pòquer l'Espanyol a l'últim test de l'estatge Torremirona.
12: Sí, triomf per 4-0 en el segon partit de la pretemporada davant el Pau de la segona divisió francesa. El partit va començar amb un gol de Bauza al minut 3 i posteriorment un gol a l'afegit de la primera part de Quique García. A la segona meitat van anotar Cabrera al 73 i Marcos Fernández al 80. Els dos primers partits de la pretemporada deixen diverses claus. En primer lloc, 5 jugadors pericos no han jugat cap minut: Antonio Roca, Pablo Ramón, Miguel Rubio, Salinas i Grajera, jugadors als quals el club els hi està buscant una sortida. I també tenim la situació de Marcos Fernández i Bauza, dos jugadors que tenen la plena confiança tant de Monchi com Manolo i que en els dos partits han marcat un gol cada un, sent de moment els pitxitxi de la pretemporada. Un Rafa Bauza que parlava després del partit sobre el seu creixement i futur.
13: Aquest any m'ha ajudat a créixer com a jugador, però bueno, toca estar centrat en la pretemporada i seguir creixent sempre. A nivell personal estoy muy contento. De cara a portería, pues me están entrando, por suerte, que era un aspecto a mejorar, así que nada, Manolo me dice que siga llegando al área, viendo portería y nada, así que contento. Yo siempre voy hasta aquí, eso es como la meva casa y estoy muy contento hasta aquí, así que todo el que estigui a la meva mà ho faré possible per poder quedar-me aquí.
12: A més, Manolo ha deixat un missatge a la direcció esportiva ubicant a Urco com a central als dos partits. El proper partit serà dissabte contra el Sabadell a les 10:30 a la Dani Hark.
0: Martí Jucà, amb tu repassem la resta de notícies. Fitxatge de rècord a la Premier League, Morgan Rogers al Chelsea.
14: El conjunt blu paga 137 milions d'euros a l'Aston Villa per Rogers i es converteix en el fitxatge més car de la temporada, el més car de la història del club i en el jugador britànic més car de tots els temps.
0: A Barcelona, el mural de Ferran Torres ha estat vandalitzat.
14: Era una il·lustració del davanter del Barça fent un petó a la Copa del Món. El mural ha durat poc més d'un dia i aquesta nit ha estat vandalitzat. L'han pintat de blanc i primerament hi havia escrit "Puta Espanya". Després ha quedat només Espanya i finalment s'hi ha afegit "Volem seleccions catalanes".
0: Més notícies relacionades amb el Mundial, perquè Donald Trump proposa a Gianni Infantino com a president de la ONU.
14: El mandat de l'actual president, Antonio Guterres, conclou el desembre i, segons el New York Post, el president dels Estats Units estaria impulsant a Infantino com a candidat al relleu.
0: A aquesta hora estem pendents de la Copa del Món de Waterpolo femení.
14: Sí, perquè està jugant la selecció espanyola contra Hongria en el darrer partit dels quarts de final. El resultat ara mateix és de 3-2 a favor de les espanyoles. Al llarg del matí s'han classificat els Estats Units, Rússia i Austràlia.
0: Anem al quiosc. Al quiosc.
5: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, què tal? Molt bon dia.
15: Hola, buenos días, Elena. Poco a poco el Mundial y España, por supuesto, van desapareciendo de las primeras páginas de los diarios mundiales, aunque en Argentina, por ejemplo, no se deja de hablar de una supuesta conspiración previa a la final, como recoge el diario Olé. explicando los secretos de vestuario, el porqué de las arengas y el gesto íntimo de Messi tras la derrota. Cuenta Hernán Kraus que las teorías conspirativas se están multiplicando, que si la FIFA bajó la orden de que Argentina no debía ganar el Mundial, que la bandera de Malvinas marcó un antes y un después en las chances de la selección y que Infantino fue presionado por la UEFA para que España ganara la Copa. Es un largo artículo y en este largo artículo el periodista cuenta lo que sucedió en esas horas previas, pero hace antes, eso sí, una alerta de spoiler. Solo se perdió una final porque el rival fue mejor.
0: Senzillament, flipava Scaloni quan li feien aquestes preguntes sobre aquestes teories conspiranoiques. Deia que no sabia ni del que li estaven parlant. Però Sol, de nosaltres, avui a la premsa, el que més ens ha interessat ha estat una altra cosa diferent a les teories conspiranoiques d'Argentina.
7: Totalment. Mira, només vull que el sentiu. Suposo que l'identificareu.
16: És que, ha sido algo... És que és otro nivel. A mi nunca m'havien... visto tanta gente o hasta incluso interiorizado tanta gente. Ay, recibo mensajes a veces por Instagram de perdóname, tengo un amigo que cumple años, ¿puedes mandarle a segunda? Y yo, bueno, pues vamos para allá.
17: Y lo haces.
7: Suposo que l'heu identificat.
0: Els dos, no?
7: Sí, un és l'Ivan Sant Antoni, que és qui fa l'entrevista, l'altre és el Bermo. El Bermo és l'entrevistat, una entrevista al diari Sport que val molt la pena, del Bermo parlant de les seves imitacions, de com va començar a imitar quan era petit, imitava el seu avi quan era petit i que feia imitacions, quan era professor feia imitacions a les classes, imagina't, amb els nens al seu davant. I una reflexió que fa sobre el que t'hi jugues. A veure què li sembla el que t'hi jugues a Bermo.
16: D'entrada ja creo que és una redacció, un ambient de trabajo súper sano, súper bonito. Y esto es de agradecer, ¿eh? Porque esto no te lo encuentras cada día. Como que dices, me siento como en casa. Es fantástico y es una absoluta pasada, de verdad, trabajar con la gente con la que trabajo.
0: Que maco el Bermo, no?
7: El Bermo sempre és un home molt maco.
0: És veritat que aquestes coses ens les diu en privat, però sentir-ho així en una entrevista és molt especial. Doncs molt bé, doncs aquí fins aquí el resum de premsa avui, que l'hem centrat bàsicament en nosaltres, no? En el Bermo, que ens ha fet molta il·lusió veure'l al diari i hem dit, home, que soni el que t'hi jugues.
18: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
19: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
20: @ que t'hi jugues.
0: Núria Vilamala, què tal? Molt bon dia.
21: Helena, bon dia. Com estem?
0: Molt bé. I els oients, què tal? Com van?
21: Doncs bé, estan aquí d'estiu també, molt pendents, Helena. La gent ja vol que se solucionin els fitxatges del Barça ja d'allà, eh? La gent està impacient amb aquest mercat de fitxatges del Barça. I, Helena, avui et porto dues imatges que s'han fet molt virals aquestes últimes hores. La primera és que no sé com dir-ho, el grupet de la bici o així, Helena, s'ha tornat a repetir, perquè n'hem parlat molt al que t'hi jugues, no?, de quan el Barça guanyava la Lliga, que hi havia alguns quants jugadors que agafaven la bici i se n'anaven a fer una volta per la ciutat. Doncs ara ho han tornat a fer, però no a Barcelona, no amb el Barça, sinó que ho han fet a Nova York i amb la selecció espanyola. Ahir Eric García penjava un vídeo a Instagram.
22: Jo no el penjo, no et preocupis.
21: És boníssim perquè a l'inici del vídeo diu jo no el penjo, no et preocupis, però un cop han guanyat el Mundial aquest vídeo ja ha sortit a la llum. A les imatges es veuen Ferran Torres, Dani Olmo i Eric García. Interpretem que el que grava és Joan García, però no se'l veu, per tant tampoc podem posar les dues mans al foc, però han tornat a repetir un passeig, en aquest cas pels carrers de Nova York. I, Helena, ara feia una estona parlàveu amb el Nil del futur de Ferran Torres. Una de les imatges polèmiques que va haver-hi a la celebració d'Espanya pels carrers de Madrid va ser la de Ferran Torres, que portava una gorra de color vermell amb el lema Make Spain Great Again, no? Relacionada amb la frase famosa de Donald Trump de Make America Great Again. Doncs bé, va ser una de les imatges que ha portat molta polèmica d'aquesta rua de la selecció espanyola i és una imatge que ha arribat a la Casa Blanca, Helena, perquè han fet un tuit des del seu compte oficial que diuen textualment tothom vol formar part del moviment. És un vídeo on surt Ferran Torres amb la gorra, un tuit de Fox, i la Casa Blanca el retuiteja i fa servir aquesta frase, tothom vol formar part del moviment, en relació a la frase de la gorra de Ferran Torres. Déu-n'hi-do.
0: Doncs afortunadament no tothom vol formar part del moviment de Donald Trump. 12:41, ens està esperant ja protagonista el que t'hi jugues.
23: I
0: I és que una de les millors coses d'aquest Mundial ha estat poder tornar a gaudir de la Natàlia Arroyo aquí a la cadena SER. Ja sabeu que fa anys era una més d'aquesta família i aquestes setmanes hem pogut veure i entendre els partits a Carrusel Deportivo a través dels seus ulls. Natàlia Arroyo, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, què tal? Mira, ara en català, he estat parlant amb vosaltres en castellà aquests dies, però que bonic tornar a tenir aquest cuquet periodístic que tenim.
0: Et saludem, Natàlia, ara des d'Anglaterra. Estàs a Birmingham, on estàs fent la pretemporada amb l'Aston Villa, oi?
2: Sí, correcte. He seguit els últims partits del Mundial ja com a, no? ja en el mode actiu. Però sí, ja estem començant, encara amb un petit grup, ara a finals de setmana vindrem, no? S'incorporarà tothom i ja està això de començar a posar les bases de la temporada 26-27.
0: I vas arribar fa 2 anys i mig, Natàlia, com està sent aquesta experiència teva per aquí, per Anglaterra?
2: Bé, positiva, jo crec que sí, noto que aquest estiu les decisions totes i cadascuna, les que afecten a l'equip de treball, les que afecten al perfil de fitxatges i una mica ja certs processos, ja tenen una miqueta més nom i cognom meus. Crec que al final quan aterres a un nou país hi ha un projecte, i especialment quan hi vas a mitja temporada, jo tampoc, no, quan vaig a la Reial entro des d'un projecte nou, des de pretemporada, diguem, que és quan tens la sensació com a entrenadora que pots, no, que pots treballar més. Quan entres a la meitat és una mica més sobreviure, és anar fent, és respectar molt, és no deixar la teva petjada tan dramàticament o imposada, però crec que hem pres bones decisions a l'estiu i res, pinta positiu. Crec que al final els entrenadors volem temps, jo he tingut el temps adequat i el suport del club per afiançar coses i ara és qüestió de demostrar.
10: I amb quin objectiu us poseu en aquesta temporada? Perquè l'anterior la vau acabar a novenes de 12 equips que té la Lliga anglesa. No sé, quina perspectiva arrencaràs aquesta 26-27?
2: Clar, nosaltres, el que et deia, vam tenir una cadena de situacions al mercat de gener que ens portaven a un dilema, no? Que era per estar el més a dalt possible hauríem de firmar. El mercat de Nadal és complex, tot i que s'ha obert molt el futbol femení. A vegades vols una cessió per no comprometre plans futurs i la gent, pues, evidentment, vol fer diners i vol comprar. Vam prendre una decisió molt de llarga, no? De llarga mirada, no de curt termini. Sabíem que acabaríem una miqueta justos i, per tant, hem estat lluny o una mica fora dels objectius perquè el que volíem és afiançar l'equip entre els 6 millors de la Lliga, i hi ha equips com el Brighton, London City invertint, Liverpool invertint, vull dir, al final sempre hi ha molts contenders també, no? en aquesta lluita. Som conscients de la dificultat de la Lliga, a poc anar construint el que ens apropi a ser, bueno, candidats a ficar-nos a Europa o a estar com a semis i finals de la competició. Però és una Lliga on això no és un Barça que domina, són 4 grans cocos que ambicionen el títol, més els altres que somiem. Vull dir que aquesta és una mica la idea. Pas a pas, a la llarga acaba allà, però sabem que no ho podem fer en un any i ara és ser capaços de ser competitius cada dia, tenir un bon dia a dia i que això ens porti a ser un club reclam, no? On les jugadores joves, les jugadores de nom, les jugadores que vulguin liderar coses a Anglaterra, vulguin triar-los.
0: L'Aston Villa, dius, Natàlia, que està lluitant i treballant per ser un club reclam. El que sí que ja ho és, molt consolidada, és la vostra lliga. Totes les que en formeu part o heu passat per Anglaterra ho dieu, que és el mirall on mirar-se per poder créixer. Aquest estiu veiem un èxode de jugadores cap allà: Alexia Putellas, Mapileo, Nona Batlle, Missa Rodríguez. Què té Anglaterra, Natàlia, que atrau tant?
2: Clar, des de una mica per posar perspectiva, des de la perspectiva d'Espanya ho mirem una mica des de, ostres, com ho podem fer per retenir jugadores a la Liga F, però és que a Itàlia, jugadora aquesta Itàlia vol sortir perquè vol saltar a Anglaterra, des de Lliga Sueca, des de Lliga Noruega, des de moltes lligues, tothom vol anar a explorar més, no? És a dir, jo crec que es dona una situació que les generacions actuals són una mica més valentes a fer un pas, doncs, perquè tecnològicament et sents ben sol i després, evidentment, que competitivament, i aquí és l'anàlisi més habitual, no? el més obvi, que la Lliga et posa en un aparador de, ja no tant visibilitat o no, però que cada diumenge és exigent, i això certes jugadores en determinats moments de la seva carrera és la cosa principal que busquen, i ara mateix la Lliga F ha anat, bueno, ha anat tenint un claríssim equip superior, i bueno, pues, Real Madrid, Real Societat, un altre any l'Atlètic de Madrid, hi ha 2-3 que s'hi fiquen, però la sensació que la jugadora té és que no és cada diumenge tan exigent com ho pot ser una lliga com la nostra.
10: I seguint amb la lliga anglesa, Natàlia, aquí a Barcelona el nom de London City ha esclatat aquest estiu amb els fitxatges d'Alexia Putellas i de Mapi León, precisament un London City que dirigeix una persona que coneixes molt bé, l'Eder Maestre, que va ser el teu segon, la teva mà dreta a la Reial Societat. No sé, des d'Anglaterra, com estàs veient l'evolució d'aquest projecte que amb el mercat de fitxatges que està fent, sens dubte, es nota que vol estar molt amunt i vol lluitar per guanyar la Lliga i per classificar per Champions.
2: Al final, la percepció que tenim tots és sabíem que el London City vindria a no ser un equip i ja està, sinó que vol ser un equip que porti a les millors jugadores i que en el més curt termini estigui allà competint per estar a Europa, per estar a pels títols. Això ho sabíem ara, una mica el que tothom anava preveient és, bueno, ho faran en un cicle de 3-5 anys i crec que estan veient oportunitat i estan intentant anar com molt més a saco amb tot. Aquí hi ha una cosa perillosa i potser també ho dic doncs, perquè estic en un altre, no?, en un club rival, que és que en la mesura en la que s'infla el mercat, doncs s'infla el mercat i es genera com una alteració en la que jugadores demanen uns sous que un club com el London City pot pagar i potser no són tampoc la seva vàlua, no? Llavors aquí hi ha sempre com aquestes coses que formen part del lliure negoci i de, no, el lliure negoci i de com cadascú vol fer els seus projectes, però està clar que van forts, està clar que van a escurçar terminis per intentar des del talent trobar això i estan ben dirigits perquè l'Eder és un mestre de la tàctica i ara doncs haurà de ser també un mestre de la gestió i crec que ho és. Per tant, des de l'estima personal que li tinc a ell i a la gent que hi treballa, doncs tant de bo els hi vagi bé, però tant de bo els hi vagi menys bé que nosaltres.
0: Us afecta aquesta bombolla, Natàlia, de la que parlaves ara, vosaltres, per exemple, quan heu d'anar al mercat de fitxatges o renovar jugadores?
2: Sí, passa a tot arreu, fins on tinc coneixement en el dia a dia a Espanya i altres lligues passa, vull dir, altres lligues estan frustrades perquè arriba, si fica a Anglaterra i pràcticament no poden competir, doncs perquè els salaris són una mica més alts que en els seus llocs. Hi ha moltes raons personals a vegades, però està clar que en la mesura que el mercat està disposat a treure el talonari i no renegociar, doncs al final tot és més, tot és més, tot és més, i hi ha llocs on el més és més, més senzill, el talonari té més pàgines, i hi ha altres llocs on els pressupostos s'han d'ajustar més.
10: Relacionat amb tot el que estem parlant d'aquest mercat de fitxatges aquest estiu en clau futbol femení, des de la distància com veus el Barça? Perquè han marxat peces clau, com a mínim, per aconseguir aquesta darrera Champions, Alexia, Mapi, Ona i Salma, quatre titulars que han marxat. No sé per on veus que passa el futur del Barça, si des de fora se'l veu un projecte que s'està debilitant o que no, que continua amb força.
2: Clar, jo entenc que els dos relats existeixen, eh? És a dir, evidentment perds jugadores que han sigut referent, això és llei de vida de l'esport, és a dir, els cicles a vegades arriben a un final, a l'afició sempre li costa veure-ho més o a la gent que ha memoritzat ja una alineació li costa veure-ho, els de dins saben perfectament el talent que puja o el talent que són capaços de seguir atraient. El Barça segueix sent l'equip referència, jo aquí fixa't a Anglaterra cada partit que he vist no? O les eliminatòries que vas veient, comentes amb les jugadores i el nivell d'admiració a l'estil de joc, i ho hem vist ara amb la final d'Espanya, a mi em feliciten com si hagués guanyat jo, no? Que és, ostres, que guai, perquè és una manera de fer. Evidentment, si tens Alexia, a priori tots creiem que és més fàcil, però és que si la que et puja és una Clara Serra Jordi o tens una Vicky o ara tindrà més minuts Kika o qui sigui, vull dir que no crec que el Barça vagi curt de recursos en aquest sentit. Ara haurà de trobar maneres de fer una mica diferents, perquè fins ara ho han resolt jugadores amb una autoritat futbolística, amb una qualitat, amb un saber fer i amb una experiència que altres hauran d'anar agafant. Potser necessitarà no menys pressió, però una miqueta més de temps. Potser en algun moment ells hauran de decidir si l'objectiu és tot un altre cop o és acceptar que durant un any la semi és el final, vull dir, no ho sé, dic per dir, però és que jo ara mateix veig el Barça fortíssim i ho hem vist, ha tingut una lesió tot l'any d'una jugadora vital com és Aitana i no s'ha notat perquè ho han guanyat tot. Fa dues temporades o tres, ara no sé els números, va perdre Alexia i no va passar res, va perdre Mapi i no va passar res. El de fora, l'aficionat, diu, oi, vols dir que hem d'anar amb Aixa? Ui, vols dir que hem d'anar? Que hem
10: I després d'anar et sorprenen. Ara,
2: clar, vols dir que hem d'anar amb la nena? Però perquè, clar, perquè l'aficionat li fa por el canvi. Jo crec que els de dins saben que venia, vull dir, no crec que hagi sigut una sorpresa en la gestió ni del Pere ni del Marc, però jo aquí noto una admiració absoluta i si alguna de les nostres la truca al Barça, creu-me que hi anirien. Yeah. Vull dir, que el Barça encara, quan truca al telèfon, la gent es posa nerviosa i diu merda, que l'única solució és sí.
10: Segurament nerviosa es va posar René Van Asten, aquesta central holandesa que ha anunciat avui el Barça que ja és nova jugadora blaugrana. No sé, tu la tenies controlada, Natàlia, a René Van Asten, què et sembla? Perquè des d'aquí segurament doncs, hi haurà gent que el nom l'escolti per primera vegada, però és una de les joves perles del futbol.
2: Molt bona.
10: Molt bona?
2: És molt bona jugadora, sí. Crec que té aquesta escola holandesa que sempre té un encaix molt, molt natural a Can Barça. Una jugadora que té perfil d'haver jugat a vegades a mig centre, que és una central amb molt bona sortida de pilota. Físicament, doncs això, té, a mi em recorda molt, diguem, aquests perfils Mapi i Aitana, que físicament no és un armari, no és una jugadora super, super musculosa, super ampla, però té el domini futbolístic, atlètic, físic, que necessita aquest esport. És a dir, és una tia que funciona des del cervell, vull dir, ho veu tot, ho veu ràpid, molt bon peu, molt bona actitud. Entenc que ja estaven molt avançades aquestes converses, però està clar que ella tenia clar la ruta. És una jugadora que sí que crec que altres clubs hem seguit, va tenir com... sempre, independentment de si toca o no selecció holandesa, va tenir un debut molt, molt, molt sonat també amb la sènior, no? amb les adultes. Per tant, crec que és una jugada que potser necessitarà un cert temps, però em sembla que encaixa 100% al perfil de defensa i de jugadora que necessita el Barça.
0: Doncs tant de bo es compleixin aquests pronòstics de la Natàlia Arroyo, ara entrenadora de l'Aston Villa. Natàlia, per cert, no puc estar-me de preguntar-te. Estem acostumades a veure entrenadors espanyols a les banquetes angleses, Arteta, Iraola, Emery, tots els anys que ha estat Guardiola al City, el propi Eder Maestre, del que parlàvem ara fa uns minuts. Tu ets l'única entrenadora allà. És cert que també aquí a la Lliga F costa que s'aposti per vosaltres, per les dones a les banquetes. Què creus que és el que està fallant aquí?
2: Recordo que una de les temporades a la Reial, crec que era la nostra segona, érem sis, hi va haver un moment que vam arribar a ser set, que era això, la meitat de la Lliga. Després alguna de nosaltres no va acabar la temporada, tal, bueno, al final va haver un moment que només érem dues, ara vaig una mica més per dues, però crec que no sé si en tindrem tres, no? Andrea Esteban, Irene, Sara Monforte. Bueno, és un canvi que ha d'anar venint a poc a poc, no ens hem d'obsessionar amb quantes som ara o després. Crec que en tot cas hem de rascar, o les preguntes aquestes s'han de fer la gent que pren les decisions, si som dones o homes segueix sent una variable que posen a la balança i si la posen a favor o en contra. I al final crec que és una qüestió de capacitats. Hem demostrat que tenim capacitat per donar permanència a un club si és aquest l'objectiu, de fer créixer un club si és aquest l'objectiu, de donar identitat a un club si és aquest l'objectiu. Crec que plenament hem complert, moltes de nosaltres, i per tant estem allà a les enquestes. A partir d'aquí, les preguntes aquestes crec que li pertanyen no? A mi m'agrada quan li feu a la gent que ha de prendre les decisions i veure com responen. Però s'ha de ser una mica natural. Jo no sóc gaire obsessiva amb quantes som. Aquí a Anglaterra hi ha un bon número. La segona divisió en tenia més que a primera. Ara han pujat unes quantes, uns quants dels equips que tenen entrenadora dona. I a veure què tal.
0: Doncs a veure si és veritat i agafem els deures que ens poses, Natàlia, i li preguntarem quan parlem amb els que manen, els hi farem també aquesta pregunta. Per cert, estàs a Birmingham?
2: Sé que ho feu. Al final la mirada no s'imposa, es té i la teniu.
0: Exacte. Estàs a Birmingham, com diem, Natàlia, cap allà va el Barça dilluns. També tenim el Nil Solà, el nostre company, que hi va cap allà. Algun consell que els hi haguem de dir? Recomanacions?
2: Sí, sou sempre doncs, un lloc per dinar. Mira, us diria que si veniu aquí ja aneu a la Full Experience anglesa. Vull dir, al final jo he comès l'error alguna vegada quan ha vingut alguna persona

0: si no els agrada, mira, poden agafar un tren, un cotxe, i Liverpool, Manchester està res, a un cop de cotxe fàcil, i Londres el mateix.
1: Doncs ja tinc aquí el Nil Solà prenent apunts de tot el que has dit per aquesta experiència que li toca viure la propera setmana. Natàlia Arroyo, ha estat un luxe, com sempre, poder parlar amb tu al que t'hi jugues. Gràcies per aquests minuts i moltíssima sort per la nova temporada que estàs just començant amb l'Aston Villa.
0: Gràcies, Helena, gràcies, Anna. Merci per l'estima sempre i res, ha sigut un plaer passar l'estiu amb vosaltres a Carrusel. M'he sentit un altre cop menys entrenadora i més analista, vull dir que ha sigut un plaer. Ens anem seguint.
1: Gràcies, Natàlia. Ja saps que és casa teva aquesta. I Toni, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Has estat ben atent a l'entrevista amb la Natàlia Arroyo. Has caçat aquest fish and chips ràpidament. Des d'on ens truques, Toni?
2: Ara de Caldes de Montbui. Estava esperant la final de l'entrevista per donar-li el telèfon, que ja no tenia preparat.
1: Ah, doncs mira, doncs has estat el més ràpid. T'ha funcionat l'estratègia, Toni. T'emportes dues entrades per PortAventura perquè les gaudeixis amb qui vulguis. Moltes gràcies per escoltar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs amb l'alegria i l'entusiasme del Toni acabem el Que t'hi jugues. Ja sabeu que a 8:45 del vespre teniu una cita amb la graderia amb la Núria Vilamala i ara us deixem amb la treva, amb l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Fins demà.

0: què t'hi jugues?
1: Ser Catalunya-Barcelona.
2: La núvia anirà maquíssima. I tu?
3: Jo, a Xeviot.
2: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
4: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
5: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a mcat.cat. Junts construïm somnis.
6: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
7: La treva pactada entre les dues parts...
8: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
9: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
10: Ni som enemigues.
11: Ni estem en guerra.
10: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
9: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
12: Aquí a Catalunya, a l'estiu, som molt de platgeta. Però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
13: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
12: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya.
13: És estiu.
12: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
14: És la una a mediodía en Canàries. La Agencia Estatal de Meteorología actualiza su mapa de avisos y pinta de rojo alerta máxima por calor mañana amplias zonas de la Comunidad de Valenciana y de la Comunidad de Murcia. Riesgo extremo para realizar actividad alguna. Hoy el calor tiene casi todo el país hasta ahora con algún tipo de aviso a la espera de un fin de semana en el que por fin las temperaturas serán más bajas de lo habitual para finales de un mes de julio. Además, el líder del Partido Popular hace balance de la temporada calificando a Pedro Sánchez de nexo político corruptor. Sigue sus palabras Adriana Jordán, adelante. Adriana.
15: Sí, Alberto Núñez Feijóo está centrando su discurso en los casos de corrupción que rodean al gobierno o al entorno del presidente, especialmente duro con el proceso que investiga a Zapatero. Feijóo, sin paños calientes, ha señalado al gobierno y a Sánchez.
16: Zapatero nunca habría podido influir sin un gobierno capaz de convertir sus gestiones en decisiones. Efectivamente, le dieron todo su apoyo.
15: El líder del PP en este balance previo al que hará el presidente del gobierno pide elecciones.

0: Treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1:06.
2: Us estic escoltant i al·lucino, perquè clar, parleu de la joventut, parleu de 25, de 35, i jo en tinc 75, a punt de fer-ne 76, i em sento jove, perquè sóc àgil, perquè puc fer de tot, no em sento absolutament una persona de la meva edat, amb la qual cosa teniu molts anys per endavant per sentir-vos joves. Tot depèn de l'actitud i de l'estat d'ànim de les persones i sobretot de com et saps conservar a nivell salut.
1: Aquest és l'àudio de la Josefina que ens enviava ahir perquè parlàvem justament de joventut. Ja sabeu que podeu recuperar l'episodi d'ahir al YouTube i al nostre Spotify.
3: I avui, com cada dimecres, tindrem secció musical, parlarem d'un grup o artista One Hit Wonder que ho van petar moltíssim amb un hit en un determinat moment. I avui ens ho portarà l'Ernest Prana.
4: I també coneixerem com es donen treva dues persones que escoltem cada dia en aquesta casa quan no estan de vacances. L'Anna Puigvoltes, directora i editora del Balcó de Ser Catalunya, i el Jordi Manau, conductor del Llapis de Memòria, també d'aquesta casa.
1: I avui vos preguntem, està tot ja inventat? Tot el que sorgeix és repetir un patró prèviament creat? Avui la temàtica del dia donarà per a molt i també volem sentir la vostra veu al nostre WhatsApp, el 648 83 43 78.
5: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.
3: I moltes més coses en aquesta hora a la cadena SER i a SER Catalunya. Benvinguts a la treva.

0: El divendres passat es va estrenar al cine més L'Odissea, de Christopher Nolan, que no deixa de ser una nova reinterpretació del poema èpic de l'Odissea atribuït a Homero entre els anys 850 i 750 abans de Crist. Per tant, està tot ja inventat?
1: Porque todos los finales son el mismo repetido.
0: Todos los finales son el mismo repetido, deia Sabina. És que, al final, qualsevol història es fonamenta en una estructura narrativa. El viatge de l'heroi, per exemple, és un dels patrons narratius més universals i influents de la història.
2: Home, començar amb Sabina aquí és una cosa que ens encanta.
0: És una cosa que ens encanta.
2: Brutal, brutal. Però sí que és veritat que passa això, no? Que al llarg dels anys passen coses que s'han repetit abans, però canviant quatre coses, en qualsevol àmbit, eh? En el cinema, a la vida,
0: a la música,
2: la política,
0: també,
3: a la
2: música,
3: a la pintura, també.
0: I a la pintura.
2: Totalment.
0: El viatge de l'heroi es va popularitzar per Joseph Campbell i més tard es va adaptar per Christopher Vogler per a la narrativa contemporània. I el que fa és que descriu l'estructura cíclica que comparteixen els mites i els relats de cultures radicalment distintes als llarg dels segles. En essència, el relat representa un procés de transformació psicològica i espiritual. El protagonista abandona el seu entorn conegut, enfronta proves en un món desconegut, mor simbòlicament i renaix transformat per tornar amb un aprenentatge o elixir per a la seva comunitat.
2: I tenim molts exemples, ara que estaves explicant això, l'Odissea, que encara no l'he vist, encara la tinc pendent, a veure si aquesta setmana puc anar a veure-la, però per exemple em ve molt al cap també Harry Potter o
0: Exacte.
2: El Senyor de los Anillos, i a més que també això que dèiem, no? Que tot es reinventa, tot es el mateix patró, el Senyor de los Anillos, no? Una persona amb barba llarga, en un cas Dumbledore en Harry Potter, un noi jovenet, pues Frodo, Harry Potter, els dos amics com són el Sam, pues en aquest cas el Ron, i tota la comunitat que hi ha al voltant, que podrien ser pues, l'Orden del Fènix, com la comunitat de l'Anillo, tot segueix un patró, però és veritat que Tolkien ho va escriure fa no sé quants anys i J.K. Rowling ho va escriure fa 30 anys, pràcticament.
3: I amb patrons més senzills, de fet, per exemple, a La insoportable libertad del ser, de Milan Kundera, és com, no és gens èpic, però és el viatge de l'heroi, perquè és la persona que surt de casa, es troba una nova forma de ser, una nova vida, es reconcilia amb si mateix i és una vida normal i fora d'aventures, diguem-ne.
0: Sí, al final s'estructura en tres grans actes, la partida, la iniciació i el retorn. Aquests que comentaven són alguns mites, però hi ha altres històries que repeteixen. Per exemple, fa uns mesos també es va estrenar la nova adaptació de Cims borrascoses, que a banda també és un llibre escrit per Emily Bronte l'any 1847. La història original no us recorda alguna cosa? Noi i noia que no poden estimar-se, que són demons diferents...

0: Efectivament, Romeu i Julieta, el mite de l'amor prohibit, tràgic, que repeteix també a Casablanca o West Side Story.
1: I és que aquestes històries, a més d'amor, o sigui, repeteixen en moltes coses i, per exemple, també tenim l'òpera La Traviata o la pel·lícula Pretty Woman, que la història és la mateixa, que és també el mito, la història de Pigmalión, que és una noia pobre que no té recursos i que ve una persona rica, s'enamoren i li ensenya una mica també de com va la vida. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet. Sí, que al final està tot inventat i ho tornem a veure, però és que ens segueix enganxant.
0: Clar, això és la cosa, que ho tornem a veure perquè realment funciona. No sé si sortirem d'ahir realment ens agradaria o trobaríem a faltar reconèixer certs patrons.
2: Jo crec que, per exemple, un patró que és també molt habitual, que és que l'heroi, el bo, sempre guanya, sempre acaba aconseguint l'objectiu. Si alguna pel·lícula passés al revés, que alguna hi ha hagut, que l'heroi acaba morint i acaben guanyant els dolents, clar, jo crec que sortiríem tothom del cinema amb aquesta sensació de no m'ha acabat d'agradar la pel·lícula, em deixa un mal regust. Per tant, com ja saben que les coses que funcionen és això que dèiem, no? Que els bons triomfin, que l'amor acabi triomfant, que tot es connecti, com saben que funciona, sempre és repetir el mateix patró i això a la gent li encanta.
0: Ens encanta, és veritat.
1: I a més és que, o sigui, aquesta mitologia i aquests patrons universal no només es basen en aquestes històries, sinó en la mitologia grega, i no serveixen només per pel·lícules, per llibres, sinó també per la política, que al final és el que més semblant a una... el que més s'assembla a algo èpic ara mateix, sí. I és com tot una funció
0: una
1: de teatre, és que literalment...
0: Totalment.
1: I mira, el expert en comunicació política, el Toni Aira, ha fet un llibre que es diu Mitòmanos, on ell va comparant com les hazanyes, les estratègies polítiques amb els mits grecs. I tenim al perro al Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, quan li van treure de la cúpula del PSOE, se'n va anar a reconquistar Espanya, pujat a un Peugeot 407, i és el mateix que el viatge d'Ulisses, que està tornant a Ítaca per recuperar el seu tron.
0: Totalment cert.
1: Després, el president d'Argentina, Javier Milei, quan va fer la seva campanya política, va fer virar una foto seva amb una motosserra imitant a Perseo quan va tallar el cap de Medusa, la noia aquesta que portava com serps al cap, simbolitzant que estava trencant amb el cicle polític d'abans d'Argentina, que li estava fent una cosa nova i era com Perseo un salvador. I després, per últim, la gorra vermella de Trump, aquesta tan famosa que ara porta Ferran Torres,
0: sí.
1: Sembla.
2: Oh, Ferran.
1: La del moviment MAGA, que pues, és una gorra vermella que porta el Make America Great Again i està inspirada en el casc que porta unes ales d'Hermes, que era el missatger dels déus.
0: Clar, però això també, jo crec que quan l'altre dia ahir ho comentàvem amb el Santi, no, que jo deia... Pobre, pot ser no sap el que està representant, però és que quan et pares a pensar, evidentment que saps el que està representant, perquè hi ha molta gent al teu darrere també que s'ocupa d'aquest tipus de coses.
1: Exacte.
0: És a dir, està tot tan preparat que és difícil.
1: Que no dan puntada sin hilo, que tot està com molt controlat i tu portes això perquè té aquest color, que aquest color senta bé perquè recorda a X, perquè recorda a Y, està tot com molt, una narrativa molt construïda.
2: Jo recordo moltíssim a l'escola, quan parlàvem de la classe d'història, sempre la temàtica, o quan parlàvem d'història, ens deien que la història era important per conèixer el que vindrà, perquè com tot es repeteix, si saps el que va passar llavors, sabràs que tot torna, no? I també, potser també amb les tendències polítiques, no? Ara que parlem de política, que sempre és una onada d'una corrent, quan aquella corrent es desgasta, comença l'altra, i tot és, fins i tot podríem dir, cíclic.
1: I així tenim ara mateix a tothom dient Perro Sánchez, en lloc de Pedro Sánchez.
0: No, però és veritat que hi ha gent que és la seva feina, o sigui, mirar els discursos de grans polítics que han funcionat, o fins i tot sense ser grans polítics, de grans oradors que han funcionat, intentar replicar-los a la seva manera per a buscar aquesta resposta de la gent.
1: I quanta gent ha buscat els discursos de Hitler? I perquè com que era un bon orador comunicador, entre cometes, enteneu-me.
0: Horrorosa persona, gran orador, sí, com tant.
1: Que sabia enganyar, doncs molta gent s'ha basat en els seus discursos i la forma de parlar.
2: I fins i tot quan, ara canvia una mica d'ambient, però això del que tot torna, jo recordo també, amb la IA ara passa molt, no? Que agafes una persona actual i posen el discurs de fa uns anys, sí, una pila d'anys, una altra persona, i li posen la cara, i que queda molt creïble que aquella persona pugui fer aquest tipus de discurs de fa anys enrere. I ara amb la IA jo crec que tornarem a reviure moltes escenes icòniques de la història amb els personatges actuals que tenim avui en dia.
0: Sí. Però és que les pel·lícules i els polítics no són els únics que repeteixen patrons. Jo un exemple que veig clar és a La casa dels esperits d'Isabel Allende, que això s'exemplifica perfectament, perquè allà l'abús de poder sobre el cos femení és la llavor de la desgràcia familiar. El patriarca, que és Esteban Trueba, abusa de la pagesa Panxa García en la seva joventut i dècades després el seu propi net il·legítim, Esteban García, perpetua aquest patró, abusant brutalment d'Alba, que tampoc estic fent gran spoiler perquè el llibre d'Isabel Allende, si no se l'heu llegit, aneu una miqueta tard, però igualment...
2: A mi m'has fet spoiler.
0: Però igualment podeu ir a ser la sèrie. Bueno. Però és això, que al final hi ha moltes coses que si ens parem a mirar no són pròpiament nostres, sinó que són patrons que inconscientment o conscientment estem perpetuant. Mm-hmm. De fet, si extrapolem això una mica al dia a dia i ho aterrem, no us ha passat mai això d'estar fent alguna cosa i dir... Ostres, acabo de fer això que tants cops li he criticat a la meva mare, per exemple.
2: I més que ser conscient una persona mateixa que t'ho diuen, en plan, mira, m'ha recordat moltíssim el teu pare, la teva mare, això que has fet, i que potser no som tan conscients, però que ho tenim tant en el subconscient de viure a casa, que al final ho fem nostre, tot el que hem mamat, tant a l'escola, òbviament, a casa, i que acabes fent el mateix patró sense tu a vegades saber...
0: A tu t'ha passat en alguna cosa concreta?
2: Moltes vegades, sí, sobretot quan ja que sé, quan estic fent un gest, quan estic a taula, ficar les mans d'alguna manera o una altra, són coses petites, de dir, mira, aquest gest que estàs així com amb els colzes i amb la cara recolzada, això ho feia molt el teu pare o la teva mare, i això a mi m'ha passat.
1: Inclús quan som bebès més, jo me'n recordo, no, m'han explicat que quan teníem 2 anys, en casa meva estava prohibit dir palabrotes.
0: Uau!
1: Però com que mon pare deia palabrotes quan mirava el futbol i deia moltes i cridava molt, doncs jo quan començava el futbol començava
2: el
1: a gritar.
2: El futbol es permet.
1: Clar, començava a cridar, tuerce botas, ai, no sé què. I clar, començava a cridar
2: perro.
1: Coses que no sabia
0: ni què volia dir. I a veure qui diu alguna cosa, perquè si el teu pare ho fa cada dia...
1: Clar, perquè està permès a l'hora del futbol.
0: A mi el que em passa és que jo sempre he criticava molt a la meva mare perquè quan sabia que venia una visita es posava a netejar, però com si la visita hagués de vindre i aixecar tots els sofans i passar el ditet per a veure si hi havia pols, i ara, si sé que ve alguna amiga meva a casa, una amiga que té confiança, i a mi m'hi veig netejant tot, però que jo em pare a pensar i dic, Aitana, què estàs fent? Pues sí, ho faig.
1: Ho repetim.
0: Però el que volem saber és què ens heu enviat vosaltres, quins són els patrons que vosaltres repetiu.
3: Crec que he heretat bastantes coses de la meva mare. Una d'elles ho noto molt ara, sobretot en les vacances d'estiu, que és el fet d'emportar-me una farmaciola. O sigui, una farmaciola no amb moltíssimes coses, sinó les 4 cosetes bàsiques que quan érem petits sempre ens portava ella i que realment quan et trobes malament li agraeixes moltíssim. I una altra cosa que no em falta mai quan surto per la porta de casa són mocadors. O sigui, el típic hàbit de mama, em dones un mocador, ara que som més grans, realment ens els hem de portar nosaltres. I crec que pot semblar una tonteria, però és un hàbit com que he adaptat d'ella i crec que és molt important perquè després, a més, totes les amigues és com que te'l demanen a tu perquè saben que en tindràs seguríssim.
0: És que ahir que parlàvem de lo de fer-se gran, és molt de persona adulta portar els teus propis mocadors al bolso.
1: Exacte. I igual que en aquest cas l'oient que porta la farmaciola, com porta sa mare, no. Jo porto bragues a tot arreu com porta ma mare, perquè mai saps quan et poden...
0: Mai saps.
2: I ara que dèieu mocadors, no sé si vosaltres heu arribat a tenir... Jo sí, ho reconec, mocadors de roba, d'aquests que són reutilitzables, de tela.
0: El meu pare encara avui dia els porta.
2: Alerta boomer. Jo havia portat, sí que és cert que potser és un patró que havia agafat del meu pare, però que ja l'he tret. Des de fa uns anys que ja no porto mocadors d'aquests de tela,
1: de
2: perquè
1: senyor,
2: em sembla una mica fastigós, però hi ha molta gent que els porta, òbviament.
0: I ens heu enviat també una altra nota.
4: Una cosa que era dels meus pares és que ara com a adulta, quan em conviden a casa d'alguna amiga o amic o qui sigui, no puc presentar-me amb les mans buides. Des de petita sempre he vist que si ens convidaven com a família portaven els meus pares alguna cosa, un detallet de menjar o del que fos, i ara sóc exactament igual que els meus pares. Sóc incapaç d'arribar a casa d'algú i no portar o una ampolla de vi o postre o alguna cosa per fer l'aperitiu, algun detallet.
0: Això has de ser molt bona convidada,
2: això és l'educació.
1: Això és el millor que pot ser heredar,
0: Això és el millor que pot heredar, l'educació, totalment. Pues això és el que els psicòlegs defineixen com patrons familiars, aquelles creences i comportaments transmesos de generació en generació que tenen una gran influència en la nostra manera de ser. Però també és tot allò que ens ve donat per la genètica, perquè... clar, quina possibilitat tenim realment de canviar aquestes coses?
2: Clar, jo crec que tens el subconscient que encara que vulguis canviar-ho i que t'hi forcis, acabes forçant-te més que una altra cosa i acabes sí. com sempre en aquest punt de no sentir-te sí. tu mateix.
1: I igual que pots tenir el nas o els dents del teu pare o la teva mare, també tens coses del caràcter.
0: Clar, però això també et dona una excusa molt bona, que és quan et diguin alguna cosa dolenta que no t'encaixa. Ah, bueno, és que això és genètic.
1: Bueno, però, clar. Però et pots superar el nas i reeducar-te com
0: clar.
1: Persona.
0: Doncs és que hi ha una altra branca de la genètica que s'anomena epigenètica, que se centra a estudiar com els hàbits i l'entorn poden activar o desactivar els teus gens sense canviar l'ADN en si. Per això m'agradaria incorporar a la conversa a la Sandra Sanz, que és epigenista. Bona tarda, Sandra.
5: Hola, bona tarda, què tal? Com estem?
0: Molt bé. Què podem canviar del que ens ha tocat genèticament i què no?
5: Mira, doncs ara estava escoltant-vos i això que parlàvem és el que nosaltres com a metges d'epigenètica parlem de l'herència transgeneracional. És aquells gens que nosaltres és el punt de partida a partir del qual podem o no expressar o modular aquesta seqüència d'ADN que no podem canviar, però factors com l'estrès, l'alimentació, l'exercici o inclús l'exposició ambiental pot fer que aquest ADN o aquesta seqüència d'ADN es moduli, s'expressi o no s'expressi. I és ben bé això que explicàveu ara, no? Coses que hem heredat i que anem sentint i que anem generació tras generació anem traslladant.
1: O sigui, que s'imagina que jo de la meva familiaritat és el ser molt nerviosa. Si jo començo a portar un altre estil de vida, a fer yoga i a fer mindfulness o el que sigui, o sigui, ho puc canviar.
5: Efectivament, perquè hi ha factors, com pot ser el que comentaves, de dir, jo sóc molt nerviosa, i quina part hi ha de la genètica i quina part hi ha de patró que puguis modular. Tu pots aprendre a modular aquesta expressió gènica, aquesta expressió de genètica que portem a dins. Podem modular-lo amb l'exercici, controlant el son, fent que aquest entorn i aquesta dependència dels hàbits et predisposi o no a expressar-te. I efectivament sí, juntament com a altres malalties, com inclús l'obesitat o la diabetes o risc cardiovasculars, doncs també.
2: Clar, per tant entenc que hi ha trets que la gent creu que són genètics però que en realitat són molt modificables amb l'estil de vida i amb el que fem al dia a dia.
5: Absolutament, perquè la genètica sabem que ens predisposa, però no és el destí. I sabem que entre un 5 a un 10% de la genètica farà que això s'expressi. Per tant, tenim entre un 85-90-95% que seran aquests hàbits que comentàvem. I no només és en com ens comportem, sinó en quin ambient estem. Depèn de factors genètics, però també de quin entorn estem, de quins són els nostres hàbits més saludables, si practiquem o no exercici, si ens ocupem per dormir bé, si modulem aquest estrès, si com la dieta, l'alimentació, el que mengem, però també el que pensem. Pot modular-ho?
0: I tu, com a especialista, quin diries que és el mite més estès sobre l'epigenètica?
5: Doncs el mite que jo crec que hem de fer és que pensem que podem reprogramar-nos amb qualsevol dieta o amb qualsevol suplement. I això, com sempre jo explico, la dieta o un suplement m'ajuda a fer un push en aquests hàbits, però el que m'ajudarà serà aquesta manera conscient, aquests hàbits saludables portats en el temps. Per tant, el que més crec que és el mite que hem de trencar més de l'epigenètica és que és un fast food, és una manera ràpida de modular-ho, no? I això no és així. Podem reprogramar-nos, però amb consciència i amb el temps i de manera portada, mantinguda en el temps, diria.
0: Doncs moltes gràcies, Sandra.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres per atendre'm, clar.
0: Ara és la 1:25, farem una pausa molt breu i tornem de seguida amb el One Hit Wonder.
6: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre amics que estan en guerra.
7: Ser Catalunya, Barcelona.
8: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
9: La núvia anirà maquíssima. I tu?
10: Jo, a Xeviot.
9: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
11: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93-748-4249. 93-748-4249 o a xeviot.com.
10: A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Dalfó.
12: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
10: Cada tarda, a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena SER i SER Catalunya.
13: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
14: Tots els nostres continguts.
13: Som a tot arreu. Som al teu costat.
14: Descarrega't l'app de la cadena SER.
13: Tot això passa aquí.

0: Dos són companyia. Tres són múltip. Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
1: Si és dimecres, és dia de secció de música i avui és una sort que ens visiti l'Ernest Prana per portar-nos el seu One Hit Wonder a La Treva. Quina sort.

0: Què tal, Ernest? Quina sort tenir-te avui.
1: Hombre, jo estic aquí fantàstic i super fresqueta, a més, que és un sempre detall.
2: Ha vingut corrent al Plaça Catalunya amb la guitarra, sí, doncs imagina't.
1: Sí, sí.
0: Doncs, com ens agrada fer-ho sempre una mica de xup-xup abans de que ens diguis quina cançó és, si et sembla bé, comencem pel país d'origen de la cançó.
1: És a Estats Units, Mechanicsville, Virginia.
0: I a quin any es va publicar?
1: La cançó es va publicar el 2008, però té molta guassa com va arribar aquesta cançó a ser publicada. Per tant, d'aquí una estona ho parlem bé.
0: I quin és l'artista? El coneixerem?
1: És Jason Mraz.
0: Ah, el coneixem. Bueno, jo el conec, vosaltres?
3: Jo no tinc el plaer, la veritat.
1: Doncs mira, això em serveix com per excusa per dir que és un One Hit Wonder, perquè hi ha gent que sí que el coneix i dirà, ostres, però què vols dir que aquest és un One Hit Wonder? I, en canvi, gent que li poses I'm Yours, que és la cançó de la que parlarem, clar, i dirà, ah, mira, aquesta em sona, però no sé de qui
3: el
1: és.
3: El títol sí que me'l sé, clar.
0: Jo doncs el que anava a dir és
1: doncs
0: que
1: ens apoyarem aquí per dir que és un One Hit Wonder.
0: Exacte, o sigui, jo el conec a ell, però per aquesta cançó.
2: Mira, hi ha gent a l'estudi aquí, la Laia, que la veig cantar la cançó, però, clar, molta gent està indignada, suposo, que està escoltant i diu, però com diuen que Jason Mraz és un One Hit Wonder?
1: Clar, té èxits increïbles i per mi m'ha marcat molta part de la meva carrera, per tant, no diré que és una persona que ha passat per aquí, però és la cançó amb la que va fer més rècords, més Grammys, sí, més...
0: A tot arreu estava aquesta cançó, jo me'n recordo quan va sortir, sí, publicada oficial l'any, sí, que has dit, que és que era a tot arreu, o sigui, com ara superestrella.
1: Sí, hi ha molta gent que no relaciona que I Won't Give Up és també d'en Jason Mraz, quan també va ser un gran èxit seu.
0: Mira, m'acaba de passar.
2: Ara s'acaba de desconvocar aquest Two Hit Wonder.
0: Two Hit Wonder, és preciosa aquella cançó
1: però
0: també.
1: Però com que la gent el coneix com per aquesta, sí, és com, i portava dues estètiques com molt diferents, doncs és... La justifiquem així. Us sembla bé?
0: Sí, sí, sí, 100%. Total,
2: perquè qui és? O qui és Jason Mraz?
1: Jason Mraz és un cantautor americà de... Amb uns tocs de reggae de tant en tant, com en aquesta cançó, però sobretot de folk i cançó americana de tota la vida, i que s'ha anat fent al seu lloc a poc a poc, perquè és una persona que va començar molt a poc, segueix fent gires i va fent i gaudeix molt de la música, que és una cosa que he intentat treure d'ell.
0: I quan et van preguntar que quina cançó triaries, ho tenies claríssim. Per què?
1: Ho tenia claríssim. Dubtava en això de si seria el One Hit Wonder, però és un artista que jo vaig conèixer per la seva gran cançó, i a partir d'aquí vaig descobrir tot el que ell havia fet i realment he begut molt de la seva escola, diguéssim.
2: Anàvem al 2008, que és quan es va publicar,
1: sí,
2: però té miga, hem d'anar una mica més abans, una mica enrere.
1: Hem d'anar força abans i la història és curiosa, perquè ell, el 2004, feia un parell d'anys que havia tret el seu primer disc, que és el que el va posar a Estats Units, van dir, ostres, un moment, aquest noi fa coses. És el moment en què et firma una bona companyia i has d'escriure un segon disc que et posi en situació. I clar, ell en aquesta pressió d'escriure grans cançons portava un parell de setmanes bloquejat dient, merda, que tinc un límit per presentar el meu disc, i va dir, vaig a fer una hippie happy song per
3: hippie passar... Hippie happy song, eh?
1: Ell li diu una hippie happy song, allò, agafo, faig uns acords, deixo aviam que flueixi la primera lletra que em surt i en 10 minuts va escriure amb yours.
0: Wow. Deixar... I diríeu que és una happy song?
1: Sí,
0: sí, a mi m'encanta, eh?
2: Imagina't les altres.
3: És clar. Un ritme d'anar així caminant.
1: És una cançó d'amor, de dir, ei, pues que t'estimo, i ja està, i sóc teu. Vull dir, simplement una lletra, per lo que ell diria, simplona, però que funciona i que és una melodia que enganxa, i ell s'ho va deixar allà, la gravadora, gravat. Mm-hmm. I aquesta cançó no va entrar al disc. És que
2: no va entrar el 2004, quan la va crear.
1: No la va deixar, el 2005 va treure el disc, i aquesta cançó la va deixar en un EP d'extra crèdits que li va posar ell.
2: Clar, en aquell moment no hi havia plataformes com Spotify que la gent podia escoltar al moment.
1: Ah, clar, es venien discos. A l'època en què es venien discos, aquesta, clar, que és el seu gran hit, jo, no la va posar al disc.
0: Fixa que jo estava pensant com en l'àlbum sencer, sí, ahí a la plataforma, i després l'altre, de jolín, la gent que es fiqués a mirar el primer àlbum també en veuria l'altre.
1: Clar, no, el tio la va deixar al MySpace.
2: Que... Sabeu què és aquí, Aitana i Aparo?
3: Alerta petita. No sé, wow, què és el MySpace.
1: Bueno, parlem tu i jo, Uri. Saps, sí, el MySpace? és clar, és que és la plataforma que hi havia, que va néixer juntament amb Facebook. Vull dir, estem allà. És l'època Fotolog.
2: Sí, que tampoc... Clar, és que, no.
3: He de dir que consumís Facebook, eh? Però vale, avui dia, que això crec que és bastant de moment.
2: És el Facebook de músics.
1: És abans de moment i tot, eh?
2: Total. Però... Ja és una cosa...
1: I clar, i la va deixar allà penjant. I allà es va quedar el tema, fins més endavant, que la cosa va anar creixent.
2: Però llavors ell va anar a fer un concert a Suècia i va esclatar tot.
1: Clar, ell està amb la gira del segon disc. De cop el truquen per anar a fer un concert a Suècia i diu, això està però molt lluny de la meva zona d'abast, però anem-hi, si ens contracten, som-hi. I comencen a fer el concert, veuen que la gent, hi ha molta més gent de la que s'esperava, ens esperava que hi haguessin quatre gats, i de cop a la que toca amb Yours es posen 10.000 suecs a cantar amb Yours de pe a pa i diu, què cony acaba de passar?
3: Oh, wow.
1: Es anava mirant amb la banda i van sortir d'allà amb el seu manager dient, aviam, hem de descobrir què ha passat aquí perquè això no és normal, aquesta cançó no és publicada.
0: I ell no sabia que la gent l'estava... No.
3: Clar, és que si tu ara tens Instagram i veus que tens, jo què sé, 1 milió de seguidors, algo ja t'olores de que algo ha passat, però clar, en aquell moment era com... No sabies a què aterrar-te.
0: O quan agafen el trosset de les cançons en TikTok d'una cançó que s'ha fet viral perquè l'han agafat en TikTok per fer vídeos, però ahí...
1: Sí, i encara van tenir sort que la va tocar perquè no era part de cap dels discos. Ell la tocava perquè li anava bé després d'un parell de cançons tristes. Dic, faig aquesta animadeta per trencar una mica el gel i seguim. I va fer i la de, va, per trencar el gel i seguim, de cop és la que va dir, un moment. I clar, aquí la companyia li va dir, un moment, si aquí ha funcionat, després els hi va arribar que Honolulu, a Hawaii, també havia passat el mateix. I tot venia d'un tio d'una ràdio regional que va agafar la cançó de MySpace i el va començar a punxar. I la cançó va anar pujant dins el país i després va dir...
2: Ara sí, farem un disc i apareixerà la cançó.
1: I és més, va passar de ser la cançó descartada del disc a ser la cançó, el pal de paller del seu disc que el va posar realment en el mercat el 2008, va sortir aquest.
0: I la va tornar a gravar.
1: Sí, la va gravar bé, amb tota una banda, i va escriure tot un disc al voltant d'aquesta cançó. Cançons més de... Tot parlen d'amor, de desamor, i menys profundes, cançons més hippie-happies, que li diu ell, i li va funcionar molt bé.
2: I aquí que ens arriba una mica més tard, a l'estiu del 2009, que perquè ens fem una idea, va aparèixer una altra Walking Wonder, que era aquesta. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with... Clar, arriba aquí el 2009 i és quan entenc que tu la descobreixes.
1: Clar, hosti, quin bon estiu, el del 2009.
2: Home.
1: Jo estava entre batxillerat i la carrera.
2: Jo igual, 17 anys ho tenia en aquell moment.
1: Doncs en aquell moment... Bueno,
2: no
1: la resta
2: volem,
1: no parleu,
2: no
1: gràcies.
2: Saber, no volem saber.
1: I en aquell moment jo estava treballant de monitor de casal i a les tardes pues, quedàvem a la casa de l'amic que tenia piscina, que sempre va molt bé tenir-ne una a l'estiu.
3: Sempre.
1: I en allà vaig descobrir que tocar la guitarra pels amics m'agradava, que tenir un públic m'agradava, i ho vaig descobrir amb aquesta cançó, que és la primera que em vaig, així com aprendre, els hi vaig començar a tocar i em vaig passar l'estiu tocant aquesta cançó. Cada vegada que tocava, Ernest, fes-lo teu. Vinga, jo portava la...
3: Fes-lo teu.
0: Que imagina que els joves de 10 anys quasi després van haver de dir-te toco una de Taburete, i tu vas tenir la sort de tocar aquesta.
1: Sí, sí, sí. Després vaig anar aprenent, cada dia me'n prenia una de quasi del Canto Loco, quasi no sé què, però aquesta era com la meva insígnia, la que, espera, que arriba el gran moment, i bueno, de fet, vaig acabar aquell estiu que treballava de monitor, que amb tot el sou vaig comprar la meva primera guitarra, perquè aquella era del meu pare, que li robava així d'amagades, o sigui que d'aquí va començar tot.
2: I des de llavors suposo que s'ha convertit en un dels teus artistes predilectes.
1: Correcte, correcte, jo l'he gaudit moltíssim. És més, jo crec que el 2011 en Joel, que és un company amb el que he fet moltíssimes coses que sempre tinc al costat, ell no el coneixia de res, de cop li ensenyo un vídeo de Jason Mraz, i em diu... Tio, si l'imites de dalt a baix, cantes igual, fas els mateixos gestos, poses el micro igual, mires... I aquí vaig dir, vaig a separar-me un rato d'ell per aprendre a ser jo mateix, i em vaig descobrir, i després vaig tornar un altre cop a enamorar-me de Jason Mraz.
0: I tu has provat a gravar-la a rotllo MySpace vintage com la va fer ell?
1: I qui l'escoltaria a MySpace? No.
2: Ara no. De fet, podem comprovar si realment encara té aquests punts de Jason Mraz, perquè portes aquí la guitarra.
1: Porto aquí la guitarra.
2: Volem escoltar-la a la teva... Això que deia, segurament una de les primeres cançons que vas cantar a la teva vida.
1: Sí.
2: A veure com la cantes, doncs, 17 anys més tard. Sí, no, home, sí.
3: Segur que sí.
2: Segur que sí. Va, el Walking Wonder avui amb l'Ernest Prana cantant amb Yours.
1: Fantàstic. Well, you dumped on me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Brava!
1: I a més a mi em porta molta nostàlgica perquè em porta l'estiu del 2009. Espectacular, res prana.
0: Moltes gràcies, Ernest. Ja sabeu que cada dimecres tindrem un artista diferent amb el seu One Hit Wonder, però ara ens anem a descobrir com es dona treva un nou convidat.
1: O dos.
2: Treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: I com que la vida es viu millor entre amics, avui portem a la vegada dos companys que comparteixen redacció, que només els separen 3 o 4 metres cada dia, un descobrir-nos a ritme de cançons les vides dels seus convidats a les 3 de la tarda al Llapis de Memòria, i l'altre, una mica més tard, a última hora de la tarda, amb el balcó.
0: A més, ara també es troben en el mateix punt vital, les vacances. Com que sabem que pot ser senyor en l'un a l'altre aquests dies, avui descobrim la treva de l'Anna Puigvoltas i el Jordi Manau. Així que, Anna, Jordi, com es teniu treva?
3: Estem de vacances. O sigui, la desconnexió és tan immediata, tan de... ja està. Ja no escolto gairebé notícies, no em miro diaris, estic totalment desconnectada.
1: Tu, Jordi, com et dones treva?
4: Ja anem directes aquí?
3: Jo no he dit encara.
4: No, això us és igual, no? Jo no desconnecto, em poso malalt quan començo vacances, sempre això us la bufa, no? Com em dono treva? És un gran tema, eh? I des que em vau convidar i he pensat molt... I jo sóc trevainòman, vull dir, tinc moltes treves, moltes microtreves en el meu dia a dia. N'he tingut moltíssimes, han anat modulant, no? Hem passat des dels cromos de futbol als porros, diguem-ho tot, en la seva època. Tinc moltes treves i m'encantaria ara dir-te, Uri, que és Tchaikovsky, no? Les cançons de Berman, però si us he de dir la meva macrotreva actual... he de reconèixer que és molt heterobàsica, perdoneu-me, Amparo i Aitana, que sé que no us agrada l'heterobasiquisme, però és jugar a futbol, que no és jugar als dilluns a la tarda, és jugar federat, i ho explico una mica. Vol dir el procés d'entrenar 2-3 vegades a la setmana, jugar al partit, i a més tinc un problema de crisi d'edat, perquè jo tinc 38 anys i em nego a anar a la tarda. Vull seguir jugant amb xavals...
0: Hòstia, que la teva treva inclou disciplina.
4: Inclou rutina. I disciplina, sí. De fet, és una cosa que faig des que tinc 5 anys i que ho estic allargant tant com puc a la meva vida, i ho començo a notar, perquè al final no deixo d'entrenar amb xavals de 20 anys que van com avions, i allà estic jo enmig amb una pressió afegida, i és que jo tinc una família a la qual els dissabtes a les 4 els dic... Me'n vaig 4 hores i mitja a jugar a futbol, que la meva parella, l'Anna, sempre em diu... Però per què quedeu tant d'hora? Per què quedeu tant d'hora? I li dic, perquè això no és la tard. Vull dir, aquí... Sap greu, Uri, però...
1: No, jo tinc 2 genolls operats, ja jo faig el que puc. Ja.
4: Ens convoquen, hem d'estar abans, fan tàctica i tal. I clar, jo no puc ser suplent, perquè he deixat a una persona amb 2 nens al seu càrrec, no per estar assegut a un banc. A vegades, si sóc suplent, he de rebregar la roba, saps? En plan, què tal? Per dir, buf... Estic molt cansat i he jugat 15 minuts. És una cosa que he de fer. Però de moment és la meva treva i estic pensant com substituiré aquesta treva a partir de l'any que ve, clar. Perquè és oficial, no sortirà al Mundo Deportivo ni a l'esport, però aquest any és el meu últim any.
0: No,
4: és la meva última temporada.
1: Et veig l'any que ve a la tarda, trobo, allà. Vaja,
4: a la tarda segur que no. Però
5: sempre et queden els videojocs de futbol, que també em sembla que t'agraden.
4: M'agraden els... Ara fa molt que no els practicava. He tingut un problema, i és que vaig trobar una oferta i em vaig comprar el Football Manager. Això fa 3 setmanes que... Bé, fa 3 setmanes que estic dormint 3 hores i mitja cada nit. No pels nens, sinó per aquest videojoc, però ja he quedat que l'1 d'agost el desinstal·lo i continuo amb la meva vida, perquè jo la nit intentava crear coses, escriure, llegir... Escoltar Tchaikovsky, evidentment. I això, dimiteixo el dia 1 d'agost, però de moment estem fent una temporadona amb els Wolves, que no us imagineu vosaltres.
5: Donar-se treva de la treva.
3: Jo no he dit la meva treva. Ha quedat com desconnectar, no? La meva treva, per exemple, és la guitarra. Jo toco molt malament la guitarra, he començat tardíssim, però a mi m'encanta, i ara és quan dius la treva. Doncs jo, per exemple, m'he de preparar Space Oddity, no? De David Bowie. I és dificilíssima. I aleshores jo ara sé que tinc temps per deconstruir la cançó, escoltar-la molt bé al principi, aprendre'm la lletra, i després poc a poc, anar-la traient. La conclusió, no la trauré, tu et quedaràs allà, però jo no la trauré i faré veure que toco Space Oddity.
4: I a més vindràs un divendres a dir, us toco Space Oddity, i haurem d'estar tots aquí.
3: He de dir que vinc a la redacció amb la guitarra i taladro a qui pugui amb els meus aprenentatges. Però és una bona treva, com ioga, per exemple, perquè tot es resumeix al final en ralentitzar. La treva és ralentitzar, fer-ho tot a poc i ben fet, que és el que no puc fer durant l'any. Aquesta seria la meva treva.
0: De fet, has dit lo de la guitarra i ens han dit que tens un art també en algunes cançons imitant o fent homenatge a alguns artistes. Blackbird.

0: Aquesta ens han dit que se't dona molt bé imitar-la, Anna.
1: És meravellosa. La canto justeta, però és que té molt valor, perquè és una cançó molt difícil que et fa anar canviant els dits molt ràpidament. I com que vaig veure que els meus companys amb els que toco no se'n sortien, vaig dir, aquí brillaré jo. I m'hi vaig matar fins que vaig treure Blackbird. Oh. Estic orgullosíssima que ben informats que esteu,
2: home,
1: no?
2: Home. Saps què passa? Que clar, normalment els convidats són gent que hem de buscar informació. Aquí la informació la tenim al dia a dia perquè treballem al costat de la redacció.
1: Som una família.
2: Totalment. I clar, deia el Jordi, 38 anys. Tu, quan ell tenia un any, vas començar a la ràdio, a Ràdio 4, i des del 2022 que et vas posar... Acaba de flipar, Jordi, eh?
1: Uau,
3: uau. Tens més anys,
1: sí,
3: que la Carlota,
1: és que,
3: eh?
1: Home, 56 des de, en faig ara, eh?
2: I des del 2022, que al capdavant del balcó, que més vas començar amb aquesta cançó. I'm begging, begging you
4: to put your loving hand out, baby. Així va ser manada per primera vegada al teu balcó.
1: Mira, us juro que m'emociono. O sigui, crec que no he tornat a escoltar des de les hores. Sabeu com va anar això?
2: No.
1: O sigui, jo vaig anar el dia abans d'estrenar-me fent el balcó a casa d'uns amics, d'una parella. I a més aquell cap de setmana em vaig tornar boja i vaig voler saber tot. Saps com sabeu Superman quan està a terra, bueno, mm-hmm, quan està aquí i aleshores ha de prendre-ho tot de sobte i li posen uns cascos perquè entengui tota la història de la humanitat. Doncs jo aquell cap de setmana vaig intentar entendre tot. Vaig veure tots els partits de futbol, vaig llegir-me tots els diaris, vaig aprendre amb tots els noms dels ministres, dels consellers, de tot, pensant que havia d'anar amb tota la informació al cap, amb el qual no havia pensat en quina cançó començar. I a casa d'aquests amics em van dir, però si és molt important la cançó, una que sigui molt forta, que t'agradi molt, i em va sortir aquesta i vaig dir, amb aquesta començaré. I realment em vaig sentir molt acomboiada amb aquesta cançó, però van ser ells, eh? O sigui que, uau.
2: Clar, un poc que us uneix, jo crec que ara parlarem de moltes treves, però tant a tu com al Jordi, és que us heu posat al cap davant d'uns programes una mica per casualitat. Mm. Tu per el tema de la Carla Turró, que va marxar,
1: sí,
2: i tu, òbviament, per l'Òscar Moré, ben recordat d'aquesta casa sempre. I, clar, aquest punxa que teniu en comú, tu, Jordi, des de principi del 2025, com ha anat també aquest any i mig que ja portes al capdavant del llapis? No sé si recordes quina és la primera cançó, com deia l'Anna, que vas punxar
3: tu. Sí? I tant, la recordo, perquè, clar, va haver-hi un procés. Va morir l'Òscar, jo estava al Tot és Comèdia, vam parlar amb la casa, al principi no ho veiem clar i al final sí que va haver-hi, com, bueno, ja ho he explicat moltes vegades, com aquesta responsabilitat de dir sí, vull ara, em sento l'hereu d'això. I recordo que començàvem el dia després de Reis i aquelles vacances l'Anna estava embarassada del Pau, del meu segon fill, i vam marxar uns dies ella i jo a un balneari xunguíssim que hi ha per l'interior de Catalunya, que no recordo, i per les nits jo pensava molt en com entrem en aquest primer programa, que a més era un programa on recordaríem a l'Òscar amb amics seus, també gent de la ràdio, també amb el Joan Manel Serrat, que és un dels grans emblemes del Llapis de Memòria, i de passar-me hores escoltant cançons, buscant cançons, buscant algun tema que d'alguna manera parlés del que estem fent, però tampoc fos totalment ad hoc, literal. I recordo que finalment, fumant, perquè tinc la mala mania de fumar, una matinada, allà en aquell balneari xunguíssim, on no ens vam banyar ni un segon, vaig descobrir, o ja la coneixia, però vaig dir, és aquesta, i entrem en aquesta, i ja no m'ho pensaré més, perquè això pots començar a pensar i no acabes mai. Amb llum fluorescent d'Oques Grasses.
2: Ah.
3: I vam entrar en aquesta perquè era bastant ad hoc, no? Parlava de que tot pot ser una merda, però tirem cap endavant i tal. I recordo que va ser la primera. I aquest any i mig, en el meu cas, ha sigut molt, molt, molt, molt intens. Per lo bo i per lo dolent. Molt intens. M'han passat moltes coses a la vida en un procés de temps molt petit, que és la mort de l'Òscar, és la mort de la meva mare, és el naixement del meu segon fill, és agafar el programa... amb tot el que això implica, i bueno, és apassionant. Crec que haurem vellit com 10 anys de cop.
1: Jo et veig igual.
5: Que, per cert, hem d'aclarir que tu has dit la meva parella Anna, que no és la mateixa Anna que Anna Puigvoltos.
3: No, l'Anna podria ser la meva mare, això que ha quedat
5: clar.
3: Però si acaba de dir que va començar a treballar quan jo tenia un any.
5: Bueno, Jordi, aquí les coses no es poden donar per sentades.
1: Clar que sí, molt bé.
3: Jo podria haver dit...
5: I els oients...
3: Aitana Sánchez Gijón, però no Anna Puigvoltos. Mira, l'Aitana se li ha caigut. saps, caigut i tot. Ni jo sóc el com es diu aquest noi, el Maxi, ni ella és l'Aitana. Nosaltres som amics, som molt amics.
1: Som molt amics, no, sí.
3: I, des del principi.
1: No, i a més, va passar una cosa, o sigui, el Jordi em va fer un llapis de memòria un estiu i em deia, tu hauries de fer més ràdio. I jo deia, no sé, jo he estat tota la vida guionista. És a dir, jo vaig estar 20 anys sent guionista de la Gemma Nierga, 15 anys a La Ventana, 5 anys a l'Oi por Oi. I sempre vaig estar a la cuina. Mai vaig tenir necessitat de fer micro. Després és veritat que quan la Gemma marxa o la fan fora, directament, doncs sí que em posen a fer amb el Màxim el soroll i en Jaume Serres, qui em diu, s'ha acabat, Anna, d'estar darrere, ara parlaràs, i va ser un bon entrenament. Però és veritat que no tenia cap anhel d'estar al capdavant. El que passa és que la Carla Turró li fan una oferta a l'Ara quan ja començàvem, començava la temporada.
2: Setembre, pràcticament.
1: I vosaltres imagineu-vos un tren que va rapidíssim i que, com aquelles pel·lícules d'una mica de l'oeste, que va amb el cavall algú seguint el tren i s'hi llança i arriba al maquinista i s'hi posa. És a dir, no vaig tenir temps ni de pensar. Només vaig pensar aquesta cançó que m'heu posat i sí que vaig tenir una idea que em va ajudar en Carles Penya, que va dir... Qui seria padrí, no, d'aquest salt que vas a fer una mica així fortuït, perquè no m'ho esperava. I vaig trucar a la Nierga, que és la meva gran mestra, i l'Àngel Casas, que va morir molt poc després. I els hi vaig dir, podeu fer una nota de veu? Només com per desitjar-me... Sembla molt egocèntric i ara em fa una mica vergonya, però realment jo necessitava aquest... aquest suport. I la Gemma doncs, em va dir, quina il·lusió, tota la vida al darrere i que ara t'hi llancis tu. I recordo també l'Àngel Casas em va dir, Puigvoltes, quan obris el micro només pensa en disfrutar. I us ho juro que ho penso constantment. Que diu, són 4 anys, una mica més que tu, Jordi, però segueixo tenint la mateixa tensió, nervis. Jo sempre faig la broma, i és cert, i reconèixer-ho és una mica... Bueno. Jo quan vaig a l'estudi sempre hi ha a l'esquerra, hi ha les escaletes que pugen al lavabo, és on voldria anar, jo us ho dic, i a la dreta ja hi ha el passadís on hi ha l'estudi, i vaig tranquil·la però tinc aquell neguit a la panxa, tinc una bola, no sé si us passa a vosaltres que esteu fent la triba ara, just al començar. Ara això sí, s'encén la llumeta vermella i penso en el Casas i dic, vinga, a disfrutar, i m'ho passo tan bé, realment m'ho passo bé.
2: Aquesta, de fet, va ser la cançó que vas començar en el llapis, que clar, tu, Jordi, cada dia reps convidats, t'informes... El que ens ha passat a nosaltres és que hi ha molt poca cosa teva a xarxes per trobar. I hem preparat unes coses que volem descobrir si són veritat o si són mentida.
6: Com que l'Aitana i jo estem fartes de que triguis tant en fer els guions, perquè són guions superperfectes, val? Hem decidit demanar-li al ChatGPT que ens digui què sap de Jordi Manau i ho has de desmentir o dir si és veritat.
3: Vinga, va, som-hi.
6: El primer, ets Jordi Manau, Barcelona, 1988. Desmenteix això que sabem que és mentida.
3: Ho desmentim, perquè és mentida. Jo sóc Jordi Mollà Manau, tinc un passat com a actor i aleshores, vaig fer 4 coses, però sí que recordo la visita d'un prototip de representant que mai n'he tingut i tal, però que em va dir... És igual el que facis, però treu-te el Jordi Mollà, perquè hi ha un Jordi Mollà que és un actor casat a Hollywood, sí, que ara està com un llum de ganxo, però uns ulls preciosos, sí, i tal. I llavors va començar el Jordi Manau, que a la llarga estic molt orgullós de que sigui el que ha transcendit, perquè és un homenatge a la meva mare i a la família materna, amb la que estic molt unit.
2: I Barcelona, sí? Ho dic perquè hem trobat un tall que semblava que fossis de les Illes Balears.
7: Hola, sóc Jordi Manau, sóc actor, tinc 28 anys... i estic aquí.
2: Això què és?
6: On eres?
3: Això és culpa de Marc Serrats, sí, l'humorista, perquè nosaltres vam fer una sèrie junts que es deia Hipsterland, no cal que la busqueu perquè és xunguíssima, però jo feia de Quillo. Aleshores, en una entrevista que ens van fer a adolescents.cat, que ho feien el Roger Carandell de Catalunya Ràdio i l'Ernest Codina, nosaltres abans de començar vam dir... Per què no fas de mallorquí? Perquè així hi ha més diferència amb el Quillo, no? Amb el Quillo de Badalona, que parlava així, no? I tothom dirà, hòstia, que bon actor que ets i tal. I aleshores va començar l'entrevista i jo em vaig posar a parlar, si bé, és que... No,
1: va salar tota l'entrevista.
3: Sí, vaig ser molt malament salat, però la cara de l'Ernest Codina mirant-me com dient, aquest tio m'està vacil·lant a la meva cara. I jo vaig fer tota l'entrevista, vaig aguantar el tipus, i també quan va acabar li vaig dir perdona, però era una aposta amb el Marc i tal. Però bé, l'heu trobat i sou uns cabrons, i endavant.
5: I la IA també diu que ets un periodista i professor d'història conegut per la seva trajectòria a la ràdio per ser presentador del Llapis de Memòria des del 2025.
3: La IA és la meva iaia, eh? Vull dir, això ho tenim claríssim. Perquè jo no sóc periodista de formació, ja us he dit, sóc actor, que és una carrera on fas un examen escrit a l'any i jugues al pilla-pilla amb els ulls tancats cada dia, que és meravellós. I historiador no ho sóc, m'agrada molt la història. L'únic que diu de veritat és que estic presentant el Llapis de Memòria molt ben acompanyat d'un equip del que aneu formant part també l'Amparo i l'Aitana, i cal dir-ho, que sense vosaltres això no hagués tirat.
6: Ho sabem.
3: Bé, i jo també recordo, que ho sàpiguen els oients, tu ja sé que ho saps, perquè t'ho dic cada dia, creguda.
6: Comences amb el Llapis de Memòria el 2025, però vas arribar a la ràdio el 2 de gener de 2007, com una mica...
3: 2017. 2007 jo estava, mare meva, on estava jo? Estava a Londres donant-ho tot, absolutament tot.
6: I comences una mica com amb el pallasset de la ràdio.
3: De la ràdio com a redacció, no, eh?
6: No, home, no, em refereixo al teu rol...
3: Persona molt tímida al principi,
6: no,
3: molt introvertida.
6: No, el teu rol als programes.
3: Sí, en Espècies Protegides, amb l'Òscar Moré, amb el Willy, el tècnic del Que Te Jugues, la Bel Jiménez, que ja no hi és a la ràdio, i la Marta del Cor, que la tenim a Catalunya Ràdio, i jo feia personatges perquè jo no em veia fent de mi mateix. De fet, no feia res com a... Jo feia... El Rigobert Jiménez, que li parlava així, un altre que parlava una mica més quillo, un altre... No sabem per què es va acabar, oi? Tots ens ho preguntem. Però sí, vaig començar així i vaig patir una evolució i una metamorfosi absoluta. He passat per fer, amb el Carles Penya, el nostre estimat, promos i més promos en una època que jo estava en mig d'una illa que no sabien què fer amb mi, rebobinem de la Quico Uní. Bé, és el millor que m'ha passat a la vida, fer aquest rebobinem. Després el Llapis el vam engegar amb l'Òscar, el Tot és Comèdia amb el Màxim, del que vaig aprendre moltíssim, i ara defensant el llegat i la fàbrica del Llapis de Memòria des del 2025.
2: Vosaltres també teniu coses en comú, per exemple, teniu dos fills als dos,
1: sí,
2: d'edats diferents, també un que és més gran que l'altre, també. I no sé quina és la barbaritat més gran que he fet pels fills, per exemple, l'Anna ens ho va dir fa uns anys aquí a la casa.
1: Jo recordo, ho he dit, com a guionista, que vaig estar molts anys de guionista, vaig un moment a buscar un cafè, fer els 100 metres llisos, agafar el metro, anar-me'n corrents a l'escola dels nens, veure com el meu fill recitava el poema de Nadal, que igual deia una frase, tinc un lloro com un toro, jo veia allò, me'n ficava un altre cop al metro, tornava amb el cafè, dic, ja estic aquí.
2: Això ho has fet de debò?
1: Això ho he fet, i més d'un cop. Sí, perquè era impossible, m'he perdut tots els festivals dels meus fills. També els he mentit. Mira, em sap greu, Martina i Tomàs, però tenia una xarxa de mares

0: administradora d'una mecenes, constantment. Soc una bronques i una, això, i una administradora de bísums.
1: Tu cada dia conèixes el llapis. Jordi, si haguessis de posar un grup, un artista que no faltaria mai al teu llapis, quin seria, per exemple?
2: Ara et dic Serrat, eh?
1: Ara en canvies.
2: No, qui no... Mira, sempre posaria, perquè l'he de posar per fer justícia amb el meu jo adolescent, a Robin Iniesta, l'hauria de posar.
1: És el Si te vas, una cançó que... I un artista, jo crec, que marca molt la teva trajectòria.
2: Que previsible sóc, per favor.
1: I també de comiats, perquè, òbviament, jo crec que tant el Jordi com l'Anna, com tots els que estem a una redacció, ja l'Òscar Moré ja ha posat... I, a més, jo l'altre dia pensava, si juntem les línies on estem a la redacció, jo assegut, l'Anna asseguda i tu assegut, gairebé, gairebé dona el lloc on estava assegut a l'Òscar, que és a la vegada on estan també assegudes l'Aitana i l'Amparo. Vull dir, tot queda...
0: És que jo no ho he dit de broma, som una família, realment aquí ens expliquem tot, i per mi és un consol, els dies que arribo una mica xof, sempre trobo...
2: Seria increïble que algú que veiessin com és la redacció, com funcionem, sí, els algoritmes que tenim, que a mi pel matí no se'n pot parlar, a tu per la tarda...
3: Compartim tabac, fins i tot...
2: Sí. Xocolata, de menjar, xocolata. De menjar... Evidentment, aquí hi ha molt llaminer. Cada setmana algú porta xocolata, menys la Clàudia Arcarons del Tot és Comèdia, que ella menja, que bé, també és un rol.
0: I sóc una cursi, però hi ha molta tendresa, molt d'amor. És així.
1: Totalment, i que per molts anys segueixi. Anna, Jordi, que vagi molt bé, i com diria, no, que es gràcies, tot és una merda, però estem aquí.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: Llarga vida al Robe. Com el trobem a faltar, realment. Nosaltres marxem, però demà tornem, com cada dia, a la una de migdia, a la cadena SER i SER Catalunya.
1: I ens visitarà l'Andrea Vilallonga, comunicadora, conferenciant i formadora, entre d'altres coses. També parlarem de cinema amb el Fausto Fernández i ens visitaran el fenomen Club Social Carme, el Tinidesc en català, que ho està patant moltíssim.
2: Tot això amb Tomàs Sánchez a la tècnica, Laia Meseguer a la producció, Momí Pérez a les xarxes i nosaltres som Amparo, Aitana i Uri.
0: Fins demà.
3: Adéu.

0: La comunidad valenciana se ha convertido esta mañana en la primera región en la que se incluye este término en los presupuestos. Las cuentas del PP de Pérez Yorca han salido adelante con el apoyo de la extrema derecha. Valencia, Ana Talens, buena vesprada.
1: Buena vesprada, una derecha que ha presumido de que por primera vez en unas cuentas autonómicas está incluida la prioridad nacional, que ha venido para quedarse y que más pronto que tarde llegará a la normativa nacional. El presidente Pérez Yorca insiste por su parte en que lo que figura en los presupuestos es el arraigo, mientras los socialistas anuncian recurso al TE constitucional y Compromís afirma que van a ser los últimos presupuestos de las derechas.
0: A las 2:30 lo ampliamos todo en una mañana en la que estamos muy pendientes del calor. Hoy y mañana van a ser los días más extremos de esta ola. Más de media España está en aviso por altas temperaturas a esta hora y la EMET ha activado el aviso rojo, el que marca mayor riesgo, para mañana en buena parte de Murcia y en el litoral sur de Valencia y Alicante. Meteoróloga Nuria Sero, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos en el pico de esta tercera ola de calor. Es la jornada con el calor más extenso. Mañana sobre todo será en el este peninsular, donde las temperaturas serán más altas. Ya está activado el aviso rojo en la región de Murcia, Alicante, como también en Valencia. Hoy tenemos el cielo turbio en el centro, sur y este peninsular, fruto de la calima y también las nubes. Esta tarde tendremos tormentas en el este peninsular, tormentas que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento.
0: El calor que no ayuda a la extinción de los incendios, aunque ha mejorado en las últimas horas la previsión del peor fuego en lo que va de año, el de la Mierla en Guadalajara, y que ha quemado ya más de 30.000 hectáreas. Allí los vecinos de 5 pueblos han podido ya volver a sus casas y allí ha estado esta mañana Pedro Sánchez.
3: Y es que España necesita un gran acuerdo, un gran pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque no podemos acordarnos de los incendios o de las emergencias climáticas que derivan en emergencias de protección civil cuando se producen, sino que tenemos que hacerlo previamente.
0: Además, hemos escuchado en Hoy por Hoy a la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer, María Eugenia Prendes, después de los 3 asesinatos machistas que hemos tenido que aguantar en apenas 24 horas. En uno de ellos, en Antequera, la mujer pidió semanas antes de que su pareja le matase que a este se le retirara la orden de alejamiento que tenía. Sobre esto, Prendes ha admitido que no se puede suprimir una orden así a un agresor sin reevaluar el riesgo que corre la víctima.
4: Yo lo que sí haría como una medida de prevención es antes de dejar que esa orden de protección cese o decaigan sus efectos, pues pedir una evaluación actualizada del riesgo, pedir que a las fuerzas y cuerpos de seguridad a través del sistema de Biogen que nos hagan una evaluación actualizada.
0: Prendes ha dicho que tiene que haber un protocolo porque la Fiscalía y el juzgado pueden actuar de oficio en casos como este.
5: Hora 14, con Javier Liébana.
0: Y nos vamos ya hasta la redacción de informativos porque Toñi Fernández, hoy también vamos a hablar del dineral que se ha dejado ya en la guerra de Irán, Estados Unidos. No, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? 37.500 millones de dólares gastados ya y el gobierno de Trump pide otros 70.000 para continuar con la guerra en Irán, a la que es incapaz de poner fin. Fecha para su fin o enumerar los escenarios que manejan. Mientras, en Gaza, Israel está construyendo un gran muro de arena en la franja para separar el lugar en el que se hacinan 2 millones de palestinos de un lugar aún más grande en esa franja, el que ocupa el ejército de Israel.
0: Con la producción de Minerva Marcos y con Emilio Escribano y Alejandro Prieto en la técnica comenzamos. Son las 2:05.
5: Hora 14, Cataluña. Ferran Dalmau.
7: El president Salvador Illa baixa el cap i admet que Catalunya té un problema amb la inversió que l'estat espanyol fa al nostre territori.
8: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, la mitja dels últims anys, d'un 10%.
7: Ni tan sols amb un govern català i un govern espanyol del mateix partit s'ha aconseguit revertir una situació que es repeteix any rere any. L'Estat es gasta molts menys diners a Catalunya dels que Catalunya genera. Fixeu-vos, arriben aquí el 8,6% de les inversions de tota Espanya, quan el nostre producte interior brut és el 19% de l'espanyol. Junts carrega contra els socialistes.
9: Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar-li és que pague allò que ens deu.
7: És l'últim ple del Parlament del curs. De seguida anem cap allà. Mentrestant, l'expresident Carles Puigdemont ha denunciat a Espanya davant la Comissió Europea per no complir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. En la demanda, l'expresident assegura que l'Estat està desobeint deliberadament la decisió de la justícia. L'exfutbolista de l'Espanyol, Álvaro Aguado, s'enfronta a 10 anys i mig de presó. És el que li demana la treballadora del club, que el va denunciar per violació durant la festa de l'ascens a primera divisió el 2024. I el món de la cultura s'acomiada del gran escriptor de la literatura infantil i juvenil en català, Josep Vallverdú, creador del Rovelló.
10: Tingueu ben present que al capdavall de la jornada, el vostre, el meu armari, només hi han de quedar afectes i esperances.
7: A l'hora 14 sentirem algunes de les reflexions de Vallverdú, un dels responsables que generacions i generacions de catalans s'hagin criat amb la literatura, en la nostra llengua. Que la terra li sigui lleu. Ara fem un cop d'ull al temps, com va la cosa amb les temperatures, perquè la calor sembla que el cap de setmana potser ens dona una mica de treva, oi, Núria Seró? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Avui la calor ha afluixat, però demà repunten les temperatures, pujaran i ja està activat l'avís vermell per altes temperatures, per calor. Tant al Segrià com a la Ribera d'Ebre podran superar els 40 graus. Avui esperem unes màximes al voltant dels 32 a la costa, 35-38 a l'interior. Tenim alguns núvols, especialment a les comarques tarragonines, també Calitja, i aquesta tarda, atenció, que podem tindre alguna tempesta forta, sobretot a les comarques del sud de Tarragona, tempestes que poden anar acompanyades de ratxes molt fortes de vent i, en general, amb poca precipitació. També es pot escapar alguna gotellada al Pirineu.
7: Gràcies, Núria. Amb en Pol Llergo, el control sonor comença a l'hora 14.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14. En Ferran Dalmau.
7: Bona tarda. Ni tan sols amb un govern espanyol socialista la cosa ha canviat. Catalunya continua rebent molts menys diners de l'Estat dels que aporta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la xifra d'inversions executades és insuficient. Ara bé, Illa passa la pilota a Junts, a qui ha demanat que faci valdre la força que té el Congrés, 7 diputats, per tirar endavant instruments com el Consorci d'Inversions. Anem cap al Parlament. Laura Pons.
11: Els de Puigdemont retreuen a Salvador Illa que Madrid rebi pràcticament 3 vegades més que Catalunya i el president, que admet el problema, els pregunta si a banda de criticar tenen alguna proposta.
8: I efectivament tenim un problema amb les inversions, amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
11: Els de Puigdemont s'hi neguen i refreden la possibilitat de votar a favor del Consorci d'Inversions, una eina que han pactat republicans i socialistes per assegurar que les inversions pactades s'executin.
12: Amb tots els respectes, Catalunya no necessita un consorci. Catalunya necessita escoles, necessita hospitals, Catalunya necessita carreteres, Catalunya necessita que els trens funcionin, no un consorci.
11: De fet, els de Junts acusen els socialistes de no haver fet públiques fins ara les dades sobre l'execució de les inversions per tenir assegurats els pressupostos amb Esquerra i els Comuns. Els de Puigdemont parlen d'aixecada de camisa, d'asfíxia i insten els socialistes a sumar els seus 19 diputats que té el PSC al Congrés per fer un front comú des de Catalunya per reclamar que tots els diners dels catalans reverteixin a Catalunya.
7: I és que recordem, les xifres sobre les inversions de l'Estat a Catalunya es van fer públiques divendres passat quan Hisenda, el Ministeri, va enviar-ho als partits del Congrés. Unes xifres que demostren que Catalunya torna a situar-se entre les comunitats que menys recursos reben de l'Estat. El govern espanyol va gastar a Catalunya només un 8,6% de tota la inversió executada, quan Catalunya genera el 19% del PIB de tot l'Estat espanyol. En fi, al Parlament també s'ha estrenat avui el nou conseller de Drets Socials, Raül Moreno, després que el president Salvador Illa anunciés el canvi aquest dilluns, substituint a la que fins ara era consellera, Mònica Martínez Bravo. Diu Raül Moreno que la feina dins de la conselleria serà continuista i demana col·laboració per enfortir l'estat del benestar.
13: A mi no trobaran una persona que vulgui entrar en una confrontació, sinó a mi trobaran una persona que en tot cas tindrà la mà estesa per col·laborar, per poder construir i enfortir el nostre estat del benestar.
7: Moreno s'ha estrenat com a conseller al Parlament just el dia que la Cambra Catalana ha votat les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAI a Laura.
11: La DGAIA ha funcionat durant l'any sota una lògica de l'emergència amb un sistema de protecció en tensió per la manca de recursos, la dependència de la gestió externalitzada i una planificació insuficient. Són algunes de les conclusions de la comissió d'investigació a les que el Parlament li ha donat llum verda, una comissió que ha estudiat l'activitat de la DGAIA entre els anys 2011 i 2025 i que ha pogut constatar que hi ha un gran desgavell dins d'aquesta entitat. El document detalla que el problema va molt més enllà, no són situacions esporàdiques, sinó que s'arrossega des de fa anys. La Cambra Catalana ha tancat la carpeta així de la DGAIA amb aquestes conclusions que s'han aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns.
7: Al Parlament, per cert, també hi ha polèmica entre els partits per si rebre o no els jugadors catalans de la selecció espanyola que han guanyat el Mundial a la Cambra. El Partit Popular veu lògic celebrar el que consideren que és una alegria col·lectiva al Parlament i li demanen al president de la Generalitat que s'assumi a la petició. El president, Salvador Illa, assegura que ha fet gestions per rebre els jugadors al Palau de la Generalitat, tot i que no han pogut anar-hi els jugadors per problemes d'agenda. Aquesta ha estat la picabaralla al Parlament entre el líder del PP, Alejandro Fernández, i Salvador Illa.
14: Ayer votaron en contra de recibir a los catalanes campeones del mundo aquí. Eso es lo que tiene que rectificar y déjese de milonga.
15: No tinc que rectificar res, és vostè que ha de rectificar. Posi's tranquil. I escolti bé el que li dic. A tots els esportistes catalans que han tingut èxits, m'he ofert per rebre'ls al Palau de la Generalitat. I ho vaig fer amb els nous jugadors catalans que formen part de la selecció espanyola. I no han pogut venir.
14: Puede decir usted que recibirlos aquí no es importante y lo acaba de decir porque el Parlament no es importante aquí, solo su excelencia es importante, pero de qué va, relájese un poco.
7: I mentrestant els partits independentistes asseguren que no comparteixen ni tan sols la victòria. És Dani Cornellà de la CUP.
16: President, primer de tot, una victòria de tots? No. No s'equivoqui, nosaltres no compartim la seva selecció.
7: De fet, el pacte d'investidura, a canvi de el pacte d'investidura per investir efectivament el president Salvador Illa, entre Esquerra i el PSC, preveia, potser ho recordaran, la promoció de seleccions esportives catalanes. De moment, res. Es preveu que passat l'estiu es posi en marxa una oficina que treballi en aquesta línia. Hora 14, gairebé 14 minuts, l'expresident Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per no complir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. La denúncia, que també la firmen els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, considera que el Tribunal de Comptes espanyol, que no ha concedit el perdó de forma automàtica, està, per tant, desobeint deliberadament la decisió de la justícia europea. Pol Valero.
17: L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentat un escrit a la Comissió Europea denunciant que dilluns el Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions sobre el cas del desviament de fons pel referèndum de l'1 d'octubre. Això, a la pràctica, comporta una suspensió del termini per dictar l'amnistia, que la defensa considera que ja s'hauria d'haver aplicat automàticament després de la sentència del TJUE que assegurava que no hi va haver malversació de fons comunitaris. Per això, els denunciants reclamen a la Comissió que iniciï un procés d'infracció contra l'Estat espanyol i envia una carta a les autoritats demanant explicacions. Per la seva banda, la Fiscalia també ha contestat al Tribunal de Comptes, li ha demanat que apliqui l'amnistia de manera urgent i li ha comunicat que veu innecessari i improcedent allargar els terminis.
7: De seguida tornem.
5: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau. Ser Catalunya, Barcelona.
18: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
19: ¡Qué calor!
18: El problema no es el calor, es tu colchón. La Tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. LaTiendaHome.com.
20: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
5: Es estiu. Cadena Ser y Ser Catalunya. Referents amb tu. Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
7: 2:16 de la tarda, el pla del govern per desplegar les energies renovables cada cop té més oposició dels ajuntaments. Alguns alcaldes consideren que se'ls obliga a tenir massa espai de plaques fotovoltaiques i molins de vent, mentre que altres creuen que se'ls ha assignat massa poc espai. Tot plegat el dia després que sabéssim que l'any passat només un 15% de l'energia consumida a Catalunya venia de fonts renovables, quan l'objectiu és arribar al 50% d'aquí a 4 anys. Oriol Soler.
19: El pla del govern assigna a cada municipi uns mínims de potència d'energia renovable basant-se en el seu potencial per tenir eòlica i fotovoltaica. Ara està en fase d'exposició pública, però el món local s'ha llançat al coll del govern, però cada part del país per un motiu diferent. Per exemple, 3 municipis del Priorat reclamen més eòlica de la que tenen assignada. Són Margalef, Cabassers i la Bisbal de Montsant.
21: Que aquells que no en volen, que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota a aquells municipis que sí que són potencials acollidores d'energia eòlica.
19: Així demana que redistribueixi la potència assignada Sergi Méndez, president del Consell Comarcal del Priorat. Per altra banda, al Pallars Jussà, tots els alcaldes han demanat de manera unànime aturar el plàter, ja que consideren que perjudicarà l'agricultura i no aportarà llocs de treball de qualitat.
22: Quan parlem d'energies renovables, la comarca del Pallars Jussà, des de fa més de 100 anys que es van fer els embassaments, es van fer les centrals, després més tard encara se'n van continuar fent i es genera molta energia.
19: És Jordi Navarra, president del Consell d'Alcaldes del Pallars Jussà, els Batlles, del Solsonès i alguns també del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre també han carregat durament contra aquest pla del govern per desplegar les renovables.
7: Passen 3 minuts d'un quart de 3. La treballadora de l'Espanyol, que va denunciar l'exfutbolista Álvaro Aguado per agressió sexual, li demana 10 anys i mig de presó. La dona assegura que el jugador la va violar als lavabos d'una discoteca durant la festa de l'ascens del club l'any 2024. Carles Couso.
23: Sí, així consta l'escrit d'acusació de la treballadora, al qual ha tingut accés al diari Punesa i que hem pogut confirmar a la SER. A més d'aquests 10 anys i mig de presó, l'empleada demana que el jugador no es pugui acostar a menys de 1.000 metres d'ella durant els 10 anys posteriors al compliment de la condemna, així com una indemnització de 83.000 euros. La petició de l'advocada, Sonia Rincondo, és lleugerament superior a la de la Fiscalia, que va demanar 9 anys de presó per Aguado i una indemnització de 65.000 euros. Segons l'escrit de l'acusació, la nit del 23 de juny del 24, Aguado es va apropar a la denunciant durant la festa i li va començar a fer tocaments no consentits. Pocs minuts després, segons l'escrit, el futbolista la va agafar de la mà i la va portar, sosté, als lavabos d'homes, on presumptament la va agredir sexualment. La denunciant diu que es trobava en estat de xoc, li va demanar que s'aturés i li va dir que no volia mantenir relacions sexuals. L'acusació també afirma en l'escrit que, després dels fets, Aguado es va vestir i li va dir «Tu no em coneixes i jo a tu tampoc».
7: I en plena onada de crims masclistes a Espanya, aquí a Catalunya hem conegut els detalls de l'atestat policial de l'assassinat d'una dona a Figueres el mes de maig. Ja se sabia que l'assassí havia estat detingut dies abans de cometre el crim per agressió. Però ara l'atestat corrobora que tant la fiscalia com el jutge de guàrdia que va deixar en llibertat l'agressor disposaven de prou informació sobre el cas i de més mecanismes per haver protegit a la víctima. No ho van fer i la Kimberly va morir als 32 anys, Carles.
23: L'assassí tenia un historial molt extens de violència masclista. Des del 1998 havia estat detingut 26 vegades, la majoria per qüestions relacionades amb violència contra la dona. I el que és més revelador de l'atestat avançat per TV3 i al qual també hem tingut accés des de la SER és que l'home va dir al policia que el custodiava que quan el deixessin en llibertat mataria la seva parella. I així ho va fer. Després de ser detingut 2 vegades en 48 hores per agredir brutalment la dona, la fiscal va decidir no demanar la presó provisional i el jutge va deixar l'home en llibertat. Va sortir dels jutjats i va matar la seva parella al mig d'una plaça amb un ganivet. Un dels arguments per deixar-lo en llibertat va ser que la víctima no va comparèixer a declarar després de la segona detenció. La Fiscalia de Girona evita parlar d'error, però en paral·lel ha acordat esgotar totes les vies per localitzar una víctima quan no acudeixi a una declaració judicial. Els familiars de la Kimberly, que estava a pocs dies de complir 33 anys, demanen responsabilitats més enllà de la condemna a l'assassí.
7: El cas de l'assassinat de l'Helena Jovany es torna a endarrerir. La defensa de Santi Laiglesia ha tornat a ajornar el judici mitjançant una nova petició de prova d'ADN. Ahir s'hauria d'haver fet una audiència preliminar, però es va suspendre. L'acusació denuncia una estratègia dilatòria i reclama, Carles, que el judici avanci.
23: Ara ho fa demanant més temps per presentar un altre informe pericial sobre l'ADN trobat a la roba d'Helena Jubany que pugui rebatre el que hi ha ara sobre la taula i que incrimina directament a Santiago la Iglesia. L'audiència preliminar prevista per ahir als jutjats de Sabadell es va suspendre, és el pas previ imprescindible abans que la jutgessa decideixi si obre judici oral o no. Els advocats de la família demanen a la magistrada que fixi un termini raonable per presentar la prova amb l'objectiu que el possible inici del judici oral no es faci esperar més. Diuen que fa massa temps que esperen. A la interlocutòria val a dir que la jutgessa argumenta la suspensió dient que falten altres proves més enllà de l'ADN que vol presentar la defensa de la Iglesia.
7: Els Mossos i la Policia Nacional han detingut avui 9 persones d'una organització criminal que comprava i distribuïa armes de foc sota demanda. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la cel·la del centre penitenciari de Quatre Camins, amb telèfons mòbils i amb el suport de familiars i altres col·laboradors. En 10 escorcolls, en diversos municipis, els agents han localitzat 2 arsenals i han requisat més de 40 armes. Hi havia 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets. Justament, en les darreres hores ha quedat detingut una segona persona investigada per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol.
1: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
7: Ho va confirmar, de fet, ahir a la tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: Hora 14.
7: 2:22. Procurava escriure cada dia, un rere l'altre, durant més de 6 dècades, fins que la vida li va permetre. Ha mort als 103 anys Josep Vallverdú, qui ens deixa en herència més de 200 llibres.
10: Tingueu ben present que al capdavall de la jornada, el vostre, el meu armari, només hi han de quedar afectes i esperances.
7: Vallverdú ha estat el tòtem de la literatura juvenil catalana, amb la que molts hem après, rigut i crescut.

0: Pare del rovelló, el gos més famós de Catalunya, inspirat en ell mateix, en el propi Vallverdú, deia l'escriptor que, com el rovelló, sempre ell procurava evitar el conflicte.
1: Doncs no porta massa la contrària. No discuteixo mai. Suposem que sóc en un lloc i allí hi ha una discussió, no hi intervinc generalment. Diguem, sembla que tu tens una mica de raó i tu també una altra mica, i s'ha acabat. És veritat, a més a més.
0: Ha estat fins als seus últims dies un ferm defensor del català, des que va veure la realitat de la seva llengua de ben petit.
1: Hi havia uns senyors que no tenien el català. I m'anaven. Eren els que m'anaven. I va crear una mena de distorsió. No ho acabava d'entendre, això. Després sí, ho he entès.
0: El govern li va otorgar la Creu de Sant Jordi i el va reivindicar el 2023 celebrant l'any Vallverdú, amb motiu del seu centenari. El món cultural i polític s'ha bolcat avui a acomiadar-lo. Referent literari, figura capdalt, defensor de la llengua, llegenda irrepetible de les lletres a Ponent, far cultural de Catalunya. Així són algunes de les maneres com s'estan referint a l'escriptor més prolífic i reconegut de la província de Lleida. Les xarxes socials s'han omplert de reaccions de persones anònimes recordant-lo i homenatjant-lo. Anem cap a Ràdio Lleida. Mercè Marc.
2: Fill predilecte de la ciutat de Lleida, que des dels anys 80 del segle passat dona nom al Premi Vallverdú, tan mític com l'autor i pilar de la nit literària lleidatana, per l'alcalde Fèlix Larrosa.
3: Que bé, desapareix un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom. No?
2: Balaguer, on hi ha residit l'última dècada, guardarà tota la documentació del seu centenari ara fa 3 anys, diu l'alcaldessa Lorena González.
4: Tota la documentació i totes les coses, diguéssim, relacionades amb l'any del centenari de Vallverdú seran dipositades a la Biblioteca Margarida de Montferrat.
2: I en el ple del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut Vallverdú com a referent literari a Catalunya.
5: La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
2: Mestre de la paraula que va estimar apassionadament Catalunya, ha dit el president del Parlament, Josep Rull.
6: Contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions, dels més infants als adults. Sempre m'atén a defensar el català, fins i tot en els moments més foscos.
2: I mentre per les xarxes, que s'omplen de missatges de reconeixement, Carles Puigdemont, per exemple, assegura que Josep Vallverdú ha fet més per la lectura i la llengua que moltes institucions, llegat gegantí, feina colossal i obra intergeneracional i profundament catalana de l'escriptor, que també ha estat homenatjat en vida.
0: Que descansi en pau.
7: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
8: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Has soñado con este momento. Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
7: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha triat 2 persones de barri, desconegudes per la majoria, per fer el pregó de la Mercè. Seran Antoni Falgueres, del celler Gelida del barri de Sants, i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres.
11: No m'ho creia que Barcelona es mereixia un pregoner més bo.
12: Però és en nom de tots els comerciants, totes les botigueres, els botiguers, la gent de barri, com nosaltres, a Sants.
11: Quan ens ho van dir, no, ja dic, no m'ho creia, no m'ho pensava. És un gran honor.
12: Un honor i una alegria, més just avui que fa 50 anys de casats amb la mama.
0: Amb aquesta alegria ens ho explicaven aquí a la SER. Per cert, que el piromusical de la Mercè d'aquest proper any es farà per primera vegada a la platja del Bogatell. Ho ha anunciat també avui l'Ajuntament de Barcelona.
7: Hora 14.
0: A Girona, el Barri Vell s'ha convertit aquesta setmana en el plató d'Enredados, l'adaptació amb personatges reals de Rapunzel. Però no és la primera vegada. Festivals, rodatges ocupen sovint els carrers de la ciutat. Els veïns han protestat amb pancartes als balcons pel que consideren unes molèsties continuades que no els deixen viure amb normalitat. A més, Carles Couso, tenen previst presentar una moció al ple.
13: Sí, hem tingut accés a l'esborrany de la moció que els veïns volen presentar a l'Ajuntament. Demanen, sobretot, que les productores que ocupin la via pública del Barri Vell tornin a pagar la taxa municipal per utilitzar aquest espai i que aquests diners reverteixin al barri i que es regulin una mica més els rodatges per no afectar tant la vida dels veïns.
14: Els veïns del Barri Vell ho tenim molt difícil i quan no és una vent és una altra, o sigui que sempre estem perjudicats.
15: És el carrer tallat, que no pots passar restriccions, ja siguin per les flors, per un rodatge... Obres.
14: Està bé que Girona creixi, està bé que Girona tingui eventos, però trobo que esteu deixant de banda els ciutadans.
13: Aquest matí, mentre un equip d'unes 500 persones treballen entre cortines, plataformes i escenografia, també han aparegut pancartes en els balcons amb missatges com «Som un barri, no un decorat», «Menys rodatges, més serveis» i «Volem un barri per viure, no per sobreviure».
0: I marxarem amb la música d'Antònia Font.

perquè el grup està acomiadant el membre fundador i baixista, Joan Roca, que ha mort avui als 51 anys. Que descansi en pau també aquest membre, el baixista del grup d'Antònia Font. Amb ell arribem a 2:15 de la tarda. Que passeu molt bona tarda. Fins demà.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
1: Bona tarda, Anna.
2: Hola, bona tarda.
1: Estic molt content que estiguis avui aquí perquè feia molt de temps que et perseguíem perquè vinguessis al programa i mira, et
2: això
1: tenim aquí.
2: Els hi dius a totes.
1: No els hi dic a totes. Que t'ha costat molt prendre la decisió,
2: sí,
1: de dir per què?
2: Sí. Mira, primer perquè pensava, però quin interès té que, no? Que es difonguin les cançons que m'agraden, això d'una banda, de l'altra, perquè a nivell logístic com que em costava, no? Allò, els horaris, i no, estic treballant, no puc baixar a Barcelona. I després quan vaig dir, va, fes-ho, que t'ho passaràs bé també, vaig pensar, però que difícil triar 8 cançons.
1: Això sí.
2: I he estat a punt de dir-vos, no vinc...
1: Per les cançons.
2: Clar, perquè me n'he deixat moltes, i em sap com molt greu, i ho vivia com una espècie de... traïció o de menys teniment. I al final he dit, relaxa't. No,
1: no te
2: és
1: les estimis
2: important.
1: Tant, sisplau,
2: sí, me les
1: cançons.
2: Estimo molt, me les estimo molt.
1: Que ara dius, quin interès poden tenir difondre les teves cançons. Mm. Clar, tu ets una de les persones més recordades de l'època del procés, que és curiós perquè, si no m'equivoco, vas estar allà de diputada 2 anys i poc.
2: No, sí, quasi bé no va arribar, perquè nosaltres vam prendre possessió quan va començar la legislatura, ho recordarem, no? Després de tot allò del mas o març, mm-hmm, el mes de gener, i ja està. I a l'octubre següent s'aplica el 155, per tant no arriba ni a 2 anys. És cert que, comparat amb tot el temps que jo he estat militant en altres àmbits, sobretot a nivell local, que no són recordats perquè no transcendeix aquest nivell de militància, no? I efectivament de diputada en vaig ser molt poquet temps, però és veritat que el personatge es construeix a partir d'aquest moment,
1: sí, sí,
2: concret.
1: Això sí. És, sense treure't mèrits, creus que és fruit del context?
2: Totalment.
1: Sí, un moment, sí, fort, no? I...
2: sí, jo crec que, per dir-ho d'alguna manera, qualsevol persona, no?, que li hagués tocat estar al capdavant de la CUP en una legislatura com aquella, amb una aritmètica parlamentària com la que es va generar, doncs, i amb un pols, no? Primer, diguéssim, amb l'espai de Junts i després amb l'Estat, jo crec que qualsevol persona li hagués tocat el nivell aquell de rellevància, de política televisada, que en dic jo. Mai ens han fet tant cas com en aquell període tan curt de temps, i probablement tampoc estàvem preparades per això.
1: I suposo que ser una cara tan coneguda també va ser un dels motius pel que el juez Llarena et volia empurar i va fer que acabessis a Suïssa exiliada.
2: Sí, no, és una mica difícil, i t'ho dic com a entre cometes, com a protagonista d'aquella etapa, però també com a jurista, és una mica difícil entendre què es pretenia amb aquella causa del Tribunal Suprem. D'entrada penses, sí, s'anaven a identificar els lideratges dels diferents espais polítics, però això no té cap mena de tipificació penal. Nosaltres, d'alguna manera, tenim un codi penal, un sistema penal en el que perseguim a la gent, els encausem, els processem en funció del que fan, no en funció del qui són. Per tant, voldria pensar que no és per això. I pel que vam fer, doncs també és una mica estrany, perquè jo no vaig fer coses diferents del que van fer totes les meves companyes, per exemple, del grup parlamentari. A més, sabeu que som un espai assembleari, que les coses es decideixen conjuntament i no estava processat tothom. Per tant, no sé què pretenia Llarena, o ens ho podem imaginar.
1: Sí, bueno, ho signava ell, els papers,
2: sí,
1: això, he dit el seu,
2: sí,
1: nom.
2: Sí.
1: Ara ja estàs aquí.
2: Sí.
1: En què omples el teu temps? En què l'inverteixes? A què et dediques?
2: Doncs treballo, que bàsicament és el que fem, no?, la gent de classe treballadora, que és el que he fet sempre, treballar. I militar molt, bastant, diria. Quan vaig tornar vaig estar en una etapa així una mica com de, no?, de resituar-se. Sí, doncs, però estic molt activa. Estic activa a la CUP a nivell local, al meu Ateneu de Sallent, organitzant la Festa Major a la Fumera. Estic també relativament activa, o el que puc, a la CGT. També ho estic endavant al CEUP, al Centre d'Estudis d'Unitat Popular de la CUP, a la revista La Tanyada.
1: Carai.
2: De fet, sí, de fet, ara ja començo a pensar que hauria de reorganitzar-me, perquè vull fer moltes coses, tinc moltes reunions, vull fer moltes coses, i a vegades potser tens la sensació que no les fas totes ben fetes. Però sí, m'ha vingut molt de gust tornar a militar a aquest nivell de base, ho estic fent i ho estic gaudint, però és que sobretot crec que el context ho requereix. És a dir, tant de bo, no?, que estiguéssim en una situació i diguis, no passa res si no militem. No. Passen moltes coses molt greus. El futur no sé si és esperançador o no, però en tot cas és inquietant, i per tant toca prendre partit, toca implicar-se i toca treballar.
1: Avui connectem les cançons del llapis de memòria de l'educadora social, llicenciada en dret i exdiputada al Parlament de Catalunya, Anna Gabriel.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Anna Gabriela amb Yala, Yala Ramala, que és una cançó en euskera que Fermín Muguruza va publicar l'any 2006 en suport al poble de Palestina. Que, Anna, això de Ala, Ala, Yamala, com ho hem de traduir?
1: Yala, Yala. Yala. Amunt, ànims.
0: Som-hi.
1: No? Amunt, Ramala, amunt. No?
0: Que Ramala és una població,
1: sí?
0: No? Em sembla, de Palestina.
1: Sí, de Palestina, sí. Que oportuna, no? La cançó, de fet...
0: Això que té 20 anys, eh?
1: Sí, semblaria que l'he triat com pel context i la veritat és que és una cançó que em mobilitza molt i que m'agrada molt des de fa molt temps i el meu entorn així com més proper de Sallent, a vegades quan estem així com de festa i algú punxant conegut, quan punxant Ramala és com la cançó de l'Anna perquè m'agrada molt i tothom ho sap. Em dona molta, a part d'evidentment, no? El suport a la causa palestina des de sempre... m'emociona, em mobilitza, em fa saltar i em dona la sensació que si la canto i la crido i la ballo, com si estigués donant suport a Palestina, que ja veus tu, no és el cas.
0: És simbologia, sí.
1: Però sí, la visc molt des d'aquí i amb el concert, no?, recent del Palau Sant Jordi, en el que, evidentment, Fermín Muguruza i els músics van tocar la cançó, s'escau que estem avui aquí també, havent de reivindicar un cop més que s'aturi el genocidi contra el poble palestí.
0: És el que dèiem, no? Fa 20 anys d'aquesta cançó, és del 2006, i no és que la situació de Palestina estigui igual, sinó que està pitjor que mai.
1: És, no sé, és que falten les paraules. En el concert aquest de Palau Sant Jordi, algunes persones hi vam anar a acompanyar alumnes d'instituts d'alta complexitat de l'àrea metropolitana. Vam estar acompanyant, jo concretament, un institut de Ciutat Meridiana i parlant una mica amb els i les alumnes que havien estat treballant una mica la temàtica, no? Clar, ens feien preguntes que no sabíem respondre. Tipus, però com pot ser que això duri des de fa tants anys? O com pot ser que se sàpiga que estan assassinant tanta gent i no ho aturem? O i com pot ser que matin tants nens i nenes i no hi ha resposta? O el tipus de resposta que hi ha quan l'explicites, et sents com impostat, en plan, no, això és la geopolítica, clar, els interessos, els diners, la indústria armamentística, i penses, per què estem dient? És tan salvatge que...
0: És tan elemental, no?,
1: sí,
0: el que s'hauria de dir, que...
1: Sí, sí.
0: Que crec que tu ets bastant optimista de mena, en general, sí. que reivindiques el que és l'optimisme organitzat, o almenys això he llegit. En el cas de Palestina, ets optimista.
1: Ho hem de ser.
0: I, sí, per obligació ho ets.
1: Ho hem de ser perquè el contrari no ens porta a llocs millors, segur. I perquè l'optimisme o l'esperança o la determinació, o les ganes, la il·lusió són motor. I l'altre no ho és. I necessitem activar tots els motors que puguem. I tornant al Palau Sant Jordi, la comunitat palestina, a través de la seva portaveu, però amb els altres parlaments aquí va haver, o el fill de Barghouti, per exemple, tots anaven a la línia de no perdre l'esperança, no perdre l'alegria, perquè Palestina és resistència, és resiliència, però també és vida.
0: Anna, totes les cançons que trobarem al teu llapis de memòria tenen aquest nexe comú de punt de compromís, diguem-ne, social, polític. Aquesta és la música que a tu et mou?
1: Bueno, ja ho veurem. N'hi ha alguna que és una mica més frívola.
0: No vols fer spoiler, eh? No, com tu dius que això m'agrada molt. La cultura, en aquest cas les cançons, sempre dibuixen el mapa.
1: Sí, mapes, o molts mapes, mapes personals, mapes íntims, mapes de desitjos, de dolors, però també això, mapes geopolítics, d'històries de vida, de viatges, de recursos, de transicions, no ho sé. De fet, per això costa tant fer una tria de només 8 cançons, perquè tens la sensació que et deixes tantes coses
0: deixes mapa,
1: a la llera
0: que
1: clar, que dius, pues no hi haurà el mapa sencer aquí.
0: Tu separes l'autor de l'obra?
1: No.
0: Espero que no t'agradés molt el Julio Iglesias.
1: No m'agradava.
0: I parlant de cançons que has escollit pel teu llapis de memòria, m'ha sobtat que no hagis escollit cap cançó d'un músic del que vas fer el teu treball de recerca.
1: Com ho saps, això?
0: Mira, potser ens fa els guions al comissari Villarejo. Hòstia,
1: és veritat. Vaig fer el meu treball de recerca d'institut sobre Lluís Llach. Es titulava Lluís Llach, 25 anys de cant a la llibertat.
0: Com és que et va donar per anar per aquí?
1: Amb una molt bona amiga que vaig fer a l'institut, a tercer, diguéssim, de UB, nosaltres fèiem batxillerat en la fase experimental portanès, i jo crec que em va arrossegar una mica, no vull disculpar-me, però jo crec que em va arrossegar una mica perquè va dir, i l'anirem a veure, i l'anirem a entrevistar, i anirem a entrevistar els seus músics. I el fet de baixar a Barcelona a fer entrevistes a músics,
0: això
1: ja em semblava, vaja, com anar a la lluna, diguéssim.
0: I ho vau fer?
1: Ho vam fer.
0: Vau poder parlar amb el Lluís?
1: Sí, sí, sí. A veure, el treball estava fet amb molt bona intenció, molt bon cor, no sé si era d'una altíssima qualitat, però per nosaltres va ser més enllà d'aprofundir en l'autor i d'analitzar això, l'autor i l'obra i com van lligats també en aquest cas, però nosaltres va ser això, com baixar a Barcelona a fer entrevistes, ens semblava brutal.
0: Quina nota?
1: Probablement bona, no recordo.
0: Més un 8 així, eh?
1: Ah, ho saps?
0: No, tant no sé.
1: Ja seria
0: molt preocupant que sapigués la nota del teu treball de recerca.
1: No recordo.
0: Doncs, Lluís Jacques, si ens estàs escoltant, no t'enfadis, perquè no hi cabia tothom, només hi cabia un 8, i el que no hi podia faltar, i a més amb una versió en concert, de fet, durant la cançó sentireu els aplaudiments del públic, és l'Ovidi Montllor i la seva samarreta.
2: Jo sóc fill de família molt humil, tan humil que d'una cortina vella una samarreta en fere vermella. D'ençà per aquesta samarreta no he pogut caminar ja per la dreta. He hagut d'anar contracorrent perquè jo no sé què passa, que tothom que el ve de cara porta el cap topant de terra. D'ençà per aquesta samarreta no he pogut sortir al carrer ni treballar el meu ofici.

0: gaire bé no comprenc perquè la gent quan em veia pel carrer em cridava progressista. Jo crec que tot això era promogut pel seu despiste.
1: La samarreta d'Ovidi Montllor sonant a Llapis de memòria de l'Anna Gabriel, que és una cançó publicada l'any 78, quan tu, Anna, tenies res, 3 anyets.
2: 3 anys.
1: Et transporta aquests primers anys de vida, aquesta samarreta?
2: No, perquè jo... No, perquè jo Ovidi el conec relativament tard, Per ser que jo ja estava militant, però el recordo perfectament com el conec a través d'un amic, que estàvem organitzant la trobada d'estudiants dels Països Catalans, bueno, del sindicat d'estudiants dels Països Catalans a Sallent, i és en aquell context que jo conec així com més en profunditat Ovidi i que agafo tota la seva discografia i la començo a escoltar. Per tant, ve relativament tard el descobriment d'Ovidi, i no és que em transporti a la meva infantesa, però és que Ovidi ho diu tot, i ho diu molt ben dit, i ho diu des d'un lloc en què l'hem reivindicat sobretot darrerament, és a dir, Ovidi no, jo crec que no podia imaginar que el reivindicaríem tantíssim. I la samarreta, m'ha costat també triar una cançó d'Ovidi, perquè n'hi ha diverses, i Homenatge a Teresa, per exemple, potser és una cançó que em fa vibrar molt més, però és que la samarreta explica com molt bé la meva família, no? I aquesta samarreta, no?, que se't fa vella, però que tu te la segueixes estimant, que et condiciona per quan vas pel carrer, que veus que la gent va amb el cap cot i tu no, i tu vas com amb el cap ben alt, per orgull, sí, per orgull de classe, per orgull del que han estat els teus besavis, els teus avis, per orgull de la militància de la teva mare, i perquè ja no pots caminar per un altre lloc que no sigui l'esquerra, i ho saps, o sigui, t'ha determinat la vida la teva família. En el meu cas, ho reivindico com se sap, amb molta alegria i amb molt orgull. No sempre és així, i hi ha gent que amaga com les militàncies d'esquerres de la seva família. No és el meu cas, i em sento com molt, molt identificada amb aquesta samarreta.
1: Que és una samarreta que ve d'una família molt humil, es fa d'un retall d'una cortina. Imagina't quina samarreta, que encara la portes,
2: sí,
1: no, Anna?
2: Exacte.
1: Que tu vens d'una família minera, pel que he llegit, de llarga tradició anarquista.
2: A veure, sí, una part de la família ha treballat a la mina. El meu avi ve de Calanyes, de Huelva, de les mines de Rio Tinto, va treballar a les mines de Sallent. No és justament aquesta part de la família, la paterna, la que és anarquista, més aviat al contrari. Gent molt, molt pobra, molt, molt humil, però el meu avi de Huelva va fer la guerra amb el bàndol nacional. Jo crec que no tant per opció com per context, però no, la família, diguéssim, de tradició anarquista és la família materna, la família que ve de Múrcia, en part, la família que ve de Ribes-Roja del Priorat i la família que ve del Bages. Després, tota aquesta conjunció de família materna que havien treballat algunes al tèxtil, les dones i els homes a la mina, que sí, que són tots militants de la CNT.
1: Que és el teu avi matern el que, quan està a punt de morir, fa un testament,
2: sí,
1: que més que un testament és una carta als Reis Mags dels drets humans.
2: Bueno, els rics... Com ho saps, això? El meu avi Artemi Sabater, sí, el pare de la meva mare, és una persona, va ser una persona com molt extraordinària a molts nivells, I va fer un testament vital en el que explicava que ell en el seu enterrament no hi volia flors, no hi volia creus, per suposat que no volia anar a l'església, no volia capellans, molt ben dit, però... I diu que l'únic que vol és la bandera de l'organització sindical a la que sempre ha pertanyut, no? que és la bandera de la CNT, i així ho vam fer. Jo no vaig poder estar a l'enterrament perquè estava al País Basc, justament, amb uns actes de solidaritat que es feien amb els presos, va nevar molt i em vaig quedar aïllada i no vaig poder arribar.
1: Wow.
2: Sí, al seu enterrament, que és una cosa que em va pesar moltíssim, era la impotència absoluta, però no podia arribar, no hi havia manera. Però sí que em vaig encarregar amb unes trucades així com molt desesperades de dir, sobretot la bandera, no deixeu de posar la bandera, no? No fos cas que per allò de, bueno, és igual, ara ja està mort, no cal que fem el número, no? No és un número, era el
1: seu desig. Eren les últimes voluntats,
2: Eren les últimes voluntats. I ell es va anar a dipositar a l'alcalde del PSUC que hi havia en aquell moment. O sigui, per ell, la màxima autoritat, no?, que podia donar
1: continuava
2: fe...
1: Continuava sent l'alcalde del PSUC.
2: Era l'alcalde del PSUC, sí.
1: I la teva àvia, què? La teva àvia materna?
2: La meva àvia és la millor persona del món. Jo he tingut una sort de tenir aquesta àvia increïble. La trobo a faltar cada dia.
1: Que dius que ella era el feminista, tot i que no sabia que era feminista.
2: Dic que era feminista com per intuïció. La meva àvia era una persona també pràcticament analfabeta, ella va patir molt per la guerra, van passar molta gana, molts bombardejos, van haver de canviar molt de lloc on viure, jo crec que la va travessar profundament. Encara hi havia sorolls brugits que amb ella la portaven, no?, els bombardejos. Però tenia aquesta intel·ligència, aquesta saviesa, o sigui, era una persona brillant. Això, en la seva rapidesa, en la seva eloqüència, una persona molt divertida, una persona que es feia estimar moltíssim i que llançava com missatges així com d'amagat, no?, en plan, tu fes el que vulguis, no?, tu aprofita, tu passa-t'ho bé, no?, així com però t'ho dia així com conscient de que t'estava donant una directriu que com que si no pertoqués, no?, i jo vaig fer l'opció de viure amb ella, em vaig instal·lar a viure amb ella a casa seva, la vaig acompanyar fins que va morir. De fet, li vaig subministrar l'última dosi de morfina, no? I sí, sí, jo pensava que no hi hauria vida després de la meva àvia, de tant que l'estimava i que l'estimo.
1: I aquí segueix amb tu, sí. Recordant-la, que per tot el que estem parlant, puc entendre que tu et cries i el teu germà també en aquest entorn i en aquesta ideologia política, és el que li diuen ara, que va ser adoctrinada?
2: Sí, clar, vivim en una família en la que l'avi milita, la mare també, en la que es fan reunions a casa, el meu tiet també estava com molt actiu, de jove també era miner. Per tant, les reunions, les tertúlies, la política forma part de la vida, la història no s'amaga, el patiment tampoc, no, es parla de la guerra, es parla del patiment, es parlen de les pors, es parla del feixisme, del que ha significat. Recordo molt el meu avi parlant de Fidel i com això sí, no? Això sí que és un polític tallant la canya de sucre, com el primer, no? Per tant, això és la quotidianitat. Sí, la meva mare sent regidora en un moment que hi havia molt poques dones amb aquest nivell de compromís i això és la quotidianitat, sí, sí. No, jo crec que, evidentment, no se'ns hagués acudit parlar d'adoctrinament i jo crec que, al contrari, és la sort de criar-se amb els valors justos i humans.
1: Que la teva mare, la Maribel, va ser regidora, sí, quan els regidors no cobraven.
2: No cobraven.
1: Sí. Era regidora per amor al poble i als seus veïns.
2: Totalment.
1: I a ella mateixa.
2: Totalment. Sí, sí, amb una feina molt precària, a més, ella feia unes classes de mecanografia que intentava combinar amb la regidoria. Estaven a govern i, per tant, tenia responsabilitats de govern. No era senzill per una dona d'un poble petit significar-se d'aquesta manera. De fet, molta gent li aconsellava que no ho fes. No ho va tenir gens fàcil amb la feina. La meva mare era evident que seria una persona que seria combativa, però jo crec que això també m'ha ensenyat moltíssim i m'ha donat molta força.
1: Ara mateix està sonant de fons la cançó Still Young dels australians de Cat Empire, una cançó que no transporta a Austràlia, sinó que estem al teu poble, estem a Sallent.
2: Ni és molt militant, tampoc, no? Com a...
1: Què fa una cançó australiana transportant-te a Sallent?
2: Això és la Fumera, això és la festa major popular, autoorganitzada, autogestionada, que neix el 2014, que és una festa brutal, preciosa, i que aquesta és la cançó amb la que la vam començar a promocionar, i per tant aquesta cançó és Sallent, és Fumera, és una plaça de poble amb un esclat de ball i de confeti, és la gent que m'estimo i és l'expressió de la cultura de base feta amb artesania militant i cuidada fins a l'últim detall. Jo és que us convido des d'aquí a tots els que no heu estat a la Fumera a que vingueu, perquè és una festa preciosa i aquesta cançó és la Fumera.
1: Doncs anem una mica a la Fumera.

0: I Anna, quins records tens tu d'aquell seient d'anys 80 on tu passes la infància?
1: Doncs la veritat és que tinc bons records. Sallent és un poble on és a dir, la dimensió, sobretot d'aquella època, ara és diferent perquè ha vingut com molta gent a viure en els últims anys i fa que no ens coneguem tant, però que ens coneixem molt tots. Sorties de l'escola i feies el camí de l'escola a casa amb la mestra i parlaves de coses i de la vida i encara esperaves una estona, no?, a baix, a sota de casa teva, al carrer, parlant amb ella. Era un poble on hi havia carrers sense asfaltar, on jugaves a descobrir les ossamentes que hi havia encara mig enterrades per allà. Era un poble on també eres conscient, doncs, que hi havia alguna cosa que es deia heroïna, que picava molt fort en un barri com la Butjosa, que és un barri miner, d'on venia Agustín Rueda, que va ser un anarquista assassinat per tortures a Carabanchel l'any 78, i que tota la seva generació anava caient per una cosa que es deia sida, que també recordo molt clarament les persones, no?, que estaven malaltes, infectades, i que a casa teva et diuen és que té sida i està malalt i ho està passant malament. Un poble lluny de la idea idíl·lica de la Catalunya interior, on sembla que tothom viu bé i uns paisatges magnífics, un poble industrial, un poble castigat per les successives crisis del tèxtil, de la siderúrgia, de la mineria després. Això amb una realitat d'una heroïna que pica molt fort, probablement també per tallar consciències de classe i militàncies, i també d'una proximitat amb la gent i amb el veïnatge molt, molt, molt bonica, no? d'unes botigues on anaves a comprar la llet allò acabada de munyir a granel, que te la bevies allò directament de la lletera, no?, mentre la teva veia parlava amb la lletera. Sembla que estiguem parlant com d'una altra època.
0: De la Heidi, no? Ets la Heidi a Catalunya.
1: Però en aquest sentit sí, tinc molt bons records, perquè crec que és com una manera de viure com molt empaltada això de l'entorn, de les veïnes, en el sentit més pur.
0: I de petita, quan et deien tu què vols ser de gran, tu què deies?
1: Doncs diverses coses. Mira, vaig passar per una fase en què volia ser periodista, després també volia ser biòloga, després també volia ser ministra de Cultura, concretament.
0: Ah.
1: Sí, sí. No sé, diverses coses. En tot cas, tenia com clar que jo aniria a la universitat. A la meva família no hi havia anat ningú encara a la universitat, i jo això sí que...
0: Va ser la primera, tu.
1: Sí, i tenia com clar que volia anar-hi. I després sí, jo crec que com que m'anava enamorant successivament de persones o personatges o històries de vida, volia ser coses que veia que es podia ser, no? Científica, en un moment volia ser com científica, no? Jo què sé, devia llegir alguna cosa de la Madame Curie, devia semblar que jo podia ser algo similar. Al final, doncs, quan vaig haver de fer la tria, vaig triar Educació Social, que era ni tan sols una llicenciatura, era una diplomatura en aquell moment, era una carrera que acabava d'engegar-se, no? Que jo era com just la segona promoció, però mira, al final el context de circumstàncies em van portar aquí.
0: I a mig de tot això va ser regidora a Sallent entre l'any 2003 i el 2011. Ho va ser en representació de la CUP?
1: Sí, a la primera legislatura hi vam anar amb una coalició de la CUP amb un moviment veïnal, i vam treure, doncs, el cap de llista era el representant del moviment veïnal i la segona de la llista era jo, i per tant ell hi anava com pel moviment veïnal i jo ja hi vaig anar per la CUP, i el 2007 vam presentar llista de la CUP sense coalició, sí.
0: Suposo que hi ha més d'un i d'una que ens està escoltant que ara li està petant el cap, que diu, la CUP, principis del 2000, si jo vaig començar a sentir a parlar de la CUP a partir del 2013, una cosa així, amb el procés, que és quan se li va començar a donar bola.
1: Sí.
0: Va ser complicat per la CUP gestionar aquest reconeixement massiu?
1: Clar, jo justament la visió que en tinc és aquesta, no? De forjar un projecte molt, molt, molt, molt des de baix. O sigui, és que el 2003 és que els regidors ens comptàvem, els regidors de la CUP, a tot el país ens comptàvem, però és que realment amb els dits d'una mà. Jo sempre explico que ens reuníem, clar, a una taula, diguéssim, petitona de bar, estàvem tots reunits, no? Recordo quan vam anar a registrar les llistes electorals, no teníem ni segell ni tampó. Jo vaig agafar un adhesiu vaig com retallar l'estelada i allò va anar a la Junta Electoral. És a dir, realment ens vam construir molt, molt, molt des de baix, sense recursos, això sí, amb molta convicció. I clar, evidentment, el 2015, no? Quan, ja el 2012, la primera entrada, la primera entrada al Parlament, a més amb tres diputades que brillen moltíssim, com el David, el Quim i la Isabel, aquell ja és un moment en què hi ha gent que descobreix una mica qui són aquesta gent. No?
0: Però ja portava el temps.
1: Però ja, clar, ja portàvem temps. El 2011 hi ha un salt de representació en el terreny del municipalisme important, però clar, res comparat amb el que passa del 15 al 17, però pel context, obvi. Però sí, hi ha gent que descobreix.
0: I com es gestiona això, perquè...
1: Com es pot? No ho sé, és que no, jo crec que no en sabem nosaltres de gestionar aquestes coses. Hem anat, evidentment s'ha anat millorant amb moltes coses. Jo recordo el primer debat electoral que vaig anar, que jo vaig anar sola, jo no portava assessors ni res, ni ningú que em digués, ho estàs fent bé, ho estàs fent malament, no? Jo vaig anar sola i a les pauses, quan tothom se n'anava amb els seus equips, doncs jo me n'anava a fumar amb els càmeres. No vull fer una oda del fumar, que m'ho he deixat. Però
0: és el que feies.
1: És el que feia. I no ho dic ara com dir, ai, que xulos que som, mira, que bons. No, ho dic com que perquè s'entengui que nosaltres érem això, amb això. Crec que hem millorat una mica, però hem gestionat les coses com hem pogut i no sabem anar gaire, probablement.
0: I tu com portes això de ser famosa?
1: Jo crec que ja no soc famosa.
0: Que no ets famosa, Anna?
1: No.
0: Ho penses de veritat?
1: Sí, perquè ja fa temps de tot això, perquè la memòria és com curta, perquè passen com moltes coses i molt ràpid, i el 15 doncs, o el 17 ja comença a quedar lluny. Evidentment, jo, clar que hi ha gent que, i la gent que està com més polititzada o que segueix més l'actualitat, doncs probablement recordarà qui sóc, però no, famosa ho és altra gent.
0: Però Anna, que ha sortit fins a la premsa rosa per estar emparellada amb l'Évole, avui has estat a tot arreu.
1: I?
0: El
1: famós és ell.
0: Bé, sou els dos, no? Vull dir,
1: és
0: el Xipeo.
1: No me'n sento, la veritat és aquesta.
0: Bé, ets un poble, no?, que Obsallent, que suposo que si has de ser famosa, almenys estàs acostumada a aquest punt de gran hermano, no?, de que tothom sap el que has de fer o què faràs o què...
1: Mira, Sallent justament et dona la mesura de les coses i a mi, a Sallent, si la gent m'ha seguit tractant igual, exactament igual que abans o després de ser diputada, no és un lloc on la gent et canvia el tracte amb tu pel fet que surts de la tele. Això és molt xulo.
0: Però que dic que et podria haver servit com un entrenament, no? Perquè suposo que en aquests pobles hi ha una mini premsa rosa, no? Tothom hauria de saber amb qui anaves o deixaves d'anar quan eres adolescent...
1: Bueno, hi ha molta doble vida, eh? Els pobles també, bueno, tot arreu, eh? I gent que s'amaga molt. És veritat que jo no m'he amagat mai de res, i al contrari, he volgut que se sàpiga, no?, que jo feia, doncs, una opció que estava molt lluny de la família tradicional. Però, clar, evidentment, això no és comparable amb que surtis a Antena 3 i et distorsionin la veu per ridiculitzar-te, no? O que agafin justament les imatges de tu quan t'estàs gratant l'aixella. Clar, aquest nivell ha sigut una bogeria.
0: Però sí. Tu has passat o t'ha afectat?
1: Clar, jo tinc la sensació de que jo això no m'ha comptat realment. És dir, a mi el que em comptava és si la meva militància, la nostra militància, estava activa. Si a les assemblees obertes que fèiem venia gent. Si quan fèiem un posicionament parlamentari reflectíem el sentit de l'esquerra independentista. Això. Per mi la pressió era exactament això. Si estàvem fent el que s'entenia que havíem de fer, si ens havíem preparat prou bé les reunions o les intervencions. Per mi la pressió era aquesta. I crec que l'altre era com, no?, com una cosa així com que embolcallava, però que a mi no em vinculava des del punt de vista del compromís o del rigor o de la disciplina. Però no ho sé, potser la gent del meu entorn diria que sí que em va afectar i que jo no en sóc conscient i tampoc no voldria fer veure que jo sóc aquí una super persona que pot amb tot. Potser sí que m'ha afectat més del que em penso, tot i que jo no tinc aquesta sensació.
0: T'ho preguntaré d'aquí 10 anys. Farem això. I Anna, que la gent digui el que vulgui i tu, mentrestant, com canta Extremoduro, ama, ama, ama i ensanxa l'alma.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manuel.

0: Ama, Ama i Ensanxa l'alma d'Extremo Duro és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'Anna Gabriel, que és un tema escrit pel poeta Manolo Chinato i musicat pel Robe Iniesta, que mira, a part d'escriure unes lletres increïbles, també tenia un gust exquisit per musicar lletres d'altres poetes, com va fer amb Chinato, també amb Machado, amb Neruda. I Anna, aquesta cançó es va publicar l'any 92 en el disc del Toya, que diria que és el tercer d'Extremo Duro. Et transporta aquella època?
1: Sí, aquesta sí. I de fet n'hagués pogut triar moltes també d'Extremo Duro i de Robe. I vaig estar dubtant si homenatjar-lo justament per la seva pèrdua recent. Però no, he volgut triar aquesta perquè sí, perquè són els anys 90, és una època relativament dura a nivell de confrontació al carrer amb el que llavors s'anomenaven les tribus urbanes, no? I que hi havia una presència de nazis i d'extrema dreta molt important a Manresa. I són aquells anys. Són anys de jo anar, evidentment, amb un cercle d'amistats i de gent doncs, marcadament antifeixistes, i de molta baralla, i de concerts antirepressius a la pista Castella, on ens llançaven rocs des de dalt els nazis. I de jo, bueno, el meu primer amor, diguéssim, la meva parella d'aquell moment, era una persona doncs, que es confrontava amb tota aquesta gent i que va rebre moltes pallisses a les quals jo vaig assistir. Per tant, és una època que em marca molt, I que anàvem a molts concerts d'Extremo Duro amb aquests amics, alguns que se suspenien perquè el Robe no podia cantar ni tocar.
0: Clar, no estem parlant de Sant Jordi, és l'època no. d'Extremo Duro lumpen.
1: És l'època de la mesa de muy mal, però és que no voy a poder tocar. No?
0: Voy del revés i
1: però, però bueno, sí, és molt... O sigui, jo escolto aquesta cançó, és aquella època, és la meva gent, és la lluita antifeixista de carrer, però també és... Sí, jo no he vingut a ser un important advocat i jo no he vingut a seguir el camí. Jo he vingut a canviar les coses en la mesura que pugui.
0: Anem a pams, perquè has dit moltíssimes coses. La primera és, estem a Manresa, perquè entenc que els adolescents de Sallent...
1: Anem a l'institut a Manresa en aquell moment, sí.
0: Allà és on hi ha una mica el xup-xup.
1: No tenim institut, només tenim primer i segon en unes cases com així adequades com a institut, a cases de la Butjosa, del barri aquest dels Miners, que dèiem, adequant unes aules per fer primer i segon, però tercer ja hem d'anar a Manresa. Jo baixo a Manresa tercer i em trobo doncs, en un institut gran, el Lluís de Peguera, amb tot de gent nova, jo no conec a ningú, faig allà una colla, m'enamoro d'un noi i començo doncs, a integrar-me en el seu grup d'amistats, que és aquest cercle que explico, que es confronta bastant sovint amb els nazis que atemoreixen la ciutat i que foten pallisses a la gent, que és el que acostuma a fer aquesta gent. Sí.
0: Que aquesta tribu urbana a la que tu pertanys, perquè anem a posar etiqueta, seria entre heavies i punkies?
1: Sí, correcte.
0: Sí, si veiem sí. fotos teves d'adolescent, veurem una heavy punky? D'imatge, de look...
1: Bueno, doncs els típics texans arrapats, no?, que baixàvem també a comprar a Barcelona, no diré la casa, però hi havia com dues botigues a les que anàvem a buscar els texans.
0: No diràs el camello ara aquí, no?
1: No, val. Botes, sí, és igual, no sé, l'estètica tampoc no jo no em significava molt amb l'estètica, però el cor sí, el cor era profundament antifeixista i jo recordo de tenir por. De tenir molta por i d'anar a manifestacions i ser molt pocs i d'haver de sortir corrents perquè els nazis eren més.
0: I a més amb una parella en aquella època, entenc també d'aquesta tribu, no? Heavy Punky, sí. que confrontava, sí. que no s'arraulia, sinó no, que hi anava endavant.
1: Al contrari, era una persona relativament coneguda per això i a més es produïen situacions en les que a tu t'apartaven, perquè tu eres com la noia, no? Eres la 16 anys la nena, i t'apartaven com per protegir-te, la qual cosa encara em feia estar més boja de ràbia.
0: És que
1: no?
0: És com
1: perquè...
0: Gris a la catalana, la peli Gris, una mica, però a la catalana, això que m'estàs explicant.
1: Ho estic explicant així com mig somrient, però de veritat que encara em genera nervis. Jo assumeixo que ho vaig passar molt malament, vaig patir moltíssim. Eren situacions com de violència com extrema, que són molt desagradables, i que jo pateixo molt perquè això torni i que penso que justament a vegades que frivolitzem i fem broma amb si es blanqueja o no l'extrema dreta és violència salvatge, és gent a qui no li importa la vida dels que consideren els seus adversaris i que maten directament i assassinen, no? Llavors, sense voler ser tremendista ni generar alarmes, però quan deia clar que t'has de comprometre en el context actual és perquè jo no vull que cap jove, que cap nen o nena passi por per si es troba un nazi pel carrer.
0: Vas tenir una adolescència rebel? O dins del que és ja l'efervescència de l'adolescència.
1: Ja venia polititzada, vaig començar a militar a la meva adolescència.
0: Amb 16 anys, no? Crec que comences.
1: Sí, sí, no sé, rebel. No, bueno, jo estudiava, treballava, traia bones notes. Sí, sí, sí.
0: No donaves disgustos a casa?
1: La meva mare sempre diu que sí, que vaig començar a estar molt fora de casa i que això la feia patir, en el cas de ser una noia, la qual cosa puc entendre.
0: I ara ens deies que aquesta cançó l'has escollida, entre altres coses, perquè prefereixes ser una índia que una important advocada. Ara, estàs llicenciada en dret.
1: Sí. Sí, vaig posar-me a estudiar dret de gran. De fet, va ser el meu pas per l'Ajuntament com a regidora la que em va fer dir, escolta'm, estem tot el dia pendents de si podem fer les coses en funció dels informes dels lletrats i els informes jurídics. Això no pot ser. A mi ningú m'ha de dir si puc fer una cosa o no. Jo he de poder veure si la puc fer o no. I va ser durant la segona legislatura a l'Ajuntament, que jo estava en aquell moment a l'oposició, que em vaig posar a estudiar dret, sí, sí, a les tardes. Per això jo ja era... Bueno, sí, era gran, menys que ara, però ja era gran.
0: Però la idea mai ha sigut ser advocada.
1: En aquell moment era de dir, si jo em vull dedicar a canviar les coses, no pot ser que el límit sigui un informe d'un jurista. Jo he de poder interpretar i discutir al mateix nivell l'informe del jurista. Aquesta va ser la vocació.
0: Que després vas fer un màster, no?, també, de dret sociolaboral.
1: Sí, sí, sí, vaig fer el màster seguit de la carrera i després em vaig quedar professora autònoma. Són uns anys que també m'ho vaig passar molt bé, perquè a més hi havia com moltes vagues generals i molta moguda a la universitat. Va ser molt, molt ric, però no volia ser especialment advocada, no.
0: Avui estem connectant les cançons del Llapis de Memòria de l'Anna Gabriel, i si abans ha sonat la samarreta d'Ovidi Montlló, ara ha arribat el torn d'un, diguem-ne, succedani, com és el grup Ovidi 4 i la seva cançó De fer camí.

0: Cançó de fer camí d'Ovidi 4, sonant al llapis de memòria de l'Anna Gabriel. Anna, qui són els Ovidi 4?
1: Són amics.
0: T'ha tocat, eh? Que t'ha colpit fort, eh?
1: Sí, i l'he triat per això, perquè pensava que també tenia sentit doncs, parlar això, no? Parlar de l'amistat, de persones que són molt importants a la meva vida, el David. És una, no, sí.
0: David Fernández.
1: Sí, és una de les persones més importants a la meva vida, i el Borja, i la Mireia, i el grup ha significat una mica doncs, com aquesta reverència a l'amistat. Evidentment és un grup que es compromet, que és un grup que actua allà on s'ha d'actuar. És un grup que van venir a actuar a Ginebra, van organitzar una festa sorpresa que va ser una cosa molt, molt, molt, molt commovedora, i Ovidi 4 va actuar allà. És també la Mireia Vives, eh? I la seva veu i tota la seva trajectòria, que també per això tenia ganes de triar-la. Però sí, és l'amistat, és el compromís i és la gent que hi és quan més ho necessites.
0: El David, què toca aquí?
1: El David toca la guitarra.
0: Ah, molt bé. Era per saber. S'ha fet tantes coses, el David, que jo, la veritat...
1: Ho sap fer tot.
0: Que tu has triat una cançó dels Ovidi 4 que van fer en un concert en directe a la Sala Beckett i tu no vas poder anar-hi, perquè estaves a Suïssa, que després ara explicaves, no?, que van venir a Ginebra. Per què te'n vas a Suïssa?
1: Doncs en aquell moment ens sembla que el fet de marxar pot fer que des de l'exterior continuem una lluita política, una batalla de denúncia de la vulneració de drets civils i polítics. Són decisions que prens en un context en els que, evidentment, doncs no pots convocar una assemblea, són grups reduïts de gent que poden decidir això, en la que, a més, depèn de com marxis, pots posar en risc les persones que et poden acompanyar. Per tant, són decisions que es prenen de forma precària, en el sentit, no?, de que no es prenen amb molt temps, amb tota la informació del món, ni amb tota la gent que tu voldries probablement doncs, compartir una decisió d'aquest tipus. Però ens sembla, sí, ens sembla que
0: ens
1: pot
0: sembla,
1: ser...
0: Ens sembla, eh? Primera persona al plural.
1: Sí, perquè és una decisió que discutim de forma col·lectiva, varia gent de la CUP, inclús, doncs ja parlem de les destinacions i per què pot tenir sentit anar a Suïssa. Ens sembla que el fet de no ser un país de la Unió Europea, que tingui un conveni d'extradició en la qual es blinda bastant doncs, la persona persecució per raons polítiques, ens pot fer que hi hagi doncs, un altaveu, no? un actor nou que entri en joc en aquest dirimir, no? si l'estat espanyol està actuant de forma prou democràtica a l'hora de confrontar el repte, no?, nacional del país.
0: Jo ja em sé això, que tot el personal és polític, eh? Però clar, en aquesta decisió política t'hi va pràcticament tota la teva vida.
1: També t'he de dir que en aquell moment estàs amb una lògica, no? Tens l'1 d'octubre, tens les càrregues policials, tens la quantitat de ferits, la gent que ha perdut l'ull, tens els Jordis a la presó, tens la voràgine repressiva, i per tant tu estàs allà pensant com pots contribuir a donar, insisteixo, veu a tota aquesta vulneració de drets, i sortir a l'estranger és una manera. Per tant, es fa des d'una perspectiva, sí, militant. Després, evidentment, passa el temps i passen moltes coses, no? I segurament no tindrem prou temps d'explicar-ho tot com convindria, però això es va pagant, no? La pulsió en el país doncs, també es va movent de lloc, hi ha una Covid entremig i per tant, doncs, potser allò que t'havies imaginat, no?, que seria l'exili, doncs va perdent forma a mesura que passa el temps.
0: Que entenc que marxes en cotxe un sí. dia que només ho saben el teu cercle més íntim.
1: Sí.
0: Que
1: sí, sí.
0: Imagino que el cotxe escoltes Estopa, que és la música que a tu t'agrada per conduir.
1: No vaig conduir, però m'agrada molt Estopa, i veus, pensava, però home, clar, com no poso Estopa entre les 8 escollides? No podia ser.
0: Et perdonen, també.
1: Segur.
0: I què tal això de començar una vida relativament nova, per no dir totalment nova, a Suïssa?
1: És que pensa que necessites ajuda per tot. Jo necessitava ajuda per tenir una adreça, un telèfon, per poder-me matricular a la universitat, per obrir un compte corrent, per tenir un pis. Per tant, va ser molt començar, sí, efectivament, de zero, guanyar-me els papers, perquè no en tenia, necessitava un contracte de treball per poder tenir papers, per tant començar a veure com pots treballar sense tenir papers, eh? Vull dir, aquesta lògica
0: sí,
1: d'aquí...
0: Sí, és un peix que es mossega la cua,
1: correcte,
0: a priori.
1: Doncs, a Suïssa és exactament igual. I vaig tenir, la veritat és que bastanta sort, perquè vaig trobar feina relativament aviat, vaig trobar un pis preciós com per un senyor que em va ajudar molt i que me'l va facilitar i que això va ser una sort absoluta. Vaig estar-hi molt, molt, molt bé en aquest espai, me'l vaig fer meu molt ràpid, al centre de Ginebra, en un lloc, en el carrer dels Bars, imagina't. No podia anar a parar en un lloc millor. I malgrat tot, doncs molt bé, estic molt agraïda perquè jo he pogut treballar i en sortir-me'n d'una forma com relativament fàcil. Ara, evidentment, t'agafa amb una edat que dius, sí, ara tot això, començar de zero una altra vegada, i és que l'exili és això, t'arrenquen, no del teu lloc, i jo, que estic així com tan arrelada i soc tan d'aquí, que no he anat a fer ni un Erasmus, per no perdre'm res del que passa al meu país.
0: No vull ser frívol, però una mica el teu Erasmus és aquest.
1: Imagina't, doncs m'arrenquen d'aquí, però t'arrenquen de tu, deixes de ser tu. Sí, s'ha frivolitzat molt justament amb l'exili, que si era un exili de luxe, que si han viscut de puta mare i tal, i no és broma.
0: I el 2022, al juliol, decideixes que tornes cap a casa.
1: A veure, decideixo que comparec al Suprem, que no sé si és exactament dit pensar que torno cap a casa, però sí, decideixo que comparec al Suprem i que sigui el que hagi de ser. Una mica perquè tenia la sensació de que si no els anys a l'exili podrien allargar-se i allò ja no tenia massa sentit polític. No parlàvem de l'amnistia en aquell moment de la manera que després es va dibuixar, i vaig pensar doncs, que sí, que compareixeria i que fessin amb mi el que volguessin, perquè ja ho estàvem fent d'alguna manera també.
0: Bé, i suposo que tenies la necessitat, no? Tu que ets de Sallent, d'anar a casa teva i mira, després ja se m'emportaran el que sigui, però necessito clar, estar...
1: No tenia certesa.
0: Amb la família, amb els amics, amb la gent que estimes.
1: No tenia certeses de com aniria, però sí que el llim que estava significant a l'exili, on no hi havia més a més data, no? de caducitat, ni hi havia perspectiva de que a nivell processal es mogués res, jo crec que eren conscients de dir, pues, mentre s'estigui allà, que allà s'estigui, no? I sí, clar, penses, bueno, doncs que s'acabi això. Els meus amics i la meva família em van poder venir a visitar, per això tries també una destinació, entre d'altres, que no haguis de travessar l'oceà, no? Però clar, no té res a veure amb el poder estar aquí ara amb tu, per exemple.
0: I el 2024 s'arxiva la causa?
1: Sí.
0: Suposo que aquell dia va córrer el cava, o sigui, deu haver-hi un alleugeriment.
1: Sí, hi ha un alleugeriment. El que passa que, esclar, tampoc has analitzat mai tot el que passa des d'una perspectiva estrictament individual. Hi ha gent que encara està a l'exili, jo no me n'oblido. Hi ha gent que encara no ha pogut tornar, hi ha gent que encara té causes obertes. Això ha sigut una repressió bastant multitudinària, no sé si dir-ne massiva, i m'agradaria que el context polític fos un altre i que estiguéssim encara doncs, amb la reivindicació que podíem palpar en aquell moment.
0: És com que hem passat pàgina i hi ha gent que continua allà.
1: Sí.
0: En fi, Anna, que la vida són flors i violes, però també uns quants esbarzers.

0: Esparcers, arriba!
1: Esbarzer és una cançó original de la Gossa Sorda que un altre grup de música del País Valencià, com és Zoo, va fer-ne aquest remix que estem sentint, que és una altra de les cançons que he trobat al llapis de memòria de l'Anna Gabriel, que, Anna, si no m'equivoco, tu, Zoo, ho descobreixes al Parlament de Catalunya.
2: Sí, sí, és el Quim Arrufat.
1: Quines coses, eh?
2: Sí, és el Quim Arrufat que em diu, vine, vine, un moment, que t'he d'ensenyar una cosa. Jo pensava que m'havia d'ensenyar, no sé, un informe d'alguna cosa, i m'ensenya un vídeo de la cançó Estiu. És brutal, aquesta gent qui són, això és brutal. Recordo aquest moment molt moltíssim. I sí, i després anem a un concert a un Gasteche, a Gasteiz, justament, i els hi diem, buah, sou molt bons, perquè no veniu a Sallent? I lliguem un concert en el Gasteche.
1: Així pim-pam, eh?
2: Pim-pam, sí. I per un import que dius, mare meva. I els vam portar a la Fumera, justament en una època... entre el Gasteche i Sallent ja s'havien, sí, disparat en la fama i nosaltres els havíem lligat,
1: ja estava lligat
2: per 2.000 euros.
1: Anna Gabriel, mecenes de Zoo.
2: Però havia de posar, havia de fer un homenatge a la música en valencià. També m'ha costat molt. Hauria pogut posar com molts grups. I Auxili, Obrim Pas, i Xavi Sarrià, i Zoo, i La Gossa, i tants d'altres. Havia d'homenatjar la música en valencià perquè durant molts anys ens han ajudat a militar millor, ens han polititzat, ens han fet ballar... No sé, jo crec que és, sí, un homenatge sobretot al País Valencià. I aquesta cançó en particular a mi em transporta, doncs, això, una nit de Sant Joan molt, molt suggerent, eh? I per això ara he triat
1: suggerent.
2: Aquesta. Sí, sí, sí, sí. Però la música del País Valencià ha estat indispensable en els últims anys.
1: Pot ser que et mogui més la música del País Valencià que la música catalana que es fa a Catalunya?
2: Per diferents motius, m'imagino que sí, sense voler menystenir res ni ningú, però és veritat que els últims anys ens hem... Sí.
1: Potser és una música en general més combativa també per una qüestió, i és que al País Valencià ningú ha intentat que això funcioni des de les institucions, sinó que ha sigut des del poble.

0: Anna Gabriel, hem arribat al final del teu llapis de memòria i ara, si t'ha costat triar només 8 cançons, ara que encara serà més dolorós, perquè has de triar amb quina acabem, perquè ens han quedat dos. Podem acabar amb la Cyndi Lauper i el Girl Just Wanna To Have Fun, o podem acabar amb Malagueña de Barxeta, d'Obrint Pas, Miquel Gil i Botifarra.
1: La Cyndi m'ho perdonarà i anem cap a la Malagueña.
0: Doncs acabem amb la Malagueña. Sí. Doncs, Anna Gabriel, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies. No sé, m'has sorprès amb coses que sabies.
0: Treballem molt, treballem molt.
1: Us donem feina, no?, els que venim aquí. Espero que us ho hagueu passat bé també vosaltres.
0: Amparo Pérez a la producció, Roger Cuixart a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda. Fins demà.
2: Llapis de memòria. Vidas en música y letra. Am Jordi Manau.
3: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
4: valorado
3: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra. Valorado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.

0: urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires que es quedin a casa, tanquin portes i finestres i que ningú surti al carrer. Aquest és el so de l'helicòpter de bombers que sobrevola a la zona. L'avís pel foc ha arribat a les dues al carrer Raval Bessons i a hores d'ara els bombers prioritzen el flanc esquerre per evitar que les flames arribin a un barranc. Hi ha mobilitzades 17 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris per intentar contenir les flames. Protecció Civil ha fet una crida a extremar la precaució del perill d'incendi. El nivell més alt de risc serà demà, on se sumaran les altes temperatures i la baixa humitat. Es podria arribar fins als 43 graus a zones de Ponent i de Terres de l'Ebre. Altres temes, l'alcalde de Barcelona ha proposat crear un fons per comprar els locals emblemàtics que estiguin en perill pels preus dels lloguers. Àlex Calatrava.
1: El PSC a Barcelona vol protegir els comerços de barri per evitar que marxin i ocupin al seu lloc les grans cadenes. L'alcalde proposa que amb dret al tanteig l'Ajuntament o la Generalitat puguin comprar aquests locals comercials emblemàtics.
2: Hem de construir, com han fet a la ciutat de París, una reserva, un mercat d'immobles comercials que per la seva singularitat, per la seva història, pel que suposa per un barri, han de preservar la seva activitat comercial. O no fer res ens està portant a la banalització del comerç, a que les grans cadenes s'ho acabin quedant tot.
1: És Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. La mesura s'aplicaria sobretot als eixos comercials estratègics i a les zones més tensionades pel turisme. Aquest divendres, en el plenari, el grup instarà també el govern espanyol a modificar la llei d'arrendaments urbans per poder regular els preus d'aquests lloguers.
0: Gràcies, Àlex. Arribem amb aquesta informació a les 4 i 5 minuts de la tarda.
3: Comienza La Ventana con Marta Delvado y todo el equipo. Pueden seguir además la narración del Tour de Francia por Ser Más con Íñigo Martínez.
4: Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la Ser.
5: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
6: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
5: ¡Qué buen servicio!
6: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Llegan las segundas rebajas a la colección de baño en El Corte Inglés, con hasta un 40% de descuento. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de un verano inolvidable. Bikinis, bañadores y en una gran variedad de marcas. Las segundas rebajas en la colección de baño en El Corte Inglés.

0: Guillem Delso, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Marc Pedrals, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé.
0: Marc, on has gravat la teva última pel·lícula?
2: La vaig gravar al Campionat de Catalunya, a Tarragona.
0: Quin Campionat de Catalunya?
2: El Campionat de Catalunya d'Imatge Subaquàtica.
0: I qui era el protagonista d'aquesta pel·lícula?
2: El protagonista d'aquesta pel·lícula era el vaixell enfonsat, la Dragonera.
0: Vale, ara els oients no deuen estar entenent res. Explica'ns quin tipus de pel·lícules fas tu.
2: Bueno, és segons la inspiració que tens quan vas a fer un campionat d'aquests. A vegades decideixes fer més documental, però últimament he tirat més tipus cinematogràfic.
0: Estem parlant de vídeo subaquàtic, que és una disciplina que consisteix en gravar pel·lícules, com tu deies, no? Sota l'aigua. De què tracten aquestes pel·lícules? Tracten només del mar? Poden tractar de diferents coses? O...
2: Bueno, el punt principal és mostrar la bellesa del fons marí.
0: I quines imatges hi apareixen? Què expliquen? Només apareix el mar o també pots fer imatges fora del mar?
2: Tenim un temps que podem posar imatges exteriors per completar la història que vulguis explicar.
0: I hi ha actors? O els actors són els peixos, com si diguéssim?
2: Els actors principals són els peixos, però si el guió requereix, també a vegades portem... Bueno, no sempre, portem un assistent que, si convé, ens fa de model a l'hora de gravar el vídeo.
0: Ara al principi has mencionat el Campionat de Catalunya d'imatge submarina d'aquest any, era a Tarragona. Com ens ho hem d'imaginar? Sou bussejadors que entreu a l'aigua i us poseu tots a gravar, com si fos un gran set de rodatge, o com ens ho hem d'imaginar?
2: Sí, normalment anem tots junts a la mateixa zona d'immersió. A vegades hi ha en diverses zones i el que fan és un sorteig de zones per no trobar-nos tots al mateix lloc.
0: Uh-huh. I quanta estona teniu per gravar?
2: 90 minuts és el temps màxim d'immersió.
0: Una hora i mitja? Però només una hora i mitja per tota la pel·lícula o en feu més?
2: No, normalment fem 4 immersions d'una hora i mitja de temps màxim.
0: I després per editar, perquè imagino que aquestes imatges després s'han de muntar, no? S'ha de fer tota la pel·li, quant temps teniu?
2: Aquí depèn del campionat. Per exemple, al Campionat de Catalunya tenim una setmana per editar tranquil·lament des de casa, uh-huh. Però quan anem al Campionat d'Espanya tenim dues jornades de 4 hores.
0: Ostres, ràpid, has d'anar rapidíssim. Aleshores, vosaltres arribeu, baixeu a l'aigua, graveu, després editeu. Ha de ser difícil ser original, perquè al final, per la gent que no coneixem tant el mar, potser ho podem arribar a veure tot igual, els mateixos peixos, les mateixes pedres, els mateixos coralls, no ho sé. Com us fa per ser original?
2: Bueno, normalment tens una idea al cap, t'has pensat un guió i llavors has d'estar de sort de trobar els artistes que et completin aquest guió, que són els peixos, segons el que has escrit. Clar, volem parlar del fons marí i a lo millor necessitem una espècie en concret per el que estem explicant. Si no el trobem, ens ha fumut el guió en l'aire.
0: La teva última pel·lícula, aquesta de què parlais, de què anava?
2: Anava del vaixell enfonsat, la Dragonera.
0: I anava de la història del vaixell o de la vida que passa al voltant del vaixell?
2: Bueno, la meva idea era fer un relat de la vida que hi ha al fons del mar vista des del vaixell, uh-huh. Des del vaixell enfonsat. Uh-huh. Però, bueno, no em va sortir...
0: No va sortir del tot bé. Com vas quedar en posició en aquest campionat?
2: Aquest campionat vaig quedar tercer de Catalunya.
0: Tercer de Catalunya? De quantes persones éreu?
2: Sembla que eren 8 o 9 participants.
0: Uh-huh. I tercer, eh? D'on treus les idees? Com t'inspires per fer aquestes pel·lícules?
2: Amb qualsevol cosa. Potser estàs mirant la tele i veus alguna cosa i dius, ai, això podria desenvolupar-ho. I comences amb una idea i acabes amb una totalment diferent.
0: Clar, també deu canviar potser el resultat final a partir del guió que et fas, perquè allà et trobes el que et trobes, no?, quan vas a gravar.
2: Sí, exacte. Llavors, segons el que estàs gravant, potser has de fer canvis en la pel·lícula que tenies pensada.
0: Mhm. Clar, ara parlàvem, tu baixeu a gravar tots els bussejadors i graveu imatges, a vegades aquestes imatges fan que canviïs la pel·lícula, però com se sap, com controlen des del campionat que no es falsegin aquestes imatges, que no siguin imatges que has gravat un altre dia i que ja portaves?
2: Sí, abans de començar el campionat fem unes tomes de control, primer de tot ens miren que tinguem la targeta formatejada, ens la fan formatejar davant d'ells, uh-huh. Ens fan posar una data

0: ells s'inventen la data del dia d'avui, uh-huh. i llavors ens fan fer una toma de control que té de ser la primera. Anem a l'aigua i a la que sortim hem de fer una altra toma de control que ells ens diuen un cartell, una persona, el que sigui. Llavors només podem fer servir els clips que tenim entremig d'aquestes tomes de control.
1: Clar, i ells ho saben perquè quan envieu la pel·lícula també els envieu tots aquests clips sueltos o...
0: No, tal com acabem el campionat, ells es copien la nostra targeta.
1: Ah, vale. Llavors totes les imatges que hi ha allà són les que apareixen. I hi ha alguna espècie de persona que controli, per exemple, imagina't que tu estàs gravant al Mediterrani, que no sigui una espècie d'animal que estigui a l'Índic o...
0: Sí, en totes les competicions hi ha un biòleg que si veuen algú estrany, doncs li comenten al biòleg.
1: Uh-huh. Ha passat mai que algun biòleg s'hagi equivocat o així o no?
0: No, equivocat. Bueno, equivocat. Em vaig trobar un any a Colombretes que em demanaven... deia el biòleg que no podia ser que jo hagués gravat la Posidònia a les Illes Colombretes perquè no n'hi havia. I llavors van anar a revisar les meves imatges i van veure que sí, que ho havia gravat allà a les Colombretes i que sí que hi havia Posidònia.
1: Com la vas trobar?
0: Buscant, perquè ho necessitava pel guió i vam passar quasi tota la immersió buscant la Posidònia fins que la vam trobar.
1: Imagino que heu de tenir una formació de busseig, no? Has de conèixer allò que busques, has de saber bussejar. Et requereix algun títol poder fer aquestes competicions?
0: Sí, per les competicions federades en requereixen el 2 estrelles, el B2E.
1: Uh-huh. I també la profunda, aquella que et permet baixar més de 18 metres, crec que són, o això no cal?
0: Pots... amb el B2E ja estem capacitats per baixar més, però la normativa en el reglament de la competició no ens deixen baixar més de 30 metres.
1: 30 metres. I això també ho poden controlar, no? Imagino, no sé.
0: Sí, ens miren els ordinadors quan sortim de l'aigua, igual que l'aire també, que no sortim amb menys aire del que marca el reglament.
1: Clar. Abans has mencionat també la figura de l'assistent. Clar, perquè per la gent que no ho sàpiga, el busseig té 3 normes principals que són respirar sempre, pujar lent i anar sempre acompanyat, no bussejar mai sol. Aquestes competicions tampoc les fa sol. Tens algú que t'acompanya, qui és aquesta persona?
0: Exacte, jo ara, fins ara estic anant amb la Paqui Serra, he tingut varis assistents, però ara porto bastants anys anant amb la Paqui.
1: I què fa l'assistent?
0: L'assistent m'ajuda a buscar bitxos, i també em controla el temps, perquè clar, quan jo em poso amb la càmera a gravar algú, a vegades se me'n va el temps, o sigui, em quedo ofuscat intentant treure una bona toma d'aquell bitxo i se me'n va. I llavors ella va controlant a part de buscar.
2: I tu t'has coordinat amb aquest assistent, entenc, no? Abans de baixar, de dir-li, escolta, buscarem això altre.
0: Bueno, és que amb l'assistent hem bussejat molt junts, llavors ja sabem, ella sap el que jo necessito i jo sé també el que ella necessita.
1: Amb un simple gest, ja ho sabeu.
0: Sí, a vegades costa perquè quan fem tomes de model amb ambient...
1: Què vol dir això, tomes de model?
0: Quan ella està lluny de la càmera perquè la vull gravar amb el fons blau del mar.
1: Ah, perquè ella surt a la pel·li també.
0: Sí.
1: Vale.
0: Llavors, clar, ella costa, perquè jo vaig amb la càmera, amb tots els llums encesos, que l'enfoquen a ella, i ella a vegades no em veu a mi.
1: Clar. I tu quan graves, clar, no estàs pendent de res més, ni de l'oxigen, ni de res, estàs mirant el peix que estàs gravant i ja està.
0: No, bueno, clar, jo, o sigui, abans de gravar una toma, sempre miro l'aire, perquè és el principal, o sigui, hem de respirar.
1: Clar, si no tenim aire, no farem res.
0: Però llavors sí, controlo l'aire, em poso a gravar, i fins que no he acabat aquella toma, fins que tinc aquella toma bé, no torno a mirar l'aire.
1: Mira, si et sembla, anem a escoltar un fragment que hem trobat a les teves xarxes d'una de les teves pel·lícules.
3: Alguns diuen que és un objecte, d'altres que és un lloc. Però ningú l'ha vist mai. La Posidònia mostra el camí amb el seu ball hipnòtic.
1: Aquesta és del desembre del 2025, si no m'equivoco, o això és el que deia al teu Instagram? És així?
0: Sí, la em recordes? Sembla que és fantasia.
1: És fantasia. I de què anava aquesta pel·li? Què volies explicar?
0: Bueno, era una història així molt d'elfo, de fada, de... Mm-hmm. No volia explicar massa res, sinó sortir-me una mica de lo normal i posar uns efectes que normalment no poso.
1: Perquè quan duren aquestes pel·lícules normalment? Quan han de durar per la competició, per exemple?
0: De reglament han de durar entre 2 i 4 minuts.
1: És un curt.
0: Sí, un curt, molt curt.
1: I només fas vídeos per campionats com aquest que dèiem ara, el de Catalunya o així, o també en fas tu per Gaudí, perquè dius, mira, ara aquesta tarda me'n vaig a gravar i faig una per mi?
0: Sí, de fet, jo sempre que vaig a l'aigua vaig amb la càmera, mai vaig sense. I llavors, a part de fer aquests campionats, també presento pel·lícules a festivals, festivals internacionals.
1: En alguns... Hi ha festivals internacionals de vídeo subaquàtic?
0: Sí, n'hi ha només de subaquàtics, però és que els he presentat fins i tot a festivals de cinema.
1: I com ha anat?
0: Bé, molt bé, sorprenentment bé.
1: Hi ha algun que sigui com el Cannes, per exemple, del cinema? O sigui, un Cannes del vídeo subaquàtic? Algun festival així molt important?
0: Sí, tenim el CIMASUB de Sant Sebastián. Tenim també l'Underwater World Shootout, que aquest fan l'entrega de premis a la fira de Düsseldorf.
1: I aquest és molt important.
0: Sí, és dels més importants.
1: Ah, i se guanyen premis també i tot?
0: Sí.
1: Ah, i com vas començar amb aquesta disciplina? Perquè al final és molt desconeguda i poca gent la deu practicar.
0: Vaig començar quan ja feia més de 10 anys que bussejava. O sigui, jo vaig començar a bussejar amb el meu pare i el meu germà i em vaig comprar una càmera per registrar aquelles immersions que feia en família.
1: Però tenies formació de càmera? O...
0: Jo havia estudiat imatge i so. I llavors, bueno, els amics em anaven dient que et queda molt bé, per què no et presentes? Perquè jo no, ni sabia com m'havia de presentar, ni on es feia, ni res. I, bueno, un amic va ser amb el que vaig començar a competir, en Pep Fillat. Ens vam presentar el primer any, bueno, un resultat normal, vam quedar cinquens, però l'any següent ja ens vam classificar pel primer campionat d'Espanya.
1: I com va anar el campionat d'Espanya?
0: Bueno, va anar fatal. O
1: sigui, gent molt bona, eh?
0: Va anar fatal, però estàvem allà. I ja tot això ja era un premi.
1: Tu hauries pensat mai arribar a competir i a, o sigui, no guanyar-te la vida, però a dedicar-te professionalment al vídeo subaquàtic?
0: No havia pensat mai ni que competiria, ni que guanyaria campionats, ni que tindria un sponsor com el que tinc. O sigui, és com estar en un núvol. O sigui, quan molt poca gent té patrocinadors, i jo el vaig aconseguir amb 3-4 anys d'estar competint.
1: I deixa'm recordar, has quedat 4 vegades primer a Catalunya, una vegada quart a Espanya, i a la fira de Düsseldorf tercer també has quedat.
0: Sí, a Düsseldorf dues vegades he quedat tercer. Mm-hmm.
2: Perquè hi ha algun país, a nosaltres ens sona, quan ens ha explicat el tema la Laura, no l'enteníem, però hi ha algun país que sigui potència en això del documental submarí, que diguis allà es fa molt i és molt més conegut, o és desconegut arreu?
0: No, jo ho desconec si es fa... Bueno, va costar conèixer que es feia.
1: Clar.
0: Aquí.
1: Imagino que els que tenen mar deuen ser més propicis a fer-ho.
2: Suposo.
1: No? I Marc, alguna vegada has pensat en deixar-ho o dir que ja està o no podré fer-ho més perquè em faig gran o el que sigui?
0: No, per ara no. He pensat, o sigui, t'entrebanques, caus, t'aixeques i t'aixeques més fort. O sigui, si un any no es pot, doncs, bueno, hi ha altres sortides. Com l'any passat, que no vaig poder competir al campionat d'Espanya i vaig anar de jutge.
1: Per què no vas poder competir?
0: Vaig tenir un accident laboral greu i no vaig poder-me presentar al campionat de Catalunya, per tant, no em vaig classificar.
1: I però hi vas anar de jutge, et van convidar de jutge.
0: Sí, vaig fer de jutge al campionat de Catalunya i vaig fer de jutge al campionat d'Espanya.
1: I hi havia talent?
0: Sí, sempre n'hi ha, i molt.
1: Hi ha molt talent. Ara has tornat a bussejar. No sé si aquest estiu faràs alguna pel·li, si en tens alguna en ment per fer o no.
0: Sí, estic treballant un guió, però encara no l'he desenvolupat.
1: Ens pots donar alguna pista de cap a on va o no?
0: No, és que és el que et deia. Comences amb una idea que has vist i l'has de desenvolupar. I ara estic en la fase de desenvolupar-la, que encara no m'hi he posat.
1: Doncs quan ho facis, fes-nos un missatge que et vindrem a veure com fas la pel·lícula.
0: D'acord.
1: Fantàstic. Marc Pedrals, doncs moltes gràcies per venir al balcó i parlar-nos d'aquest vídeo subaquàtic, d'aquesta disciplina tan interessant. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Delso, de què més hem d'estar pendents i què recollim del dia?
2: Doncs que els bombers continuen treballant amb 170 efectius, 47 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris en un incendi forestal a Cervelló, al Baix Llobregat, que afecta una superfície d'unes 16 hectàrees de terreny forestal. Els mitjans aeris fan descàrregues als dos flancs per evitar que s'obrin i Protecció Civil ha ordenat el confinament de 280 persones a Cervelló. Concretament ha demanat als veïns de les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires que es quedin a casa, tanquin portes i finestres i que ningú surti al carrer. Hi ha tres vehicles afectats, però no hi ha persones ferides. Miquel Villa és el cap d'intervenció dels bombers.
4: El mantenim actiu amb una situació més favorable, a més en les hores del dia, que la humitat, no?, i la temperatura va baixant, però en tot cas, de moment, la situació és d'incendi actiu.
2: I la circulació de trens està interrompuda a les línies R2 Nord, R2 i R11 després de l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac. La interrupció afecta el tram que va d'aquest municipi a l'estació barcelonina de Sant Andreu i l'esfondrament no ha causat ferits. Tècnics d'ADIF s'han desplaçat a l'indret per analitzar les causes i l'abast de l'esfondrament i l'estabilitat del terreny. En matèria judicial, la plaça 4 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Tortosa ha rebut avui un detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat per suposats delictes contra la llibertat sexual comesos sobre dos menors. La jutgessa ha dictat mesures cautelars per al detingut, que ha quedat en llibertat amb la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-se amb ells, i també la prohibició d'acudir al centre esportiu durant 3 mesos. A més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui requerit. La causa està oberta pel delicte d'agressió sexual sense penetració a menors de 16 anys. També en matèria judicial, però a nivell europeu, la Comissió Europea ha assegurat que és responsabilitat del Tribunal de Comptes espanyol i l'Audiència Nacional aplicar la sentència de la Justícia Europea que avala la llei d'amnistia. L'executiu comunitari ha confirmat que Brussel·les ha rebut la denúncia presentada per Carles Puigdemont contra el Tribunal de Comptes per enrederir l'aplicació de la mesura de Gràcia, i en un comunicat, un portaveu de la comissió ha afirmat que examinaran la denúncia tal com estableix el procediment, però ha evitat pronunciar-se sobre el contingut. I de cara a les festes de la Mercè d'enguany, l'Ajuntament de Barcelona ha triat 2 persones del barri, desconegudes per la majoria, per fer el pregó. Seran Antoni Falgueres, del celler de Gelida, al barri de Sants, i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres.
5: No m'ho creia, que creia que Barcelona es mereixia un pregoner més bo.
6: Però és en nom de tots els comerciants, totes les botigueres, els botiguers, la gent de barri, com nosaltres, a Sants.
5: Quan ens ho van dir, no, ja dic, no m'ho creia, no m'ho pensava, i és un gran honor.
6: Un honor i una alegria, més just avui, que fa 50 anys de casats amb la mama.
2: Et sonen aquestes veus, Laura Polo?
1: Em sonen moltíssim. Perquè els vam anar a veure, Guillem.
2: És que el Toni i la Meritxell ja és casualitat o és bona punteria, però van ser al balcó el darrer mes d'abril, és a dir, fa 3 mesos, per explicar la història del seu celler centenari.
1: Una història interessantíssima que la podeu recuperar a les nostres xarxes, si voleu, i busqueu Negocis Centenaris i us sortirà.
2: Exactament. A més, els hem juntat amb un altre forn de Barcelona, que també té 100
1: anys. Fornelies, d'allà del Camp de l'Arpa, xulíssim.
2: I tanquem el pendents avui amb Antoni Afon, perquè el membre fundador i baixista del grup, Joan Roc, ha mort aquest dimecres als 51 anys.

0: Rock ha contribuït notablement a l'ampli llegat de música del grup amb discos i cançons que han marcat diverses generacions. En són exemple Alegria, Lamparetes o Batisca Foc a Tiusques. La música en català perd un dels seus.
1: Una pèrdua terrible perquè jo sóc molt fan d'Antònia Font. Els vaig veure a Reus, precisament, i va ser un concert preciós.
0: Ens queden les cançons.
1: I això és el millor. I de la música als esports, que ja tenim aquí a la nostra Núria Vilamala. Com estàs?
2: Què tal, Laura Polo? Ja has vist Vinícius o no?
1: He vist Vinícius?
2: No, és que clar, vaig quedar mira amb la intriga de veure què opinaves.
1: Vaig veure foto de Vinícius, mira. Dir-li a Núria, ho tenia apuntadíssim. No sé dir-vos si està millor o pitjor,
2: està molt diferent.
1: Que està molt diferent, correcte. No sé què dir-te, haurem d'esperar. La Sierra ens ho ha dit, el nostre company Sierra ha dit esperem a veure-la en partit.
2: És veritat, això és veritat.
1: Perquè les fotos a vegades ja sabeu que
0: enganyen. Sí, però acostuma a ser negatiu. Quan li dius a algú no estàs pitjor, estàs diferent, no és una cosa bona.
1: És que no et sabria dir,
0: Ja ho estudiaràs?
2: Ja haurem d'analitzar amb més detall.
1: Va, anem a la graderia avui, què tindrem?
2: Doncs Laura, continuem pendents de Karim Adeyemi, que s'havia de fer oficial ahir i al final s'ha de fer oficial avui perquè en principi el presenten demà.
1: No hi ha manera, eh?
2: No, anem fent F5 tot el dia, però de moment no acaba de ser oficial, però sí que ho hauria de ser ja avui per presentar-lo demà. També el Barça femení, que ja va fent els primers moviments al mercat de fitxatges, i avui parlarem amb el Pau Ribas, que va ser capità de la penya, jugador del Barça de bàsquet, i aquest estiu ha anat d'entrenador assistent a la Summer League de l'NBA. És una lliga que fan a l'estiu on els jugadors joves es juguen realment el seu futur, per veure si acabaran jugant o no a la NBA. I bueno, perquè ens expliqui una mica com es viu tot el món del bàsquet, no?, als Estats Units, que és un fenomen espectacular.
1: Home, si t'ha important per veure les futures estrelles.
2: Correcte,
1: del bàsquet.
2: Exacte.
1: Doncs t'escoltem a quarts de nou, Núria, moltes gràcies.
2: Fins ara, gràcies, Laura.
1: I anem al temps, perquè avui havia de ser dia de menys calor. S'haurà complert? Núria Seró, bona tarda.
3: Sí que hem baixat les temperatures. Hola, molt bona tarda. No hem arribat als 40 graus, però ens hem quedat molt a prop. A Artesa de Segre s'han assolit els 39. Temperatures molt altes que fan que el risc d'incendis sigui extrem en bona part de Catalunya, tant avui com també demà. Molta precaució. A més, demà pugen les temperatures. Ja tenim avisos vermells activats tant al Segrià com també a la Ribera d'Ebre. Temperatures que podran assolir demà els 42 graus a Lleida, els 36 a Girona, 32 tant a Barcelona com també a Tarragona. Una jornada que començarà amb temperatures ja molt altes. De fet, hi ha avisos també per calor nocturna al sud de les comarques de Tarragona. Una jornada amb calitja, especialment a les comarques del sud, també amb alguns núvols, i a la tarda tindrem núvols d'evolució que podrien deixar alguna gotellada als Pirineus, com també un cop més als massís dels ports. Com avui, alguna tronada forta. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, demà a la Costa Brava estarà al voltant dels 25 graus, els 28 a la Costa Central i els 30 a la Costa Daurada.
1: Gràcies, Núria, que tenia el micro apagat. El Lluís Colomer és al control de so. Ara són les 7:21 minuts d'aquest dimecres 22 de juliol de 2026. Un minut de publicitat i ara tornem, que ja tenim aquí el Dani Ruiz. Hola, Dani.
4: Hola, què tal?
1: Amb samarreta del Barça, esperant el fitxatge que ens deia ara la Núria Vilamala. Ell porta, ja ho sabeu, els dimecres, una nova història per trencar prejudicis. Un minutet i ens hi posem.
5: Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
6: ¿Qué, qué? ¿Que no me das un coche de sustitución? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
7: Vente a la Mutua y además de coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: ¿Qué? Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: ¿Has soñado con este momento? Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
9: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
10: Només penso en tu.
9: Referents amb tu.

0: És dimecres, i ara ho dèiem, que això vol dir que al Balcó d'Estiu toque parlar del gran reemplaçament amb el Dani Ruiz. Bona tarda, Dani, t'havia saludat, però
1: tarda,
0: et torno a saludar.
1: Què tal, com esteu?
0: Amb el Dani cada setmana expliquem històries per reemplaçar estereotips, coneixem persones, projectes, iniciatives que desmunten prejudicis. De la mà del Dani Ruiz i amb la col·laboració de la Chaïma Rashidi i el Sean Devnat. Dani, quin prejudici trenquem avui?
1: Doncs que una dona amb hijab pot ser el que vulgui ser. Avui parlem de ser allà on no se'ns espera, que és una cosa fantàstica. Jo, que no sóc molt futbolero...
0: Tot i que vas del Barça.
1: Tot i que vaig del Barça. He gaudit moltíssim d'aquests dies on els racistes havien d'aplaudir i animar a un jugador negre, català, musulmà i de Rocafonda. Perquè, efectivament, ser allà on no se'ns espera ajuda a anar trencant prejudicis i a anar construint una societat més justa.
0: És que jo també flipava, perquè sí que és veritat que moltes persones que possiblement en el seu dia a dia haguessin criticat aquesta persona, en aquell moment es convertia en ídol. Però sí que hi ha hagut gent també que l'ha criticat per xarxes a Lamine.
1: Totalment, és a dir, aquests dies, no sé quina institució de contra l'odi, un observatori deia que ha augmentat moltíssim han augmentat moltíssim els discursos d'odi durant el Mundial, és a dir, i les principals persones que han rebut aquest odi han sigut, doncs, Jamal i Williams, per exemple.
0: I ara que parlàvem, persones que no esperem trobar-nos en certs llocs, quina persona ens descobreixes?
1: Doncs mira, amb la meva amiga i activista Chaïma Rashidi, que és una activista antiracista molt interessant, aquesta setmana hem anat a conversar amb la Siham Arramachi, que és una conductora d'autobús hijabi.
0: És a dir, que porta el hijab, el mocador.
1: Que porta no el vel. Que aquestes últimes setmanes s'ha fet viral a les xarxes per aquest vídeo on una usuària li deia això.
2: Bueno, no pasa nada, que no se
3: monten. Ay, que no, ya se acostumbrarán, ¿no?
2: Claro, sino que no se monten.
3: Yo te lo digo por las vecinas que tengo.
2: Ajá.
3: Que seguro que se lo sabrán.
2: No, que no suben, no pasa nada. Que vayan andando. O que se esperen al siguiente.
3: El cerebro me ha dicho, como lo sepan,
2: ya les puede avisar.
0: Clar, ella deia que suben andant. Què li deia exactament? Perquè la conversa no s'acaba d'entendre.
1: Clar, la veïna, amb un to irònic, una usuària que entrava a l'autobús on la Siham estava conduint, en tercera persona li explicava, li feia com un avís, li deia a veure si algunes veïnes no entendran això i no voldran pujar-se en aquest autobús.
0: Pel vel.
1: Pel vel, efectivament, per portar hijab. I aleshores, doncs, la Siham, amb molta mà esquerra, li diu, doncs, que se vayan andando.
0: Clar. Ha tingut molta repercussió aquest vídeo?
1: Sí, fa unes setmanes aquest vídeo es va fer molt viral, ja acumula més de 2 milions de reproduccions i milers de comentaris donant suport cap a la Siham. I més enllà d'aquell episodi, la Siham és creadora de contingut i utilitza les seves xarxes socials per mostrar el seu dia a dia al volant i trencar prejudicis. I justament per això estava aquell dia gravant un blog diari i estava gravant aquella escena. Per això la va poder captar.
0: Clar, tu hi vas anar, ara ho deies, amb la Chaïma a preguntar-li a la Siham què significa ser conductora d'autobús i portar hijab. Què et va dir ella?
1: Doncs ens va dir això d'aquí.
4: Quins estereotips trenques tu quan portes el hijab i estàs conduint un autobús?
5: La imatge que es té de les dones hijabis, que al final és com que són persones amb poca autonomia, com que no tenim gaire el rol de sortir a treballar, que són més mantingudes, d'estar a casa, tancadetes, i doncs al final quan veu una dona amb hijab portar alguna cosa tan gros com és un autobús, doncs el primer pensament és això de, ui, això no és el que pensava, no m'ho imaginava, no, veure aquesta imatge aquí. Però si surts a treballar i estàs amb el vel, tampoc els agrada. Vull dir, al final, bueno, és acceptar que no contentaràs a ningú i tu fer la teva.
0: Clar, ella se la nota molt segura, no?, dient-ho, però segur que també, com totes les persones, li deuen afectar les crítiques, les mirades.
1: Clar, la Siham ens deia, les persones que portem hijab, les dones que portem hijab, ens passen dues coses, no? Si decidim no treballar, està malament. Si decidim treballar, també està malament. És a dir, com aquest judici constant cap a cert tipus, cap a certs perfils, no?, de persones que viuen amb nosaltres, que conviuen a la nostra societat, i realment, o sigui, clar, ella deia que els comentaris que més mal li fan no són els que li escriuen per xarxa, sinó els que li diuen a la cara, com aquesta dona, no?, que deia que li deia aquests comentaris, perquè es veu que són molts comentaris als que s'ha d'enfrontar.
0: Clar, a vegades parlem molt d'aquests comentaris de xarxes que són anònims, però cada vegada hi ha més gent que fa aquestes crítiques a la cara. No sé si s'ha plantejat la Siham canviar la seva identitat o els seus valors i dir, mira, doncs no me'l poso durant la conducció perquè no, així m'estalvio, doncs, aquestes situacions.
1: Clar, això és una cosa que moltes vegades han de fer les persones que porten hijab. O sigui, és una... És, la Siham ho ha explicat en altres entrevistes, que és, al final, un tràngol pel que han de passar, no? És heavy haver de canviar la teva identitat, no?, per poder aconseguir estar en una feina. I ara ella, doncs, està molt contenta i agraïda perquè aquesta empresa li permet portar el hijab, que no totes les empreses d'aquest sector, per exemple, t'ho permeten.
0: Clar, què ens passa? Per què no estem acostumats a... O per què ens sorprèn tant? Per què ens enfada o per què ens molesta veure persones diferents?
1: Bueno, ho parlàvem també el dimecres anterior amb els adolescents que protagonitzen la pel·li d'Hermanos, no?, que al final hi ha una idea de catalanitat hegemònica, i aleshores quan algú se surt d'aquesta idea de catalanitat blanca, que pot tenir una cultura diferent a la meva, una religió diferent a la meva, etc., doncs ens genera rebuig.
0: De fet, tu mencionaves a Paco Candel.
1: Sí. Sí, o sigui, clar, Paco Candel ens parlava dels altres catalans, no?, d'aquesta idea, i al final, doncs, fa uns anys hi havia uns altres catalans, i ara, no?, quins són aquests nous altres catalans? No?
0: És que, de fet, aquí a la SER vam fer per Nadal un projecte que es titulava Els altres catalans, els nous altres catalans, on, no sé si la vas veure,
1: sí, entrevistàvem
0: a diferents persones que són catalanes, que fa molts anys que viuen aquí, o que fins i tot han nascut aquí, i ho explicaven, no?, que encara se senten... És que ni catalans ni del seu lloc d'origen, pràcticament. No sé si van fer alguna reflexió la Shaima o la Siham en aquest sentit.
1: Sí, clar, la cosa és que moltes vegades la societat ens fa escollir entre una identitat, no?, la meva identitat d'origen, i la meva identitat, per
0: una
1: exemple, catalana, no?
0: Sí.
1: I hi ha molta gent que se sent 100% d'una identitat i 100% d'una altra, i això, per exemple, justament aquesta setmana que hem estat molt futboleros, doncs hi ha molta gent argentina que tenia el cor dividit perquè, lògicament, per exemple, tenia origen d'Argentina i també anava amb la selecció d'Espanya, diguem-ne. Uh-huh. Al final, la Chaim i la Siham coincidien en que si tantes vegades els diuen que no són d'aquí, al final s'ho acaben creient.
6: He nascut aquí, com a pare porta 50 anys aquí, i que durant 30 anys t'hagin estat recordant que tu no ets d'aquí, que no formes part d'Espanya, al final, doncs, et cansa, no? I dius, doncs, acceptaré que no seré mai d'aquí. Vull dir, faig el mateix que fa qualsevol altre ciutadà, amb les mateixes obligacions i drets, però mai m'acceptaran. Així que, bueno...
7: Això és una cosa que em recorda molt, de fet, alguna cosa que jo dic, no? Jo també he nascut aquí, els meus pares també són del Marroc, i el meu pare, sempre que jo tenia una crisi així, no?, quan estava una miqueta cansada, no?, que és aquesta la sensació que tenim molts, i més ara amb tot aquest auge dels discursos d'odi, sempre em deia, mira, Chaima, el problema no ho tens tu. O sigui, aquesta excusa de que no s'integrem i de més, no és veritat. Estem totalment integrats, o sigui, vas al sistema educatiu, públic, com els teus companys, estudia, jo treballo, cotitzo des de fa 30 anys aquí, de més, el que volen realment és que renuncies a aquesta part de la teva identitat i la teva cultura, no? No entenen que hi ha una hibridesa cultural. I jo crec que inclús si rebutgem aquesta part de la nostra cultura, sempre serem un problema, no? Portis el vel o no portis el vel, parlis català o no parlis català, no? I al final el problema és per no... perquè no cabemos, per així dir-ho, no? En aquest...
0: Bueno, clar, deien, no?, que sempre hi haurà un problema, no?, i elles ho explicaven, clar, més que ningú.
1: Clar, i m'agrada aquesta idea, no?, que el que li deia el pare de la Chaima, i al final el problema el tenen els altres, les persones que t'estan jutjant. Tu has de saber com et sents, i qui ets, i quina identitat vols defensar, o quines identitats múltiples vols defensar, i conviuen a la teva persona, no?
0: Clar, i a vegades també es parla d'integració, però a vegades costa fer aquesta integració, perquè tampoc es posa fàcil, falten persones que la demostrin, falten ajudes, o falten donar-li la mà, no?, a aquestes persones perquè tinguin aquesta capacitat de complir el que se'ls està exigint.
1: Totalment, falten referències. referents. És a dir, hi ha una infrarrepresentació de referents, falten presentadores de telenotícies amb hijabi, falten moltes més polítiques d'origen divers i falten, per exemple, doncs, molt més campions del món que vinguin de barris populars. Falten referents, totalment.
0: Mm-hmm. Tu creus que si hi hagués més referents, tant aquestes persones podrien tenir aquests referents per sentir-se, o sigui, per sentir que realment tenen la seva identitat, i a més també hi hauria més tolerància,
1: totalment,
0: en aquest sentit?
1: Totalment, és a dir, i, clar, o sigui, al final la Siham el que fa molt bé és inspirar els altres, no? Ella ens deia que rebia molts comentaris negatius, però també que rebia molts comentaris positius, al final. És a dir, molts comentaris de persones que estan en una situació similar i que es vegen i que es veuen reflectides, no?
0: Clar, al final la seva reflexió final és quedar-se amb allò positiu.
7: A vegades penjo coses i de més, alguna notícia també s'ha fet viral i de més, i els comentaris, clar, no m'afecten tant com en persona, però al final sí que a vegades donen ràbia, no?
8: Bueno, saps què passa? Que sempre parlem de la part negativa.
7: Ja. Yeah.
8: Però no es parla de l'altra part, que també hi ha coses molt positives. Jo, per exemple, tinc molts comentaris de dones que pugen a l'autobús i no veuen a la xofer amb hijab, sí, sinó clar, que veuen a una xofer. I per elles hi és un abans i m'admiren, clar, i m'ho comenten. I per mi, quan em fan un comentari positiu, compensa tots els comentaris que rebo negatius.
7: Que al final és això, no? Que es fixem molt als comentaris negatius, sí, i ens oblidem de tots els altres milers de, exacte, comentaris que potser són positius en aquest, exacte, sentit.
1: Fixa't, Laura, que una cosa que em va semblar superinteressant que ens va explicar la Siham és que a Berga, on ella treballa, on ella gairebé està sempre fent la seva tasca de conducció d'autobús, és la primera dona conductora.
0: Clar, ens estem fixant amb el hijab quan és la primera dona a 2026.
1: Efectivament, és a dir, que a la gent, ella ens explicava, clar, és que la gent se sorprèn primer de tot perquè sigui una dona conductora d'autobús i després perquè porti hijab, però el que més el sorprèn és que sigui una dona.
0: Que això també és gros.
1: Això és molt gros.
0: I tornem als referents i tot, o sigui, ella està trencant una doble barrera fins
1: totalment,
0: i tot.
1: Totalment, sí, sí, bueno, està trencant una barrera múltiple, no? I jo crec que si amb les dones, no, s'ha començat a trencar aquest, òbviament, aquests sostres, no, de vidre, lògicament, s'ha de començar a trencar, doncs, amb altres àmbits, el que tu deies, no?
0: Clar que sí, a quedar-se amb el positiu, com deien elles dues, malgrat que el pa de cada dia, doncs, siguin aquestes crítiques, però ella ho deia, el comentari positiu de trobar-se una dona conduint un autobús és molt més important que aquests comentaris negatius pel fet de portar el hijab. Dani Ruiz, moltes gràcies per portar-nos la història de la Siham. Un exemple ideal d'aquest gran reemplaçament que ens portes cada dimecres, perquè les dones amb hijab també poden treballar, també poden conduir autobusos i també poden fer molt bé la seva feina, només faltaria. Ens tornem a trobar la setmana vinent, si et sembla, amb un nou prejudici per trencar.
1: Fins la setmana vinent, gràcies.

0: I acabem, abans de marxar, amb una notícia d'última hora, Guillem Delso.
1: Sí, hi ha hagut un apunyalament a la Canonja, un home apunyalat de la seva parella, que actualment està en estat greu a la UCI. Portem ja 3 dones assassinades en les últimes 24 hores i estem a l'espera de saber com evoluciona aquesta dona de la Canonja.
0: Doncs tindreu tota la informació ara a hora 20 o al butlletí de les 8.25. Moltíssimes gràcies i nosaltres ens trobem demà. Ara us deixem amb els podcasts del balcó, avui amb un llibre de la Susana i l'entrevista a una família que ha viatjat pel món a Montbele. Fins demà.
2: A ser Catalunya, al balcó, Laura Polo Dalfó.
3: Tus pies cantan la Traviata, Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
4: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run-run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
5: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
6: El meló i la síndria són algunes de les fruites més refrescants i saboroses de l'estiu. Compostes principalment d'aigua, són perfectes per a combatre la calor. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum parlarem del meló i la síndria, de les seves propietats i del que hem de tenir en compte a l'hora de comprar-lo. Benvinguda.
7: Moltes gràcies. Sí, l'estiu i aquestes fruites són el tàndem perfecte.
6: Quines propietats nutricionals té el meló?
7: Conté moltes vitamines. Té un alt contingut en beta-carotè, precursor de la vitamina A, amb un gran poder antioxidant que contribueix a un bon estat de la pell, els cabells i la vista. També ens aporta vitamina C i B i àcid fòlic, recomanable per a dones embarassades.
6: I la síndria?
7: Tant la síndria com el meló contenen entre un 90 i un 95% d'aigua, per la qual cosa són molt hidratants i pràcticament no contenen calories. A més, les síndries tenen propietats antioxidants i la seva quantitat moderada de fibra fa que siguin fruites molt diurètiques, recomanades per a persones amb restrenyiment, hipertensió, dèficit d'àcid fòlic, problemes renals o que segueixen dietes d'aprimament. Pràcticament no aporten hidrats de carboni ni greixos.
6: Com podem saber quines peces comprar?
7: Per saber si un meló està madur, hem de comprovar que els extrems siguin una mica tous i notar que no és buit per dins. Hem de triar els que estiguin ferms i no tinguin marques. Pel que fa a la síndria, hem de comprovar que tingui una taca de color groc cremós a la pell. En donar-li uns copets amb els dits o amb el palmell ha de sonar buit.
6: I per conservar-los?
7: Sempre millor un lloc fresc i sec, i una vegada encetats, millor a la part alta de la nevera perquè estiguin ben fresquets.
6: I fins aquí el programa d'avui de consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
5: Consum. Junts és cooperativa.
2: Consum entre nosotros.
8: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Susana Ruiz, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: És el temps de llibres al balcó i avui ens portes una novel·la que a Catalunya i Espanya es va publicar l'any passat. És Orbital, de la britànica Samantha Harvey, Premi Booker de 2024, editada en castellà per Anagrama i en català per Edicions 62. Ara, un any més tard, recupera molta vigència, Susana, clar, per la missió a la Lluna Artemis II.
1: Doncs sí.
0: És a dir, va de lluna una mica.
1: No de lluna, però sí que aprofito l'actualitat informativa per recomanar una novel·la que a mi em va encantar, si no ja sabeu que no la portaria a la secció, i com que tenia previst portar-la algun altre dia, he pensat que ara amb la missió a la Lluna, doncs probablement moltes persones s'hagin interessat més que habitualment per aquesta temàtica i que per tant doncs és un bon moment per parlar-ne.
2: 100%. Què és Orbital? Sabem que és ficció, però de què va exactament?
1: Mira, aparco la resposta a la pregunta què és, vale? Després ens ocuparem de l'etiqueta. Abans us explico de què va. És un grup de 6 astronautes que surten de la Terra en una missió rutinària a l'Estació Espacial Internacional i es mouen en l'òrbita terrestre, eh? Per això ells no van a la Lluna, sinó que orbiten la Terra. S'hi estaran 6 mesos, més de 180 dies, durant els quals faran 16 voltes senceres diàries a la Terra.
0: 16 al dia?
1: 16 al dia. Cada dia veuen sortir el Sol i pondre's 16 cops. Cadascun té una funció concreta. Un, estudiar el comportament dels microbis presents a la nau. Un altre, fer seguiment de l'impacte de la gravetat en la funció neuronal dels humans a partir d'experiències pròpies. Un tercer astronauta, doncs, observar el desgast muscular a l'espai dels 40 ratolins que té al laboratori. En fi, cadascú té una tasca assignada, però això, en el fons, la veritat és que importa ben poc, perquè de seguida la novel·la agafa un to filosòfic i reflexiu sobre les emocions, la vulnerabilitat humana, la connexió amb la Terra i el desig i la necessitat de protegir-la. I en aquest marc narratiu, els personatges cedeixen el protagonisme absolut al nostre planeta, a la Terra, i he parlat de la novel·la amb la seva editora d'Anagrama, amb Ana Rodado, que diu que efectivament és així.
3: Creo que uno de los grandes hallazgos de la novel·la es que la crisis climàtica está muy presente, a veces de manera implícita, latente, pero en ningún caso la narración es catastrofista, sino que en realidad se impone de forma muy poderosa esta novela como una especie de oda de amor a la Tierra, ¿no? Con esta idea, pues eso, de la novela climática, de mirar la Tierra desde fuera y fascinarse por su presencia.
1: Des de l'espai, els astronautes contemplen la Terra i la manera com els humans l'hem modelat i desgraciat en molts casos, perquè parlen de totes les ferides de la Terra que es veuen des de l'espai i amb unes descripcions absolutament poètiques, precioses i a més precises.
0: Oh, quina bona pinta sona. Però has dit que aparcaves la qüestió de l'etiqueta, per què?
1: Doncs perquè no és tan fàcil com podria salvar. Per començar, és una novel·la que no té una trama concreta, no estem davant de la seqüència que defineix una novel·la, plantejament nus desenllaç, perquè no hi ha un fil argumental, no hi és, no existeix, és ficció i passa a l'espai, però tampoc no és una novel·la de ciència-ficció. Sobretot és un mosaic d'imatges i de paraules que ens fan reflexionar molt i molt bé sobre la Terra i sobre el nostre paper i responsabilitat vers aquest planeta que habitem.
3: Bueno, Orbital es una novela, una ficción acerca de un grupo de 6 astronautas que emprenden una misión rutinaria al espacio, pero es verdad que estamos acostumbrados a relatos de ciencia ficción acerca de la Luna, y yo creo que la gran diferencia de Orbital es precisamente eso, ¿no? Que es una novela realista en la que no hay una trama al uso con su nudo y desenlace, sino que se dedica a seguir las tareas y las reflexiones de estos astronautas en su misión. Se ha hablado mucho de una etiqueta que es la de novela climática para referirse a Orbital, creo que es la que más se ha repetido. Entonces, si tuviéramos que buscar una etiqueta precisa, creo que sería esa.
1: És bonica, més, oi? Novela climàtica.
0: Sí, total.
1: Sí. I en aquest sentit, Samantha Harvey ens posa davant d'una dicotomia, eh? Perquè d'una banda, la contemplació de la Terra des de l'espai et fa ser conscient de com de majestuosa i especial és, però alhora ens recorda també que en la immensitat de l'univers és la Terra, i nosaltres amb ella és una anècdota, és molt fràgil. Mira, deixeu-me que us llegeixi unes línies de que il·lustra molt bé això que estem dient. Diu, bueno, jo tinc l'edició en castellà, però és exactament en català. A veces miran la Tierra y podrían caer en la tentación de desdecirse de todo lo que saben cierto y creer que este planeta, sí, este planeta ocupa el centro de todo lo que existe. Parece tan espectacular, tan digno y majestuoso, aún podrían dejarse convencer de que Dios lo puso allí personalmente. Llavors, el paràgraf segueix, i tu sí, m'estàs veient el dit, i en el mateix paràgraf diu, podrían olvidar que la Tierra no es más que una mísera mota que no ocupa el centro de nada. Podrían pensar, algo tan nimio no debería brillar con tanta luz. O sigui, és aquesta
0: mísera mota.
1: Aquesta dicotomia, exacta. És com una anècdota en el que és la immensitat, no? I la infinitat de l'univers. I l'Anna doncs, diu que sí, que aquesta sensació amb la lectura realment la tens.
3: És també, d'alguna manera, una novel·la d'opuestos, no? Estàs sempre la dualitat entre que somos algo muy pequeño dentro de un todo inmenso e ignoto, y también la fragilidad que sienten los propios astronautas, ¿no? Se sienten inmensos y pequeños, sienten toda la potencia de lo que están haciendo y al mismo tiempo la vulnerabilidad. Y esto es algo que creo que aborda muy bien desde ese claroscuro, ¿no? Desde esos opuestos.
0: Sembla que els astronautes de l'Artemis II l'hagin llegit, perquè estan igual de profuns.
1: Ara veuràs, sí, és que hi ha moltes coses que en vam parlar amb l'Anna Rodado, ja veuràs com hi arribarem. En tot cas, és un relat molt commovedor, que t'entendreix molt, uh-huh. Perquè a aquestes altures jo crec que tots ja som conscients del maltractament que dispensem a la Terra, no? I que no és un comportament ni just ni tan sols intel·ligent, perquè al cap i a la fi és casa nostra i l'hauríem d'estar cuidant al límit i no ho fem.
3: Quizá una de las ideas que sobrevuela el libro y que a mí más me impactó y que me parece bellísimo e inesperado es la noción de humildad. O sea, de muchos pasajes como los que mencionas ahora se desprende esta idea de que al contemplar las estrellas, por ejemplo, en su grandiosa indiferencia, nos da esa perspectiva y en cierta manera es una cura de humildad para los seres humanos, porque al mismo tiempo también es maravilloso que el efecto de lectura del libro no es el de, de sentirte insignificante, por ejemplo, sino todo lo contrario. Te sientes reconfortado por el hecho de darte cuenta de que somos algo muy pequeño y muy frágil, y está bien que así sea, porque los relatos grandilocuentes y épicos del hombre en la luna también tienen algo perverso, ¿no? De muestra de poder que se ha utilizado en muchos momentos de la historia de forma muy perversa, y me gusta ese acercamiento desde la humildad, desde darse cuenta de que somos eso, algo muy pequeñito.
2: Més enllà de constatar aquests danys que infligim al planeta, la novel·la és crítica o no s'atura en analitzar les possibles responsabilitats?
1: Sí que és crítica, perquè no pots estar posant de relleu tot allò persones racionals i que pensen, no? I passar per alt la crítica implícita, però tampoc no carrega els neulers. A més ho fa des dels ulls dels astronautes.
3: Creo que es inevitable de alguna manera que se cuele también esa parte crítica en el libro. Como decíamos ahora, la carrera por el espacio ha estado liderada históricamente por Estados Unidos y por Rusia, y sabemos que hay detrás de muchos de esos relatos grandilocuentes de la llegada del hombre a la luna, pues no, esta imagen de quién es el primero en plantar la bandera, quién llega más lejos, y son muestras de poder de las que los astronautas son muy conscientes y que viven también con ciertas contradicciones. Y de nuevo, es cierto que está muy presente esta crítica política o esta visión crítica respecto a las políticas, pero siempre desde lo íntimo, ¿no? Desde el conflicto interno que viven los astronautas a la hora de enfrentarse a su misión.
0: Però, Susana, totes aquestes observacions, crítiques, tot el que s'està dient, qui les diu? Els astronautes o és un narrador extern que va dient?
1: Penseu que estem parlant d'una novel·la que gairebé no té diàlegs, en té poquíssims. I insisteixo, és molt introspectiva, és molt reflexiva, i és el narrador qui en tercera persona explica què fan els astronautes, però també com se senten i què pensen. És el que se'n diu un narrador omniscient, que coneix els pensaments i els sentiments dels personatges i els dota, en aquest cas, d'una veu molt poderosa.
3: Perquè els astronautes són casi filósofos, ¿no? A mí eso es algo que me impactó y me encantó de la novela. Y hay un momento en el que uno de los personajes dice, aquí se medita mucho sobre cómo es posible que yendo tan rápido no se llegue a ninguna parte, ¿no? Entonces es muy bonito realmente acceder a este tipo de pensamientos y de reflexiones de los personajes.
2: D'aquests personatges, més enllà dels seus sentiments i reflexions, no en sabem res.
1: Sí, l'autora ens fa conèixer algunes de les seves circumstàncies personals a la Terra. Són 6 persones que han deixat en suspens les seves vides durant mig any, però que en la seva absència, aquí a baix, continuen passant coses que els afecten directament. Per exemple, una de les astronautes se li mor la mare mentre ella està a la missió aquesta. En aquest sentit, la novel·la connecta molt bé, i aquí en el que deies abans, amb l'interès general que ha despertat aquesta missió a la Lluna, no? Sobre les persones que hi ha darrere dels astronautes. O sigui, els astronautes, abans que astronautes, o a més d'astronautes, són persones.
3: Sí, esto es fascinante realmente, y también creo que gran parte del interés que suscita esta misión actual de Artemis es quiénes son las personas detrás de esto, ¿no? Quién es capaz de hacer todas las renuncias que hay que hacer para lanzarse en una misión de este tipo. Y al final de la novela se ve perfectamente, los hombres y las mujeres son astronautas hiper preparados, pero que se topan con las vulnerabilidades más humanas durante su misión, ¿no? Lo que comentabas, pues la muerte de la madre de uno de ellos, ante la que tiene que seguir trabajando, pero como en la vida misma, como cualquiera de nosotros, con nuestros trabajos, sean más o menos épicos.
1: Això de la connexió amb Artemis, és veritat que veient el report diari dels astronautes de la missió Artemis, ostres, ens hem emocionat, no?, amb molts aspectes privats que de la vida dels astronautes que hem conegut o que ells mateixos han explicat, doncs amb òrbita el passa el mateix.
0: És que ahir l'Ariadna Martínez, una de les nostres tertulianes del dilluns, deia, és física, i s'ho va plantejar. Començar aquest camí, deia, no per les renúncies. O sigui que, per tot el que estàs dient, Susana, entenc que l'estil narratiu de la novel·la és molt líric, molt poètic.
1: Molt, és una prosa poètica, però que no embafa, eh? És a més, un ritme de narració és hipnòtic, com el que espera un, no?, de coses que passen a l'espai, que tot està en suspens, i amb aquest enfocament que hem dit líric i filosòfic. Se l'ha definit, m'agrada molt a mi aquesta expressió, com un èxtasi contemplatiu, m'agrada molt. I a més de tot això, diu l'editora que fins i tot podria ser que estiguéssim davant d'una novel·la pionera d'un subgènere nou.
3: De alguna manera este libro ha abierto a un camino nuevo, sobre todo dentro de un género tan prolífico desde el cine y desde la literatura como es el de las ficciones espaciales, ¿no? Conseguir hacer una novela sin argumento, como mucha gente dice, y que se convierta en un libro de este alcance y de este impacto emotivo, yo creo que estaba por encima de todas las expectativas. También para nosotras como editoras, cuando leímos el libro, por supuesto nos fascinó desde el primer momento, pero no esperábamos que pudiera convertirse en un libro tan grande y que llegara a tanta gente.
1: Bueno, si és la primera o no d'un subgènere nou, sí, doncs ja ho dirà el temps, però sí que és cert que és una proposta diferent, no?, a les novel·les de l'espai que s'han escrit fins ara i que hem llegit fins ara. Jo, buscant-li un símil cinematogràfic, no sé si l'haureu vist, a mi la lectura d'Orbital m'ha recordat molt la pel·lícula de Terrence Malick, El árbol de la vida.
0: Potser sí.
1: Que també és una reflexió poètica, sí, sí, molt personal, del director, però també sobre el sentit de la vida. Sí, bueno, sobre el sentit de la vida, la transcendència existencial de l'ésser humà, doncs m'hi recorda una mica, però tampoc no voldria que ningú es fes enrere per això que acabo de dir, perquè crec que és molt més fàcil de llegir, sí, Orbital que no pas de veure la pel·li del Malick.
2: A mi em va agradar, però em va costar.
1: Sí, per això dic que és més fàcil llegir Orbital. Us entrarà molt bé. Però a mi, personalment, l'una i l'altra m'han fet sentir uns sentiments i unes emocions molt similars.
0: Clar, jo tinc una pregunta bàsica, perquè està parlant d'una matèria que no és tan senzilla, tot el que té relació amb l'espai. La Samantha Harvey té formació? És a dir, és física, és enginyera...
1: No, que va. Ella és llicenciada en filosofia, cosa que encaixa molt bé amb tot el que estem dient, també, no?, amb aquest esperit de la novel·la, que també és una mica existencialista, i després va fer un màster d'escriptura creativa, que li va fer molt profit, pel que es veu. No té coneixements en astronomia ni res similar, més enllà dels que hagi pogut obtenir, doncs, documentant-se per escriure Orbital, evidentment, una mínima documentació haurà hagut de fer. Però és que, insisteixo, no és que no és una novel·la sobre l'espai, és una novel·la sobre la Terra. Y Lana Rodado, la editora, le va a demanar a això mateix a la propia escriptora.
3: Has tenido oportunidad de hablar con algún astronauta, te han dado feedback, ¿no? Yo me pongo en el lugar de ser una autora con una novela sobre el espacio. Me daría muchísima impresión escribir sobre algo que tiene tantos tecnicismos, bueno, que la documentación, por supuesto, está muy presente. Y me dijo que sí y que había recibido un poco este mismo comentario, ¿no? Los astronautas no se lo toman como una intrusión, al menos de los que ella recibió comentarios, sino que más bien como el foco se pone tanto en la reflexión y es una novela muy interior, ¿no?, sobre lo que sienten, sobre lo que piensan, sobre lo que miran, desde este punto de vista no había recibido ninguna crítica ni ninguna reclamación.
1: I en aquesta línia, deixeu-me que us expliqui una anècdota personal que està reblant això mateix que estem comentant. Ja sabeu que sempre busco una persona que tingui algun vincle amb el llibre que recomano i que l'hagi llegit, és imprescindible que l'hagi llegit. En primera opció jo vaig pensar en el xicot d'una amiga meva, que és doctor en física i investigador en cosmologia.
0: Sí.
1: Llavors, ell va llegir la novel·la, li vaig dir, pots llegir-la? Sí, sí. Li va agradar, però em va dir, mira, no m'hi veig comentant-la perquè no parla de l'espai, que és el, la meva zona d'expertesa, és que no està parlant de l'espai.
0: Ah, sí, si ho has dit, i, ho has deixat
1: sí,
0: clar tu.
1: Sí, sí, i per tant, doncs no ho vam fer amb ell.
2: Ja la coneixien a Anagrama, aquesta autora?
1: Sí, tenien en catàleg una altra obra seva, un assaig, i quan van rebre el manuscrit d'Orbital, molt abans que guanyés el Premi Booker, el 2024, se m'han enamorat de seguida, en primera lectura. Tot i que, com ja ha insinuat abans l'Anna, no es pensaven que els funcionés tan bé com està funcionant.
3: En 2022 publicamos Un malestar indefinido, que es este memoir, en parte también meditación brillante y bellísima sobre el insomnio. Y desde ese momento, ese libro lo contrató la directora editorial de Anagrama, Silvia Sese, y es una joya con la que nos enamoramos de la voz de Samantha Harvey. Y luego recibimos también, bastante antes de su publicación en inglés, en la lengua original, el manuscrito de Orbital, y yo recuerdo leerla, comentarla y pensar que era una novela maravillosa, pero con la que quizá tampoco tendríamos una expectativa de venta altísima, por esta idea, ¿no?, de que las novelas sin argumentos, sin una trama muy concreta, pues son muy literarias y es a lo que nosotras nos dedicamos, pero también pueden ser difíciles y, bueno, creo que el resultado ha sido, pues eso, muy por encima de lo que nos esperaba.
0: I espera't ara, Susana, que clar, amb la missió Artemis 2, igual repunten les vendes que ni s'ho expliquen.
1: Segur, ja m'han comentat que ja s'està notant. Mira, jo li vaig preguntar a l'Anna, perquè certament aquesta missió jo crec que ens ha despertat a tots una miqueta de fam d'informació especial, no? I ella diu això.
3: Estoy súper contenta de que me preguntes esto, porque hace días que al ver la noticia yo no paro de decir y de pensar, pero si todo esto estaba en Orbital. O sea, es maravilloso. Había unas imágenes de uno de los astronautas de la misión que en un momento dado se dirigía a la Tierra y decía, os queremos, vistos desde aquí, estamos súper orgullosos. Y ese mensaje, ¿no?, esa mirada desde el amor, es precisamente lo que transmite la novela. Entonces yo he tenido ganas de releer el libro desde que arrancó la misión y sin duda es el momento idóneo para que el lector que no lo haya hecho se aproxime al libro.
1: Doncs sí, totalment. Les editores estan entusiasmades perquè aquesta notícia tan mediàtica és un incentiu més per llegir una novel·la que ja fa un any llarg que tenim disponible les llibreries i que segur que aquesta campanya involuntària de promoció li jugarà a favor.
0: Quina bona vista van tenir. Orbital, de la britànica Samantha Harvey, Premi Booker de 2024, editada en castellà per Anagrama i en català per Edicions 62.
1: Ara bé, Sant Jordi, orbiteu.
0: Això d'aquí res està a la meva tauleta de nit. Gràcies, Susana Ruiz.
1: A vosaltres.
0: Ser Catalunya, Barcelona. Ara aquí a les freqüències de Ser Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant el balcó, ho feu a través de les freqüències de la Ser de tota la vida.
4: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla Sercat, heu de canviar les que posen Ser, per exemple, a Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena Ser si ho esteu fent per internet.
5: El balcó. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
6: Arena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de Ser Catalunya.
7: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
8: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
5: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
9: Què t'hi jugues?
5: Aquí a Catalunya, a l'estiu, som molt de platgeta. Però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
10: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
5: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a Ser Catalunya.
11: I tu?
5: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
11: Només penso en tu.
5: Referents amb tu.
12: Són les 8, les 7 en Canàries.
13: En la cadena Ser. En la...

0: La graderia del balcó. Núria Vilamala.
1: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Ha estat un dia intens a Can Barça, però avui encara no serà el dia de Adeyemi. Demà hauria de ser el dia que es converteixi oficialment en nou jugador del Barça. Mentrestant, el de bàsquet ja té nou entrenador, Alexander Sekulić, i el femení ja ha fet el primer fitxatge, Van Asten. De seguida aquí a la graderia marxem als Estats Units per parlar de bàsquet, però abans repassem el que ens ha deixat aquest dimecres, 22 de juliol, amb el Lluís Colomer al control tècnic.

0: I comencem el repàs de l'actualitat. Pendents de Karim Adeyemi, ho comentàvem, que en principi demà serà oficialment nou jugador del Barça. I a la carpeta de sortides, de moment continua sense acabar de resoldre's la sortida de Ter Stegen. Adrià Soldevila, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Doncs sí, el tema Ter Stegen de moment segueix encallat. Hi ha uns certs problemes fiscals que encara no s'han acabat de resoldre. El Barça i l'Àjax estan esperant la decisió final del porter sobre aquests problemes fiscals i, per tant, la cosa està un pèl encallada. Calcula el Barça entre una setmana i 10 dies per acabar de solucionar-se. Però el que sí que no vol el Barça és que Ter Stegen viatgi a Birmingham i, per tant, doncs, que es quedi a Barcelona si no s'ha resolt el seu futur amb l'Àjax. I a partir d'aquí veurem. En principi, sí que fitxarà per l'Àjax, cedit pel Barça, però primer s'han de resoldre aquests problemes fiscals que encara no estan resolts.
0: Gràcies, Solde. I el Barça femení, l'equip de la temporada 26-27, comença a agafar forma amb el fitxatge de René Van Asten. Anna Palet, què tal? Bona tarda.
2: Hola, Núria, què tal? Bona tarda.
0: Com ha anat la presentació? L'has pogut viure de primera mà?
2: Doncs comença a agafar ritme la cosa perquè demà torna a haver activitat a les oficines del club. A 12:45 està citada Caroline Graham Hansen per signar la seva renovació amb el president Laporta i el directiu Xavi Puig. Una renovació per dues temporades fins al 2020.
0: Ara ens explicaràs, Anna, de seguida com està aquest mercat del Barça femení, però primer recopilem com ha anat aquesta presentació de René Van Asten, nova jugadora del Barça femení.
2: Doncs força bé, la veritat, m'ha sorprès perquè, tot i tenir només 19 anys, s'ha mostrat molt segura de si mateixa, una mica nerviosa també, com és evident davant dels mitjans de comunicació, i fixa't com ha explicat el sentiment quan va saber que el Barça la volia fitxar.
3: Quan vaig saber que el Barça tenia interès, el meu cor va començar a bategar ràpid. Estava molt contenta i emocionada. Tot i que podia anar a altres clubs, les converses amb el Barça i la seva gent em va fer sentir que havia de ser aquí. Vaig creure que tenia molt sentit que aquest fos el següent pas. Va haver-hi molta connexió i tenia moltes ganes de venir aquí.
2: I és que, tot i tenir encara un any de contracte amb l'Àjax, havia despertat l'interès de molts clubs europeus pel seu bon rendiment com a central, i és per això que el Barça ha arribat a un acord pel traspàs amb el club holandès. Per una xifra, ens diuen des del club, inferior als 500.000 euros, es signa un contracte de llarga durada, de 4 temporades fins al 2030, per fer-se amb una jugadora jove amb molta projecció que, venint de l'Àjax i arribant al Barça, no se li podia preguntar per una altra figura que no fos la de Johan Cruyff.
3: El fet que parlis de Cruyff i de mi en la mateixa frase és un honor. Ell va ser una gran estrella. Té l'estadi de l'Ajax i aquí també té l'estadi que porta el seu nom. Crec que és un gran exemple per tothom i és un gran honor seguir aquesta tradició.
2: Així que amb René Van Asten ja presentada, Pere Romeu ja té substituta per Mapi León.
0: Aquest és el primer moviment, Anna, del mercat de fitxatges. Ens ho començaves a explicar. A veure, com va avançar en aquest mercat del femení?
2: Doncs comença a agafar ritme la cosa perquè demà torna a haver activitat a les oficines del club. A 12:45 està citada Caroline Graham Hansen per signar la seva renovació amb el president Laporta i el directiu Xavi Puig. Una renovació per dues temporades fins al 2028. Després hi haurà un acte amb els mitjans de comunicació que seguirem el que t'hi jugues. I en la carpeta d'incorporacions falta que arribin peces en defensa i en atac. En defensa està pràcticament tancada la incorporació de Martina Fernández, exjugadora del Barça, que ara estava a l'Everton, i a l'atac s'està negociant amb el Manchester City per incorporar a la jugadora brasilera Caroline, del 26 anys. Està negociant el Barça amb el City perquè té una clàusula de rescissió de 2 milions d'euros que el club blaugrana no vol pagar, i per tant s'està intentant arribar a un acord per fixar quin és el preu de traspàs. Però bé, Pere Romeu havia demanat a la secretaria tècnica substituir a les jugadores que havien marxat i de moment en aquesta direcció es treballa.
0: Doncs estarem pendents de tots els moviments al mercat de fitxatges. Anna, moltíssimes gràcies.
2: Adeu, fins demà.
0: I encara en futbol, un cop tancat el Mundial, ara ja coneixem el millor 11 segons la FIFA. Arnau Santero, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: Ja sabíem que no hi serien ni Cubarsí ni Laporte, però al final com ha quedat aquest 11?
4: Doncs el millor 11 del Mundial, segons la FIFA, és en porteria Bosinha, els defensors Pedro Porro, Lisandro Martínez, Upamecano i Cucurella, al mig del camp Rodri, Bellingham i Olise, i al davant Messi, Mbappé i Haaland. Com veieu, només apareixen tres jugadors de la selecció espanyola, Pedro Porro, Cucurella i Rodri. No hi apareix Unai Simón, que va ser premiat com a millor porter per la pròpia FIFA, ni Lamine Yamal, que ha quedat fora en el procés de selecció. A banda, com has dit, dels noms com el de Cubarsí, tot i ser premiat com a millor jove, Laporte o Dani Olmo, que ni tan sols eren elegibles.
0: Gràcies, Arnau. I ara el que comença és el ball a les banquetes de les seleccions. De fet, avui, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha confirmat al podcast Cronache di Spogliatoio converses amb Pep Guardiola per ser seleccionador italià.
5: Sul breve medio...
6: A curt i mitjà termini dir que ens hem d'estrenyar el cinturó és quedar-se curt. Tanmateix, hi ha excepcions que, per exemple, poden afectar el nom del que parlem tant aquests dies, Guardiola, i aquestes excepcions es fan per raons òbvies. No hi entraré perquè no és un fet que això vagi a bon port, però segueixo creient que era correcte, que era important obrir un diàleg i mantenir-lo viu.
0: I tanquem el futbol marxant cap a Olot, perquè avui el Girona està jugant el segon partit amistós de la pretemporada. Explica'ns, Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs mira, ara mateix el Girona guanya per un gol de Minsu al minut 9, l'ex de l'Andorra que ha fitxat pel Girona aquesta temporada. El conjunt de Quique Álvarez afronta el seu segon partit de pretemporada després de sumar un discret empat contra l'Alcadixilla. I avui estaran la tercera equipació, aquella verda inspirada en les cales de la Costa Brava, ara mateix minut 36. Veurem com acaba aquest amistós.
0: Una samarreta, vaig a dir a nivell personal, que m'agrada especialment. La tercera equipació del Girona. Gràcies, Laia. De seguida tornem amb tu. I ara fem el salt al poliesportiu, perquè avui ha estat un dia important al Barça de bàsquet, que ja té nou entrenador, Asier Chaves. Què tal? Bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
0: És Alexander Sekulić.
8: Doncs sí, ja feia dies que veníem avançant que era l'escollit i que estava tancat a falta d'oficialitat, i aquesta oficialitat ha arribat per fi avui a les 11 del matí. Signa per dues temporades, dirigirà la banqueta blaugrana fins al 2028 i amb 48 anys es converteix en el primer entrenador eslovè en la història del Barça, càrrec que més compaginarà amb la selecció d'Eslovènia perquè és seleccionador des del 2020. La selecció és precisament on ha aconseguit un dels seus grans èxits, classificar-los pels Jocs de Tòquio i portar-los fins a les semifinals. Sekulić arriba procedent del Dubai, on va assumir l'equip durant el tram final de la temporada passada i el va conduir fins a guanyar la Lliga Adriàtica, en el que podríem dir que ha estat un intercanvi de banquetes perquè va substituir un Xavi Pasqual que ja és entrenador de Dubai.
0: I així has pogut parlar amb un jugador que el coneix bé, eh?
8: Doncs sí, hem parlat amb Clement Prepelic, jugador de Dubai Basketball, a qui va dirigir el tram final de la darrera temporada i a qui coneix bé de la selecció, que ha explicat que una de les seves grans virtuts és que és una gran persona que connecta bé amb els jugadors.
9: Primero, Alexander es una persona extraordinaria. Es una persona que... muy buena persona, que cualquier cosa necesitas está aquí para ti. Y lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Como entrenador, es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era.
8: A més, ha deixat clar que va ser molt important per canviar la dinàmica de Dubai quan va arribar i per proclamar-se campions.
9: Ha canviat la dinàmica d'equip i nos ha ajudat moltíssim per ganar aquest títol històric per a Dubai Basketball. Sobre el Barça, jo crec que segur que ho va fer bé i le deseo mucha suerte a él y a vosotros.
8: El repte de Sekulić, doncs, serà recuperar la competitivitat, tornar a connectar amb l'equip amb el Palau i situar el Barça novament a la lluita pels títols després de tres temporades en blanc.
0: Un nou projecte pel Barça de bàsquet. Asier, moltes gràcies.
8: Gràcies, Núria.
0: I tanquem amb el Tour de França. Avui, 17a etapa, sense canvis a la general. França, Borja Cuadrado, bona tarda, buenas tardes.
10: Bona tarda des del Tour de Francia, etapa 17, con victoria para un ilustre Jasper Philipsen, uno de los mejores velocistas del mundo, el belga que no había conseguido triunfo en esta edición y que se ha tenido que meter en una fuga de muchísimo nivel para lograr el triunfo, eso sí, lanzado por un espectacular Mathieu van der Poel. Jornada sin novedades en la clasificación general, que sigue liderada por Tadej Pogačar a 4.32, Remco Evenepoel a 6.51, Isaac del Toro quinto, Juan Ayuso a 9.22, en una etapa en la que, por cierto, ha rendido muy bien una vez más el Valles A del Caja Rural Seguros RGA Bell Balderston, que finalizó 15º. Mañana la etapa 18 entre Wagon y Auxerre-Meclet, puerto de primera categoría.
0: Gràcies, Borja. Falten 3 minutets per arribar a 9:15 de la nit. Fem una petita pausa i marxem cap a Las Vegas.
11: El Club Capbravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
12: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
5: es crea un univers artístic. Deixa't sorprendre a Joan Miró Cercles. Una exposició essencial per comprendre Joan Miró a través de grans obres clau en un diàleg amb la llum, l'arquitectura de Sert i el recent inaugurat Jardí dels Xiprers. T'esperem aquest estiu a la Fundació Joan Miró.

0: Dos minutets i arribarem a tres quarts de nou de la nit. I ara aquí a la graderia anem a parlar de bàsquet. Ara ens ho explicava la Sier, està sent un estiu mogut al Barça, amb sis fitxatges, nou entrenador. A la penya també estem molt pendents del que passi amb el futur de Ricky Rubio en un altre projecte engrescador del conjunt verd i negre. I avui tenim un convidat de luxe. Ell ha estat capità de la penya, jugador del Barça, ara és el director del planter de la penya i ell ens ho explicarà perquè ha viscut un estiu diferent. Pau Ribas, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Molt bona tarda.
0: A veure, Pau, diuen que el que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas, però jo crec que avui ens ho podràs explicar una mica, no?
1: Sí, el que he fet jo és fàcil d'explicar, no hi ha res a amagar, com ja diuen a les pel·lícules. No?
0: Has estat, Pau, unes setmanes als Estats Units, a Las Vegas, vivint des de dins la NBA Summer League com a entrenador assistent dels Toronto Raptors. Com ha anat aquesta experiència, Pau?
1: Bé, és una figura on normalment les franquícies NBA conviden algun entrenador perquè es coneguin mútuament, no?, i vegin com treballa l'equip i tu puguis explicar, doncs, com veus, quines idees tens en el món del bàsquet. I he tingut la sort que, bueno, m'han donat aquesta oportunitat Toronto Raptors, que tenen un entrenador europeu i, bueno, té una consideració molt gran pel bàsquet d'aquí, i vaig posar en contacte amb ell i em va obrir les portes a poder anar, i ho he aprofitat perquè, bueno, després de ser jugador tant de temps i passar a l'altra banda de potser formar-me com a entrenador, era una cosa que m'interessava, no?
0: I com l'has viscut, Pau, a nivell personal? T'ha agradat viure-ho des de dins?
1: Sí, evidentment és un món molt diferent, on totes les possibilitats que estàs aquí acostumat al bàsquet professional ja es multipliquen per, no et sé dir exactament quin número, però un número alt, i bueno, veus totes les capacitats que tenen per treballar el millor possible, i la veritat que és una enveja que s'aposti tant pel bàsquet allà i puguis treballar, perquè molta gent està al darrere fent molta feina i puguis tu gaudir d'aquesta figura d'entrenador, amb que és veritat que els objectius sempre són molt, molt complicats i molt alts allà, però sempre amb les facilitats per treballar el millor possible.
0: Ho comentàvem, Pau, estaves d'entrenador assistent, però quin era el teu paper exactament? Com era el teu dia a dia? Quines eren les teves funcions?
1: Bé, jo, la meva funció principal era anar per aprendre com treballen ells i veure com treballen ells. El seu dia a dia, com s'organitzen, quins objectius tenen, doncs, per en aquest cas la Summer League, que són jugadors joves que no coneixen molt, per veure com si podran tenir encaix dins dels seus equips que tenen molts jugadors, i una mica jo anava per aprendre com ho fan, i evidentment, doncs, el dia a dia d'entrenaments i de partits, doncs, com un assistent més, però més escoltant com ho fan que més involucrat, però en algun moment sí que et pregunten i veuen quina és la teva opinió, i els jugadors s'interessen per saber qui ets. Evidentment, quan els expliques que has sigut 20 anys professional a Europa i internacional, doncs tenen molt de respecte, i bueno, jo vaig anar a aprendre, més que una altra cosa.
0: Ara ens ho explicaves, que clar, la Summer League és una lliga, no?, on hi ha molts jugadors joves i on, sobretot, Pau, s'hi juguen molt al seu futur, no?, perquè alguns ja tenen el lloc assegurat a l'equip NBA, d'altres s'estan acabant de jugar les oportunitats que tinguin. No sé si els jugadors ho viuen amb molta pressió, no?, amb aquesta sensació de que s'estan jugant al seu futur.
1: Sí, hi ha realitats diferents, no? Normalment hi ha els jugadors que han estat escollits en el draft, que aquests, doncs, sí que tenen clara que és una aposta del club, però igualment, doncs, és la seva primera experiència dins l'equip i van amb molta motivació i amb cert nerviosisme. I després sí que hi ha un gruix de jugadors, doncs, que juguen alguna plaça en el propi equip, o fer-ho bé a la Summer League li pot obrir alguna porta a alguna altra franquícia de l'NBA, inclús fer-ho bé, doncs, reporta bons informes a molta gent del bàsquet mundial que saben que no tots els jugadors entren dins la NBA i han de jugar bàsquet arreu del món, i tothom ho vol fer bé, no? És una mica una barreja entre objectius d'equip i objectius individuals, i és important, doncs, tenir certs jugadors que tenen una mentalitat doncs, de treballar ben equip, perquè si no es converteix en un joc molt individual.
0: I és una competició, Pau, que allà als Estats Units se segueix molt, és també com molt espectacle, no? Com estem acostumats a viure a l'NBA, o és una mica diferent?
1: És un entremig, no? Sí que el pavelló és un pavelló de 18.000 espectadors, que hi ha dies que està més ple, hi ha dies que menys, depèn quin dia de la setmana és, però fan partits televisats a nivell nacional americà. Vull dir, al final té bastanta repercussió i és un moment a l'estiu que no hi ha bàsquet, no? Llavors allà als Estats Units es mira, volen conèixer els nous jugadors que han sigut escollits al draft. Bueno, té una repercussió bastant important.
0: Tu que l'has viscut des de dins, Pau, deixa'm preguntar-te per un dels noms propis d'aquesta Summer League, Sergio de la Rea, que va guanyar la Lliga ACB fa poques setmanes amb València Bàsquet, i ara ha estat una de les grans sensacions d'aquesta Summer League amb els de les Mavericks. Déu-n'hi-do el nivell que ha demostrat, Pau?
1: Sí, evidentment, des d'una temporada molt bona, exitosa, i on ell, doncs, ha sigut important, un equip important, doncs, veure'l allà, doncs, és una cosa que teníem interès, no? Perquè també va venir Pedro Martínez uns dies a veure'l, que ha sigut el seu entrenador, i vam estar veient-lo, i a poc a poc de menys a més, no? Sé que és difícil al principi acostumar-te a un bàsquet diferent, però que ell és un jugador amb qualitat i molt intel·ligent, i es anirà adaptant segurament a aquesta lliga tan exigent, no?
0: I aquest any que s'has pogut treballar des de dins a una franquícia de la NBA, en aquest cas els Toronto Raptors, i ho comentaves, Pau, amb tot el bagatge que tens al bàsquet espanyol i al bàsquet europeu, el salt és molt gran entre el bàsquet espanyol-europeu i la NBA?
1: Primer, és molt diferent, és un bàsquet molt diferent, amb regles diferents, i vull dir, al final juguen moltíssims partits, els partits són més minuts, hi ha més jugadors, hi ha més entrenadors. Al final està enfocat diferent, ells. La diferència més gran és que allà no pots entrenar, jugues tants partits i viatges tant que la forma de millorar l'equip no és com fem aquí a Europa, que és entrenant i repetint i corregint detalls, no? Allà s'ha de fer des de fer molt de vídeo, molta xerrada individual amb els jugadors, entrenar-nos amb grups reduïts. Vull dir, és molt diferent la forma de treballar. Sí que és veritat que ja tenen moltes possibilitats i molts entrenadors i poden fer-ho, cosa que aquí a Europa és molt més difícil tenir tot tan marcat amb diferents tasques cada entrenador, molt més específiques, amb reduïdes amb nombre de jugadors. I et diria que et sorprèn la tanta diferència de forma de fer les coses, pues que la realitat que tens és la que et marca. Aquí pues podem entrenar entre 100 o 150 dies l'any, i a mi em van explicar que la temporada passada a Toronto van fer 17 entrenaments on hi havia 5 contra 5. Vull dir, la diferència és tan impressionant que entens com que la forma de treballar sigui tan diferent.
0: Sent de Badalona, Pau, imagino que tot això una mica t'ho hauria d'haver explicat el Jordi Fernández, no? Que el tenim també entrenant als Brooklyn Nets.
1: Sí, tinc una bona relació amb el Jordi. Aquest mes de desembre vaig poder anar a veure algun dels seus entrenaments a Brooklyn per motius laborals que tenia per anar fins allà, i bueno, al final ell t'obre sempre les portes, tracta molt bé a tots els que som d'aquí, t'explica com treballen, com ho veus tu, i la veritat que és una sort que tinguem un català i un badaloní, doncs, als nivells d'entre els millors entrenadors del món, no?
0: Totalment. I Pau, aprofito que et tenim avui aquí a la graderia del balcó per preguntar-te una mica pel Barça i per la penya, molt ràpid, perquè clar, està sent un estiu mogut, sobretot començo aquí pel Barça, molts fitxatges, moltes sortides. Avui s'ha anunciat precisament ja Aleksandar Sekulić com a nou entrenador. No sé si el coneixes, Pau, si te n'havien parlat, et convenç com a nou entrenador del Barça?
1: Sí que el conec, ha sigut de seleccionador d'Eslovènia, doncs amb grans èxits, i també l'última temporada acabant la Dubai també amb bona temporada. És un entrenador que potser la gran nombre de gent no el coneix tant, però és un entrenador que porta anys fent resultats bons. Veurem, no? Al final el Barça és un lloc complicat, però sempre d'una temporada que no ha sigut suficientment bona, doncs hi ha hagut, sempre hi ha canvis i hi haurà molts canvis, com hi ha hagut, però jo sempre soc partidari de veure com es fan els equips i valorar-los al final de temporada, perquè parlar el juliol de quins jugadors i com jugaran, si jugaran bé, si malament, si rendiran, l'entrenador, al final, després de 20 anys de professional jo he vist de tots colors i el que està, és important és treballar bé, treballar a gust, tenir confiança, fer un bon grup i a partir d'allà créixer i intentar fer una bona temporada. No tens mai les expectatives que es creen normalment amb les redes socials, doncs les has de passar de puntetes perquè el que importa seran l'esdevenida de temporada.
0: Sí, sí, les notes sempre a final de temporada. I Pau, a la penya, veurem com acaba l'estiu, però de moment tornem a tenir un projecte engrescador i un gran retorn, com és el de Nicola Provítola, eh?
1: Sí, crec que aprofitant bé les situacions del mercat ofereix, podem poder aportar noms o jugadors com la Provítola al seu nivell, que està més que contrastat, doncs és important, no?, per un club com nosaltres. Crec que ens falta acabar de tancar l'equip, però un altre any més, doncs, després de perdre jugadors importants, doncs poder seguir entre els equips de dalt, entre els equips de playoff, de Copa del Rei, que no és fàcil perquè el pressupost que tenim doncs és del límit, no?, d'entrar o no entrar a aquestes posicions. Doncs fer-ho una realitat any rere any doncs té mèrit i l'important és que som un club històric i hem de defensar la nostra història i un altre any més treballar perquè torni a ser així, no?
0: S'estan fent les coses molt i molt bé a la penya i, bueno, ara toca esperar també, Pau, una mica què acaba decidint al final Ricky Rubio després d'aquesta gran temporada que ha fet.
1: Sí, després de, bueno, com tots vam veure, tenir moments complicats, crec que aquesta temporada doncs ell s'ha vist que ha gaudit, que ha liderat el Joventut a fer una gran temporada i bueno, la gent és normal que vulgui més, no? Però bueno, això és un tema molt personal. Quan els jugadors ens fem grans es valorem moltes coses i jo això també soc partidari d'anar temporada a temporada, a veure com et sents, com familiarment com està la situació i sobretot tenir ganes de fer una temporada més. Esperem que sigui així i el Riqui torni a fer una gran temporada com la que ha fet aquest any amb la penya, no?
0: Estarem pendents de quina decisió acaba prenent Riqui Rubio. Pau, ara imagino que toca descansar uns quants dies, no?, després d'unes setmanes intenses.
1: Sí, hem ajuntat al final de temporada doncs amb aquesta experiència i ara sí, no?, unes setmanes de descans i desconnexió, que sempre és important per carregar piles i la temporada que ve torna a començar amb energia.
0: Merescudes vacances. Pau, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a la graderia del balcó, per haver-nos apropat una mica la realitat de la Summer League i que tinguis unes bones vacances. Descans merescut.
1: Molt bé, igualment, bon estiu.
0: Quatre minutets i arribarem a les 9 en punt de la nit i tornem cap a Olot perquè us ho comentàvem, el Girona està jugant el segon amistós de la temporada contra l'Olot. Laia, el descans, com li va al conjunt gironí? No podem escoltar a la Laia, però
2: ara em sembla que sí,
0: Laia.
2: Ara sí.
0: Explica'ns.
2: Doncs, com us deia, al minut 42 ha tornat a marcar Minsul i ha passat la pilota Ivan Martín, doblet. Ara mateix estan al descans. Han jugat Arnau Martínez i Ivan Martín, per tant, segurament ara hi haurà un canvi de l'11 complet. Qui no hi podrà ser són ni Benat, ni Justin, ni Yasser i Porto, que són baixa, que ja se sabia, i també se suma Gazzaniga, que és baixa per unes molèsties al maluc.
0: Moltes gràcies, Laia. Veurem com acaba aquest partit amistós de el Girona i aquí la graderia es va buidant. Fins aquí la graderia d'avui dimecres. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 9:15 de la nit i a les 12 del migdia, ja ho sabeu, el que t'hi jugues amb l'Helena de Diego. Ara us deixem amb Hora 25 i l'actualitat esportiva torna a 12:15 amb el Larguero. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé. Fins demà.

0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
0: Tots els nostres continguts.
1: Som a tot arreu. Som al teu costat.
0: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
1: Tot això passa aquí.
2: Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
3: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
2: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la cadena Ser i Ser Catalunya. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
4: Arena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de Ser Catalunya.
5: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
6: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
2: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
7: Què t'hi jugues?
0: On aniràs? És estiu. On aniràs? Cadena Ser i Ser Catalunya. Aquest estiu.